0: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues?
1: Porteu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Sique Rodríguez. Esports i filigranes, fins a les dues a SER Catalunya.
2: Es un killer, es su capitán artillero.
0: Eti Jugas, a Sique Rodríguez.

0: Ramon Besa, què tal? Bon dia.
1: Molt bé, bon dia.
0: Hem vingut al quiosc, al nostre quiosc de referència. Coqui, acércate pa aquí. Perquè quan guanya el Barça, ve més de gust repassar la premsa, oi que sí?
1: Bueno, clar, és que les victòries o actuacions com les d'ahir s'han de viure i disfrutar, gaudir, com es diu, no? Allò que diuen, no, ja veurem, com, no és com es comença, com s'acaba. En el futbol és el dia a dia. Un dia passa una cosa, l'altre dia en passa l'altra. Si deixes de viure-ho, ets un amargat tota la vida. Per tant, el que s'ha de fer avui és que gaudir del partit que van fer, perquè va ser un partit... jo m'ho vaig passar molt bé. La gent que els agrada el futbol, crec que més enllà de l'equip que sigui, com veus el partit d'ahir, t'agrada, perquè veus que el Galatasaray ho intenta, veus el Barça com sap patir, veus com després se'n surt. És un partit futbolísticament molt ric.
0: Avui comencem el que t'hi jugues des del quiosc que hi ha a Passeig de Gràcia amb carrer Casp, amb el Coqui. Com estàs?
2: Muy bien, sí que...
0: Cuando gana el Barça, ¿viene más gente a comprar la prensa deportiva o no?
2: Viene más gente y hay más ejemplares a la venta.
0: ¿Cierto?
2: Sí, es verdad, es verdad. Sobre todo el Sport y el mundo deportivo.
0: Tú eres mucho de Messi. Lamine Yamal es... bueno, lo dejó bendecido con esa mítica foto, ¿no?
2: Voy a empezar a quererlo un poquitito, ya que lo vacunó en sus primeros meses de vida. Algo vamos a empezar a quererlo.
0: Ramon, si repases els diaris avui, començant per la teva crònica, juega el Barça, deslumbra Lamine, fotografia de Lamine i Fermín, quina connexió d'aquest parell. El titular de la crònica el poses tu?
1: Sí. Sí, de vegades per mal, de vegades per bé.
0: I et costa més el titular o el cos de la notícia, de la crònica?
1: El titular tu ja tens una idea. És a dir, de vegades no el poses el primer. Normalment pot ser el final, però la idea la tens a partir de la que vas desenvolupar la crònica. Jo tenia la sensació que el Barça estava jugant bé futbol, amb un lapsus que té quan podia haver anat 2-0, però el que marca la diferència, el que il·lumina, és el Lamine. Per tant, és jugar amb la doble idea, amb el juga el Barça i el que marca les diferències és Lamine.
0: Fixa't, us ensenyo les portades als oients que podeu veure a part d'escoltar el que t'hi jugues al live. Al diari AS, el infierno es Lamine, la portada del diari AS, que coincideix amb l'article de l'Anaïs a La Vanguardia, el infierno era Lamine. Fixa't lo poètica que és aquesta imatge, eh? Lamine Yamal posant-se el braçalet de capità amb 19 anys a la Champions, eh?
1: Sí, sí, no li pesa res, ni l'edat, ni el braçalet, ni la fam que té, ni les ganes de triomfar. Pensem que a Lamine els seus objectius més propers, perquè no els té, és la Champions i la pilota d'or. Aleshores, m'encanta molt aquesta dualitat que hi ha entre la pressa que té Lamine i la pausa que desprèn Rodri. És a dir, és un equip que té tantes velocitats que aleshores, quan s'harmonitzen, és majestuós. El problema és que de vegades hi ha massa pressa i de vegades es va massa poc a poc. I has de saber trobar el punt. I entre el punt mig, entre la pausa de Rodri i la febre de Lamine, hi ha un tipus que es diu Pedri, que el que més m'ha agradat és perquè havíem parlat molt de l'associació Rodri-Pedri al Barça, perquè semblava que podien tenir alguns problemes d'associació després del que passava a la selecció espanyola, on Pedri no és titular, i ahir es va demostrar en un partit exigent que tots dos poden jugar plegats i cadascú sap el que ha de fer el camp.
0: Coqui, tu que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía, veíamos al periódico Lamine danza en el infierno turco. ¿Cómo definirías el regate de ayer?
2: Lamine baila sobre la alfombra turca.
0: Es que eres bueno, ¿eh? Eso es porque estás entre periódicos y libros.
1: Está familiaritzat amb un bazar, home. Tu has d'entendre, mira, la seva associació. Tothom associa les idees a la seva feina, al seu ofici.
0: Hi ha un oient que ens va enviar un missatge, en va haver diversos, de missatges amb propostes per batejar aquest regat de Lamine Yamal, però n'hi va haver un que em va agradar especialment, del Jordi, Laminadura, de llaminadura, perquè és llaminer el regat, Lamine, laminadura.
1: Doncs sí, sí, el subscribeixo i m'hi afegeixo. Crec que és una bona definició, perquè per aquestes definicions han de ser curtes, directes, i com més paraules hi afegeixis, pitjor.
0: A Mundo Deportivo, baño turco. Per cert, saps la diferència entre la sauna i el bany turc o no? La sauna és seca i el bany turc és humit. Ho dic perquè hi ha molta gent que ho confon.
1: És que, en el fons, el Galatasaray segurament és l'equip més popular de Turquia. Sabem tot el que passa amb el Fenerbahçe, amb el Besiktas. Però el Galatasaray és l'equip, diguem, popular. I aquell camp, jo el recordo molt del dia del debut de Sergi Barjuan, que quan estava al Molcorif, que tot es va inventar Sergi Barjuan de lateral esquerre i va debutar allà, sembla que era 0-0. Ara aquell estadi s'ha tornat modern, com la majoria d'estadis que hi ha al món, per fer calés, és a dir, els VIPs i aquestes zones, però a dins crema. És a dir, la febre que tenen l'afició turca és notòria. Recordo que justament quan vam anar aquesta vegada amb el debut de Sergi, vam fer un reportatge sobre una colla d'aficionats, com es preparaven pel partit i com trencaven clares d'ou per poder cantar més bé. Jo crec que el Sergi ho recordava ahir.
3: En serió?
1: Sí. Vull dir, es podien fotre mitja dotzena d'ous, aleshores es trencaven i amb la clara feien que la gola se'ls hi aclarís molt més bé i podien cantar fins no sé quina hora. No sé si és veritat o mentida, però jo ho vaig veure. No, quan voltes...

0: Jo sempre vam anar amb el delegat de la UEFA, jo no puc veure com baten un animal. Jo el vaig veure penjat, però ho vaig veure. O sigui, no és mentida. Per tant, totes aquestes coses, que és el que et passa a la vida, d'anar voltant, veure coses inversemblants que la gent potser no s'ho creu, però que tu has vist.
1: Coqui, atiende, que estamos haciendo una cola aquí en el quiosco y se trata de vender cosas, ¿no? ¿O qué? Bueno, como tú quieras, ¿eh? Porque aquí vendes de todo, ¿eh? Hay que diversificarse, ¿eh?
2: Claro que sí.
1: ¿Qué es lo que más se vende, en croissants o periódicos? ¿O cafés?
2: Los días que gana el Barça, periódicos.
1: Ah, o sea, que hoy vendes periódicos.
2: Acompañado del cafelito.
1: Mira, ho deia el Coqui de Fet, el Sport i el Mundo Deportivo es venen més. Qué partidazo, al final, ¿para qué trencarte el cap? Sí, amb aquesta expressió ja queda clar el que va passar ahir, no?
0: Bueno, és veritat, és un bon resum. Va ser un partidàs de futbol, perquè va tenir molts moments. O sigui, tot i que el Barça va ser protagonista, quan encaixa el gol, que a més recordo molt la prèvia dels tècnics del Galatasaray, en què van visualitzar perfectament com podien fer mal al Barça, i era sorprendre'ls amb una contra, amb un contraatac, perquè els agafen a l'hora del replegament desorganitzats, i així es va venir el gol. És a dir, era una jugada totalment estudiada, i després si arriba a validar el 2-0 no sé què hagués passat. És a dir, tu en un partit també has de tenir un punt de sort, però és veritat que la sort el Barça la va anar a buscar. És a dir, no és que se la trobés, sinó que abans de l'1-0 havia tingut oportunitats de sobre per anar davant al marcador i per haver encarrilat ja el partit, cosa que va saber fer molt bé després de l'1-1, el gol de Cancelo va obrir un escenari nou, allà es va fer fort el Barça i el Galatasaray ja no va poder resistir l'empenta i el bon joc del Barça.
1: Anem passejant fins a la ràdio, aprofitant que estem al costat. Coqui, no canvies nunca, eh?
2: Adiós.
1: Que vaya bien. Vigila, Eli, no caiguis. Ens està gravant, metent en directe la Eli Gordón, la nostra companya de digital, de vídeo, que va caminant d'esquena. Si t'has de girar, Eli, no pateixis, eh? I res, en un minut estem a la ràdio. Ara analitzarem aquesta victòria del Barça, 1-4 al camp del Galatasaray. Són 10 partits, 10 victòries aquesta inici de temporada. És històric. A més, per la quantitat de gols que està marcant el Barça, en porta més de 4 per partit, Ramon. Són dades dels anys 20.
0: Això vol dir també el paper que fem nosaltres, reclamant un davanter centre que no hi haurien gols, i em porten una mitjana de 4,5 o 4,3. Vol dir que el futbol té aquests punts d'imprevisible, de sorpresa, que és el que el fa un esport extraordinari, no? Jo crec que els jugadors van arribar a la conclusió de que entre tots havien de fer els gols que trobaria a faltar la gent, o que fins que no vingués un substitut d'home per home com Lewandowski, acostumats a que el Lewandowski posava el punt i final a les jugades, i ara, fixa't que ahir ningú va repetir, i el Lamin, des del partit de la selecció, no ha fet cap gol. Ara es dedica a fer les assistències.
1: Ara 5 en Lliga i 4 en Champions, en porta ja.
0: Vull dir que, clar, això vol dir que els recursos que té el Barça, ben pensats per l'entrenador i pel director esportiu quan van fer els fitxatges que van fer amb Gordon, amb Adeyemi, amb la posició ahir, per exemple, d'Olmo i Fermín com a fals nou o sense un nou de referència, doncs funcionen, i és un equip que té els registres que té. A mi és el que més m'agrada. No és un equip que sigui en una sola direcció, sinó que pot entrar per diferents les associacions. Allí t'apareix Cancelo, que feia dos o tres partits que no jugava, et fa el gol, la rematada. Potser podríem parlar d'aquesta sensació de que falta alguna cosa per polir, com per exemple lo del central esquerrà. Però crec que en això també és desmereixer el Gerard Martín anar parlant del central esquerrà quan has guanyat 1-4. És a dir, no hi va haver cap jugada més enllà la del gol de corna, bueno, que després no va ser gol, en la que ell més o menys toca la pilota, però que allò és una errada de marca col·lectiva, no individual.
1: Òbviament, a millorar està que el Barça continua encaixant gols a Europa. Abans d'entrar a la ràdio, Ramon, et pregunto pel Madrid, que juga avui contra la Roma, a Itàlia. Què? Mourinho ja ha aparegut, eh? Mourinho ja torna a ser Mourinho. Escoltàvem a Tchouaméni dient que no vol parlar dels àrbitres, però que se senten frustrats per les actuacions arbitrals.
0: Tu recordes aquella conferència de premsa que va fer el Pep Guardiola, famosa, al Bernabéu?
1: Home, la del puto amo.
0: Exacte. Prèviament hi va dir Mourinho: ahora Guardiola ha inventado un nuevo registro, el gol, el fuera de juego que no...
1: El quejarse por un encierto arbitral.
0: Exacte. Aleshores, ara ell ha recuperat aquell to i es queixa ell dels encerts arbitrals, perquè és un encert. És a dir, és la mateixa tàctica. És un tio que necessita viure en conflicte, i sobretot quan perd, quan guanya, doncs és molt manyac, però només hem de recordar l'entrenador i

0: I del Galatasaray és el que una mica més li arrenca el nas.
1: Sí, a la Supercopa, no recordo el partit, però sí.
0: Sí, amb el del Fener.
1: No, sí, quan jugava a Turquia, quan entrenava a Turquia Mourinho.
0: Estava amb el Fenerbahce. Vull dir, el Madrid està amb el cas Negreira i no hi ha ningú que el mogui. Quan tu estàs pensant sempre amb l'excusa abans de pensar com t'ho faràs per guanyar, tens un problema. I en aquest moment el Madrid té un problema de joc que dissimula fent veure que tot està atacat, fent veure que tot està d'alguna manera muntat per afavorir el Barça. I em sembla molt civilí, molt, que ho fes justament a Roma. Perquè va parlar dels clubs que han baixat de la sèrie A cap a... els han baixat de categoria per el Calciopolis
1: o lo de la Juve, el Mojigate també,
0: el Mojigate o tot el que vulguis, perquè ell ja es va estalviar sortir al Bernabéu per anar a Europa. Ell sap que està a Europa, llavors el seu missatge arribarà a tot el món. Per això té transcendència el partit ahir del Barça, perquè en parla tothom i es diu, aniré a Roma, allà hi tinc els meus amics i amb un micròfon amable, llavors tornaré a recordar...
1: I tu creus que és a consciència?
0: Home, i tant. És a dir, és un tio que és un cabut amb això. És a dir, passa més estones maquinant com es muntarà que entrenant. És a dir, és un psicòleg. És un... Més enllà del Barça, de l'Oporto, quan el fa campió d'Europa, aquí tu tens mà esquerra amb ell i tens bon rotllo amb el Deco, entre ells. El Deco va ser campió d'Europa amb Mourinho, no ens oblidem, amb aquell Oporto. Jo crec que allà sí que era un equip d'autor, i et diria fins i tot que quan amb l'Inter, amb una eliminatòria molt, molt, molt, molt controvertida, fa que el Barça no disputi la final de la Champions a Madrid. Recordem que aquell partit de l'Inter, i d'aquí ve l'interès de Mourinho, és que si el Barça eliminava l'Inter, jugava la final del Bernabéu. Tu imagina't el Barça guanyant la Copa d'Europa o la possibilitat de guanyar-la al Bernabéu, el que significava. Allà hi havia un Mourinho en què, d'alguna manera, tàcticament, estratègicament, pensava en com donar pel sac al Barça, pensava en com s'ho fes. Ara pensa en com justificar-se si no hi arriba. I és el que crec que fa un paper molt galdós, vaja. A més, com parla, sempre sembla que canti un fado. O sigui, no. O sigui, el fado, igual que el flamenco, igual que cada... Però bé, aquell to planyider, allò, aquella manera d'anar-se arrossegant... Bueno, en fi, què vols fer? Ja s'ho farà, tu. Ja veurem avui què passa.
1: Haurem de trucar a Sílvia Pérez Cruz perquè ens ajudi a interpretar Mourinho. Anem cap a la ràdio, que ens hem aturat aquí a l'encreuament del carrer Caspa amb Passeig de Gràcia. Quin bon dia que fa Barcelona. És poètic, és metafòric, no?, que llueixi el sol a la ciutat després d'aquest 1-4 del Barça. Mentre allà, la Eli enfocarà a Plaça Catalunya, continuen acampats la gent que demana una vivenda digna per a tothom. Cada vegada que hi passo, Ramon, penso com li hem d'agrair a aquesta gent el que estan fent, eh?
0: Sí, clar, perquè són anònims, es parla de la gent, però aquesta gent de vegades no els humanitzem, no els personifiquem, i a més d'aquí una estona arribaran els pagesos, o sigui, la situació amb les tracturades, que també és una...
1: Sí, sí, que molts han de venir amb transport públic, amb autobús, organitzats, amb cotxes particulars, perquè si venen amb tractor, com han vingut alguna vegada, com que ha pujat tant el preu del gasoil, els hi costaria el viatge 300 euros, eh?
0: És que, a més del conflicte mundial, jo crec que el que està passant al món a nosaltres ens afecta especialment, perquè els catalans sempre hem set de classe mitjana. La classe mitjana ha estat el gran motor o el gran actiu d'aquest país per crear el teixit associatiu, el botiguer, l'empresari liberal... És a dir, hi ha hagut tot... Aquest tipus de gent està amenaçada. Per què? Perquè o ets ric o ets pobre. O sigui, no hi ha un terme mig allò de dir, bueno, em guanyo la vida com puc, no? Per tenir un habitatge és complicat, per guanyar-te la vida en un ofici és complicat, les grans superfícies, les noves tendències... Estem en un món financer i tecnològic que fa que es pateixi. Aleshores, s'ha de visibilitzar que si volem continuar sent el que hem set tota la vida, ens hem de modernitzar, òbviament, ens hem d'actualitzar, però el que no podem fer és desaparèixer. És a dir, hem de buscar recursos de sobre, i per tant, és bo que cada dia recordem que l'habitatge és un problema per tots els joves, especialment. No estem parlant només de la gent gran i dels desaucis, estem parlant de que avui dia tenir un pis de lloguer és molt bèstia i et pot continuar condicionar tot el sou. Les dificultats per trobar feina, perquè cada cop hi ha més immigració i la gent, els grans empresaris, sempre és mà d'obra de barata, sempre susceptible per ser substituïda per mà d'obra més barata, i tot això fa que sigui un còctel molotov. Aleshores, algú pot pensar, bueno, amb el que està passant, què fem? Doncs, bueno, tenim el partit d'ahir, que és un moment...
1: L'únic que va bé és el Barça.
0: I passar-t'ho bé, de moment, sí.
1: Va, te llegim al diari El País, un plaer, Ramon Besa, compartir una estona de ràdio amb tu cada dimecres.
0: Bueno, gràcies a tu. I que si ens posem de vegades transcendents, com algun oient, i va dir, bueno, si això és futbol, evidentment que és futbol, i per això en fem de vegades un gra massa, perquè és el moment que tenim, doncs, això del cafè o del vermut, i per llegir el diari, per tornar-ho a rellegir, perquè es venen més diaris, per què? Perquè la gent ja ha vist el partit, però vol tornar a veure, vol veure qui, com escriu aquest, com el defineix i l'altre, i és un bon moment de ple. Doncs concedim-nos quan passa un bon moment de ple.
1: Gràcies per una estoneta de ràdio agradable. Ara, en dos minuts, ja des de l'estudi, rearranquem el que t'hi jugues per analitzar aquesta victòria del Barça a Turquia, a Estambul, contra el Galatasaray, 1-4. Gràcies, Eli. És la cosina pretenca d'Anthony Gordon, Eli Gordon, amb accent a la O, eh? Amb accent a la O.
2: Sí, sí.
1: Vinga, en dos minuts estem a l'estudi.
3: Rápido con la L, el seguro más completo para mascotas con veterinario es de...
4: ¡Eso es! De Línea Directa, porque su nuevo seguro para mascotas con veterinario tiene todo lo que tu perro o tu gato necesitan.
3: Con la C, completísimo.
4: Y a un precio que solo Línea Directa te puede dar, 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Hacer empresa. ¿Qué es hacer empresa? Para un empresario es creer en ella, obsesionarse con ella, es trabajar y trabajar para hacerla crecer, es proyectar, ver su potencial y no su tamaño. Y para nosotros es hacer exactamente lo mismo. Quizá por eso nuestros gestores son los más recomendados por las empresas. Banco Sabadell. Ser de los que hacen.
6: ¿Qué haces ahí de pie tan quieto?
7: Esperando.
6: ¿Esperando a qué?
7: A que llegue la gran fiesta de la casa del héroe Merlín. ¿A qué va a ser?
6: Pero si ya ha llegado.
8: ¿Y a qué estamos esperando?
9: Ya está aquí la gran fiesta de la casa del héroe Merlín con los precios más bajos del año. Solo hasta el 19 de octubre. Las ofertas que estabas esperando. Aprovecha los últimos días.
10: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
11: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
12: Con ventanas cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
13: ¿Tenemos visita?
14: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
15: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
14: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
13: ¡Nos están vacilando!
14: Oh, sí.
16: Nos encantan los ambientes tensos.
14: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
17: Cadena Ser y Ser Cataluña.

0: 12 i 25, que t'hi jugues a Ser Catalunya d'aquí a una estona. A l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de Ser Catalunya, podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa, que hem començat al quiosc del Coqui, aquí al costat, al Passeig de Gràcia, i hem acabat a la porta de la ràdio, ja des de l'estudi, amb el Lluís Carreras. Què tal, Lluís, com estàs?
1: Bon dia.
0: Amb el Carles Planchar. Hola, Carles.
2: Hola, què tal?
0: El Barça.
3: Molt bé.
0: 1-4, eh?
3: Molt bé.
0: I cap a casa. Bona nit i tapa't.
3: Exacte, bona nit i tapa't. Em va agradar. És cert que al principi del partit, podia haver canviat amb dues oportunitats que va tenir Olmo, no les va aprofitar, això ho va fer amb Valentona al Galatasaray, que té les seves opcions, els seus jugadors. Va agradar molt la reacció, molt la segona part i molt el que portem de temporada.
0: Carles, que tu l'has vist entrenar moltes vegades, Joao Cancelo defineix sempre així, com ahir, el gol que va marcar?
2: Bueno, definir, ell té molt habilitat perquè xuta molt bé amb les dues cames i maneja molt bé les dues cames. Però jo crec que amb aquesta posició de lateral esquerre, jo crec que porta sempre més cap a la lateral de la dreta. Perquè com que té les dues cames, pot fer bones centrades o pot definir bé per la banda esquerra.
0: Sí, tu el veus millor de lateral esquerre.
2: A nosaltres quan més bé ens va funcionar va ser quan va jugar a lateral esquerre.
0: El domina les dues cames, però és més dretà que esquerra, no?
2: Sí, però jo diria que té el mateix pràcticament nivell amb esquerra que amb la dreta. I jo sempre dic això, de que el ser dretà té aquesta tendència de venir cap a dintre, que això encara suposa molt més efectivitat amb les seves incorporacions a l'atac.
0: Ara, això un dia m'ho hauríeu d'explicar. Històricament, els extrems jugaven a cama natural.
3: Sí. Mm-hmm.
0: Ara ja és a cama canviada. Els centrals mai ens havíem fixat si eren dretans o esquerrans, era igual, però ara sí que ja ens hi hem de fixar per un tema de perfilar-se i tal, si ets dretà per la dreta i si ets esquerrà per l'esquerra. I els laterals... I ara li estem donant una volta més, que ja comencen a jugar a cama canviada. No? Hem vist amb Xavi Espar, Joao Cancelo...
2: Tot depèn de...
0: Acabaran jugant els laterals esquerres, que són dretans, i al revés, els dretans que són esquerrans, o no?
2: Com vol jugar l'entrenador? Depèn de com vulgui jugar. Doncs a vegades és molt millor jugar a cama canviada, per això, perquè pot aportar molt més jugant cap a dintre, que si tu tens un estil de joc que tu el que vols és arribar i centrar... Pues has de tenir el típic centrador per la dreta, que tingui una bona dreta per centrar. I si no, pues busques aquestes alternatives. I amb tot és igual, amb totes les posicions del camp és el mateix.
3: Pep va fer molt mal o molt bé al futbol, proposant aquest futbol associatiu. Quan ets a cama canviada, vas cap dins i trobes gent per associar-te. Si mirem el mapa de calor de Cancelo, que no és dels meus jugadors preferits, està més a camp contrari que a camp propi. Per tant, pot fer servir més la cama dreta que la cama esquerra, i defineix molt bé, no? Però jo prefereixo que estigui enrere, que defensi. Jo deia que si el Barça necessita Cancelo per fer gols, anem malament.
0: És una alternativa,
3: sí, però no un costum.
0: L'ahir va anar bé perquè va empatar el partit d'un Barça que se li complicava. El Galatasaray s'havia avançat amb un gol de Batrakov, que és un jugador rus que ha manifestat obertament que el seu somni és jugar al Barça. Amb 21 anys va marcar ahir l'1-0, va empatar Cancelo, i a la segona meitat Fermín, Gordon i Adeyemi van posar l'1-4, i com ja ens va anticipar el Flaqui, van silenciar l'Ali Samillén. Flaqui, què tal, com estàs encara a Istanbul?
4: Hola, Sique Rodríguez, què tal, com estàs?
0: T'he de reconèixer que tenies raó. Vas alertar que lo de l'ambient del camp del Galatasaray era mig fake, i clar, després del partit hem vist, per exemple, aquest moment d'uns periodistes turcs parlant abans del partit, i de sobte s'escolten xiulets, xivarri, tremendo. És el moment.
5: Ama tabi ilk yarısı ile ikinci yarısı çok farklı bir karşılaşma oldu. Biz zaten maçı izlerken ne kadar devam ettirebilir acaba diye düşünüyorduk. Galatasaray bu futbolu. Maçın adamı da Lamine Yamal oldu.
0: Clar, escolteu ambient, no? Estava buit, el camp.
4: Fa un moment que es para, sí, pràcticament, de parlar i miren enrere.
0: El camp estava completament buit i s'escoltava l'ambient. I alguns aficionats del Barça, n'hi havia 1.000, a la Lisa Millen, han publicat vídeos. Ens ha cridat especialment l'atenció aquest, a les xarxes
6: socials. Mira, bro, aquí està el callo. La tenen ells, ara la perdran. És que no escolta res, bro, no van ni soroll. Mira, i de cop... És una locura, bro. I ara, mira, mute. Mute, de cop, mute. La tornarem a recuperar. Bon vídeo ara, eh? Mira, de cop, eh? 3, 2, 1...
0: Raqui, em sap greu donar-te la raó, però és veritat, és fake. És megafonia.
3: Ho està fent el Willy.
4: Era el Willy de la Lisa Millen. Mira-ho.
1: No sé, jo realment a l'estadi, t'he de dir que sembla evidentment que la que xiula és la gent, però clar, veient els vídeos i veient que comença sempre amb una xiulada molt similar, doncs igual t'acabes creient que és a través dels altaveus.
0: Lluís, tu has jugat a l'Elisa Mient, sí. Tu també has estat allà a la banqueta. Sí. L'ambient, què?
3: No, l'ambient, el que jo vaig jugar fa només 26 anys, era real. O sigui, era real de públic, però aquest... Estic segur que hi ha algú que mescla i que posa molt nivell.
2: Jo l'únic que puc pensar és que hagués passat si ens haguéssim anat al descans amb 2-0. Haguéssim donat el segon gol. No sé si aquesta pressió ambiental hagués continuat o hagués augmentat o haguéssim mantingut. La qüestió és que va ser empatar el partit i
0: es va acabar. Es va desconnectar el cable de la megafonia. Bruno Aleman, què tal, com estàs?
7: Què tal, Sique? Bon dia.
0: Es permet això de posar ambient fals a la megafonia d'un estadi?
7: Durant un partit deu estar prohibit. Sí que crec que els equips tenen permès als gols, quan marca un gol el seu equip, pujar i baixar algun efecte per animar la gent i tal, però només en aquest moment. No és com el bàsquet, que quan hi ha tirs lliures podem posar això...
2: Musiqueta,
7: sí,
2: no?
7: Sí, músiques i tal. A la NBA es fa molt, però crec que a la UEFA no està permès.
0: Flaki, què diuen a Turquia de la victòria del Barça a Istanbul?
1: Barçalan és la portada del diari Fanàtic, que m'ha cridat l'atenció, comparant el Barça doncs, amb un parc d'atraccions. Molts diaris reflexionen al voltant de Lemina, aquest jugador migcampista que uns dies abans del partit va dir que ell no coneixia Lamine, que el que coneixia era l'Héroe Sané. Diu que potser va ser mal negoci picar Lamine i enfadar-lo, remarcant l'exhibició que va fer Lamine Yamal ahir a l'estadi de l'Elisa Millena. Així que, rendits a l'exhibició del Barça, frustrats perquè el Galatasaray a la prèvia, ells estaven convençuts de que reconeixien que el Barça arribava en molt bon moment, però estaven convençuts que li podien plantar cara, però l'evidència del nivell del Barça doncs els ha deixat, evidentment, frustrats i rendits amb aquest Barçalan, que segurament és el titular més significatiu del que hem llegit avui a la premsa turca.
0: Avui hem obert el bar a les 11 del matí, ja el teniu disponible als canals de YouTube del Que t'hi jugues, Diàries i Carrusel. Demà el tornarem a obrir.
8: Ja has visto quién es mi hijo, ¿eh? Que os ha dejado fritos a todos. ¡Hombre!
0: Deia que demà tornarem a obrir el bar a les 11. Aviam si un dia ve Hasselhar a fer-nos uns nuggets al bar del Que t'hi jugues. El Santi Ovalle, hola Santi, com estàs?
9: Què tal? Bon dia.
0: Ens ha explicat al bar que després del partit la sensació al vestidor era d'haver fet d'haver viscut una gran nit de Champions i que es parlava bastant d'aquest moment. És un jugador del Galatasaray, Lemina, li pregunten per Lamine Yamal i respon això.
10: Sané o Yamal.
11: Sané o Yamal? Us Yamal.
10: Lamine Yamal.
11: No Sané, però no Yamal.
0: Li pregunten Sané o Yamal i Lemina diu qui és Lamine Yamal. Sané és company seu al Galatasaray. Jo crec que fa una broma, però se'n va parlar bastant al vestidor, no, Santi?
9: Molt. La veritat és que no només Lamine, la resta de futbolistes van parlar-ne bastant d'aquest detall a la prèvia i al post. Era un el tema trending topic, seria dins del vestidor del Barça, i la veritat és que va servir com a benzina, com a motivació pels jugadors, perquè se'n van assabentar a la prèvia i va ser el tema més comentat dins del vestidor del Barça a les darreres hores.
0: De fet, Lamine Yamal ha publicat un missatge a les seves xarxes socials. Després amb la Núria ho ampliem i llegim alguns dels comentaris perquè n'hi ha de companys on, en anglès, es pregunta ell ara ja sap qui sóc i un emoji d'un fantasma. Ahir vam veure com es feia fotografies amb els seus fills, no? Amb els fills de Lemina.
9: I jo vaig parlar amb Lemina després del partit.
0: I què et va dir, Lemina?
9: Que havien fet les paus, que ell l'havia anat a buscar i que tot bé, que era una broma el que havia fet a la zona mixta.
0: Doncs el missatge de Lamine de fa una estona és aquest, eh? En anglès.
8: Ya hago yo otra broma.
0: Ell ara sap qui soc i l'emoji d'un fantasma.
8: Lemine, ya no es Sané, Lemina... ahora es enfermé. Venga, hombre.
9: Lemina vacila a Lamine i Lamine vacila a Lemina després del partit. Crec que sense més, que està bé, estan bé aquestes coses.
0: Vosaltres que heu estat a vestidors, esteu a vestidors, Lluís Carreras, Carles Planchar, aquestes coses arriben? Aquestes coses serveixen per motivar-te, picar-te?
2: La pregunta era Mourinho, si servís. No? Si serveix això, clar, és, forma part de l'ambient.
0: Ara obrirem la carpeta, Mourinho, que tinc ganes de parlar
2: no, d'ell amb dit tu. Això perquè...
0: Tinc ganes de parlar d'ell amb tu.
2: No, home, no.
3: I a més, els jugadors actuals
0: quin
3: del
0: pàjaro,
3: Barça...
0: Eh? Quin pàjaro, eh?
3: Els jugadors,
0: quin farsant.
3: Els jugadors joves actuals del Barça agafen el guà, els hi va. Sí, els hi va. La marxa i molt.
2: Sí, sí.
3: I molt.
2: D'acord.
0: Ara escoltarem veus del partit, però Lamine porta ja 5 assistències en Lliga, 4 en Champions. Ahir a la primera meitat no se l'acaba de trobar còmode. Però a la segona meitat, 2 assistències, aquest regat que un oient va batejar com la minadura, no? La minadura, el regat de Lamine Yamal, amb el braçalet de capità amb 19 anys. Tu havies de reivindicar, tu havies demanat que portés el braçalet de capità. L'han votat els companys, per cert, a Lamine Yamal, com un dels capitans.
3: Molt important, perquè crec que té molta ascendència, perquè crec que això, pensava jo que el podia fer madurar fora del camp, perquè portes el braçalet del Barça i necessites representar el teu club, no tan sols a dintre i jugant, sinó fora. Jo ho deia més per aquesta vessant. Lamine, sempre ho dic, Lamine sap regular molt bé, pastura quan vol, la primera part potser no estava molt dins del partit, però quan vol, i cada vegada fa accions més repetides, més continuades i de molta explosivitat, de molt nivell. Més enllà de la gana que tenen tots i cada un dels jugadors del Barça, jo el que estic detectant en tots els partits és que el rival aguanta 45 minuts. Més no. Si aquests 45 minuts pot anar guanyant, vinga, es defensarà. Però la que rep l'estímul negatiu del gol del Barça cau en picat. I el Barça, amb els canvis que introdueix cada vegada Hansi Flick, manté el nivell alt.
2: Per això potser això és més mèrit del Galatasaray que de mèrit de Lamine Yamal, perquè sí. La primera part jo crec que va fer un sobreesforç sí. A Galatasaray. Tu veies la distància amb la que marcaven en Lamine, estava molt més a prop. La segona part, fruit, suposo, del cansament, de la pèrdua de concentració, perquè ja veus el partit que ja que no li pots donar la volta, doncs fa que hi hagués molta més distància, el Lamine reveia amb molta distància amb el seu opositor, i això fa que després pugui ell, si té una velocitat d'execució molt alta, doncs imagina't amb temps i amb espai, encara és molt més alta i pot ser molt més precisa, i això fa que després llueixi molt més les seves accions. No?
12: Recordo que... de l'àrbitro, no? És mèrito també de una persona que anula inexplicablemente el gol del 2-0. Anula inexplicablemente el gol del 2-0.
0: I Torralde González va dir que era fora de joc.
12: Sí, i Torralde González sí. Ja puede, ja puede
0: no
12: dir lo que quiera.
0: Sincerament no m'ho va semblar al principi, i després és veritat que interfereix en la jugada, no? Arriba a tocar fins i tot una mica la pilota en el cap.
7: A veure, si la toca, si realment Baris Alper Yilmaz toca la pilota, és fora de joc, com un piano, perquè es veu clarament la imatge que ens passa a la UEFA, que ja, no et diré mig metre, però ja està fora de joc clarament Yilmaz.
1: Jo crec que la toca, Bruno, perquè sí, si no em corregeixes, sí. Si és per interferència, crec que l'hauria d'haver anat a veure al VAR. Em fa l'efecte, no? Pot ser?
7: Sí, ells interpreten que la toca, estic d'acord, Flaqui, però fins per i tot tant, per la gent que no vegi que la toca, jo crec que la interferència que li fa a Gerard Martínez és clara.
0: Va ser el 2-0 d'Osimhen, que l'àrbitre va anul·lar instàncies del VAR. Clar, podies haver acabat la primera meitat amb 2-0 en contra i acabes 1-1 amb el gol de Cancelo. I deies a la retransmissió del que t'hi jugues Barça, ser Catalunya, Nil, que el Galatasaray a la segona meitat s'enfonsaria perquè t'havia arribat que no entrenen massa?
4: Sí, és un detall que em va arribar, que es veu que la preparació física no és el que millor porten i que és habitual als seus partits que decaiguin molt el seu rendiment físic a la segona part, i crec que ahir es va tornar a veure.
0: Això contrasta amb la imatge del Barça, com mosseguen tots els jugadors. És mental, és físic, és de convenciment?
3: És de tot, és de que estàs nedant a favor de vent, de que tot està anant bé, de que els jugadors que surten a la segona part surten amb la mateixa gana, perquè saben que si tenen un bon rendiment, Flick pot ser que els posin al partit següent, perquè està repartint, exceptuant Lamine Yamal, que porta més de 1.200 minuts, els minuts, bàsicament, tots els jugadors, apareix Bernal, apareix Gavi, Olmo i Fermín reparteixen, Adeyemi i Gordon reparteixen, els centrals igual, Eric també, amb Koundé, crec que ho està gestionant molt bé, perquè quan arribi el tram important, estiguin almenys el més descansat possible.
0: Perquè tu, Carles, a Flick el coneixes de l'etapa alemanya, de quan vau estar amb Guardiola a Bayern de Múnich?
2: Sí, el conec okay. Inclús personalment.
0: Ah, sí? I què tal?
2: Bueno, jo crec que és un entrenador que porta molt bé el que és la gestió de grup. Tots aquests aspectes que no es veuen, que són importants també per conduir un equip, i sobretot un equip d'aquest nivell, doncs és molt important, i jo crec que ell ho gestiona molt bé, tot això de les rotacions, però no rotacions perquè avui et toca jugar tu i l'altre se sent, jo sóc el suplent, no, ara sóc el titular, sinó perquè la gent entén que formes part d'un equip i que per donar màxim rendiment de tot l'equip, doncs formes part d'això. I tot això jo crec que ho gestiona bé, el que és la proximitat amb el jugador, a poder treure-li el màxim rendiment. Després d'això no té res a veure, però és un detall molt important, no té res a veure amb els aspectes tàctics. Ell tindrà un concepte de joc que pot agradar més o pot agradar menys. Però jo aconsegueix que aconsegueix treure-li molt rendiment amb un equip de molt nivell i adaptar aquests jugadors, que són de molt talent, Jo fins i tot sento que el Barça juga de la manera que el talent individual dels seus jugadors volen. És més que és al revés. O sigui, jo tenia la concepció fins ara de que tu jugues d'una manera i fa que la teva manera de jugar condicioni el jugador de que doni millor rendiment o menys rendiment, o brilli més o brilli menys. I aquí penso que és al revés, però és la manera de que Hansi Flick interpreta el joc de cara, que ho ha fet sempre en el Bayern de Múnich i ho ha fet en els seus respectius equips, no?
3: Clar, perquè comentàvem abans al VAR, no? Tens el millor és Lamine, és el millor passador, sí. Com interpreta Fermín cada entrar? Per què? Perquè és el millor arribador, el jugador que arriba millor de segona línia. Com posa Olmo de fals nou? Per què? Perquè és el que millor sap moure amb espais curts. Que necessita espai? Gordon. Que necessita més espai? Pues no, Gordon ja no, Adeyemi. Per tant, jo crec que ho interpreta molt bé. Amb un Rodri, que crec que li ha donat molta estabilitat, posicionalment és perfecte, i amb lectura de partit, excel·lent.
0: Vaig a ser dolent. Ara que treus el tema Rodri, i per posar una mica de picant a la història, perquè tots estem d'acord en que ha estat un gran fitxatge, i aprofitem que tenim aquí el Carles Planchar, que el coneix molt bé, a ell i a Busquets, qui és millor?
2: No es pot comparar, si parles només de dir qui és millor aquest, que és més bo, el papa o la mama. I són completament...
0: O sigui, Busquets seria el papa i Rodri la mama?
2: No, ni el papa ni la mama. Jo l'únic que dic és que Busquets en l'entorn Barça era el millor, i la qualitat que té... no sé si després el Busquets l'haguessis ficat en una lliga competitiva com la Premier, com amb el que li va costar ja al Rodri adaptar-se a un nivell competitiu on potser l'exigència física és molt més alta, potser també li hagués costat més. Però clar, jo diria que el nivell d'interpretar el joc, de lectura de joc de Busquets, és superior a tots els migcentres que jo he conegut en la meva trajectòria. Rodri, què té? Tenia més registres que no pas el Busquets.
0: O sigui, Busquets interpretava millor el joc, sí. Rodri té més registres.
2: Sí, sí, exacte.
4: El Rodri seria el pare.
2: Per dir-ho d'alguna manera, per poder comparar una miqueta un jugador amb l'altre.
4: Busquets seria la mare. La mare.
0: Busquets seria la mare.
4: És qui va parir el Barça actual. O sigui, i per tant, qui fa... En canvi, el Rodri, doncs diguéssim que és més de huevos i coses per l'estil. Per tant, un és el papa i l'altre és la mama. One is the father, the other is the mother. But both are very important. Very important.
2: Ja t'ho ha definit perfectament, no?
0: Fantàstic, gràcies, Pep.
4: With no milk, with no mother, there is no son. No.
0: Per cert, d'aquí una estona, 1 per 1 del Galatasaray Barça, especial coses turques.
4: Yes, especial coses turques.
0: I el faràs des d'Istanbul, eh? El faràs des d'Istanbul.
4: Yes, des de l'aeroport d'Istanbul.
0: Abans, Nil, de les reaccions al vestidor després del partit, amb què et quedes?
4: Doncs, evidentment, el nom propi va tornar a ser Lamine Yamal, així en parlava Flick després del partit.
13: Lamine is good, he's physically top, and of course he also enjoy playing football. You saw it especially in the
14: Lamine és molt bo, físicament està molt bé i ha jugat un gran futbol, especialment a la segona part. És impressionant tenir un jugador com ell a aquest nivell. Avui ha canviat el partit i això és molt bo per nosaltres.
4: Són 8 gols i 9 assistències de Lamine comptant les dues competicions. Ahir va tornar aquesta connexió amb Fermín, a qui li preguntaven després del partit, i també rendia el seu company.
15: Hemos gestionado la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien. Y bueno, pues el gol al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez. Sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química, nos conocemos a la perfección y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine siempre.
0: Això diuen els companys, també l'entrenador, i escolteu aquest fragment de Thierry Henry amb el propi Lamine a la CBS, a la CBS, después del partido.
16: Enhorabuena otra vez. Lo que estás haciendo es increíble. No sé qué decir más. Pero me puedes explicar lo de la finta de la Rabona y también lo que hiciste antes para darte espacio, para tener el balón e ir mano a mano con el defensor, pero lo de la Rabona, ¿por qué hiciste eso?
17: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, además salí efectivo, entonces muy contento y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
16: Te quería pedir, ¿tú piensas que el triplete es posible?
17: Siempre, somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo. So Thierry
0: asked... Cintes per aconseguir espai. Futbol. Futbol i... Talent.
3: I això vol dir que ell veu els partits, mira els partits, se'n recorda de com el defensen, perquè no tots són tuits i contestacions a jugadors i jijijajas i bolsos per aquí, bolsos per allà. No, no, no, ell també sap com el defensen, per tant, intenta millorar. Clar, una cosa és que el que tu pensis que ho pots fer, i després fer-ho, perquè jo també puc veure un passe de 40 metres, però clar, no hi arribo, no? I això és talent.
8: Esto siempre se lo he dicho a mi hijo. Siempre se lo he dicho, cuanto más espacio, mejor te saldrá todo. La paella, cuanto más grande, más aceite, más nuggets.
3: Más nuggets.
8: Claro, claro, es que es de cajón.
0: Flaqui, embarqueu d'aquí un quart d'hora ja?
1: Aproximadament. Vale. El vol sobre tres quarts de dues hora catalana, doncs sobre...
0: Doncs anem pim-pam amb les reaccions i així entrem a la teva classe i poses les notes. Professor, el Barça està en un gran moment, però Hansi Flick avisa que els títols es guanyen al maig.
4: Correcte.
18: Football can change very fast. So as I said, we are proud about this situation. We are happy. We have the confidence and also the conviction about our style, how we want to play.
14: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos del nostre moment i estem molt contents i amb confiança. Però la nostra ambició és molt més gran i el que volem és guanyar títols. Ara no podem guanyar res. Al maig i al juny és quan es guanyen els títols i treballem cada dia per aconseguir-ho.
4: Veu autoritzada, evidentment, Flick. Un altre, i que sap que és guanyar Champions, és Rodri, que després del partit parlava així.
19: Bueno, estamos en un muy buen momento. Llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Intentamos buscarle la mejora. Creo que hay cosas muy positivas. También notas a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar. Por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro. En ese sentido tenemos que mejorar. Y bueno, se han podido marcar el segundo gol. Así que bueno, aprender. Quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio. Porque al final si pierdes balones... te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que moderar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
0: És interessant el que diu Rodri i estava mirant el Carles Planchant i deies que sí amb el cap, que a Europa de vegades s'ha d'intentar atacar més a poc, perquè si no sí. T'enxampen després.
2: Va en contra una mica de la filosofia aquesta de Hansi Flick, els hi deu ben colcat, d'atacs superràpids i superverticals, però sí que, clar, en aquesta pèrdua t'enganxen amb molts jugadors per davant i després a patir, perquè a més tens una defensa bastant avançada, i això fa que puguis patir una mica.
0: Però així feia la sensació que el Barça era més prudent que el partits de Lliga que hem vist aquesta temporada, però no...
2: En definitiva, jugaves amb dos migcampistes, sí. Jugaves amb Pedri i amb Rodri, i precisament si mireu el primer gol, que el que ens fan, la tornada de Rodri i de Pedri els hi costa arribar, per això poden rematar ells al bord de l'àrea, vull dir, la defensa de 4 arriba bé a l'àrea per defensar el que és la centrada, però aquesta pilota que va enrere, els altres es queden, o sigui, estan per davant nostre. Això vol dir que a vegades s'ha de tenir aquesta mica de control, o sigui, d'atacar organitzadament i atacar amb molta més pausa fa que en la pèrdua estiguis ja preparat per el que és rebre aquesta...
0: Això ho deia Guardiola, no? Que tenir la pilota era una manera de defensar-se perquè t'organitzaves amb la pilota, no?
2: Sí, clar,
3: i sobretot, ahir el Barça ho va fer els últims minuts. A mi m'agrada que ho faci, ja no fa falta amb 1 a 4, sinó moltes vegades amb 1 a 2, no? Tenir aquest control, atraure, per després sí buscar un espai. Crec que ho pot fer perfectament, sobretot quan va entrar a Gavi, quan van entrar allà amb Rodri, amb molt, molt... A mi m'agrada això, atraure... Busca l'espai i aquí ets...
2: Qualsevol jugador del Barça que té la pilota, veus que els altres, bum, moviments sí. A l'espai, sí. Moviments a l'espai, dóna'm-la, inclús es queixen.
3: Sí,
2: no,
3: sí.
2: No m'has vist. I la Mina els veu i moltes vegades els hi posa, però vull dir, són sempre atacs ràpids. I per talent individual acaben moltes jugades. A vegades convé, és una manera de controlar el partit, és una manera... Això ens va passar molt l'any passat, sense el Rodri... perquè precisament el perfil d'aquests jugadors era tot així, era tot de vinga, ataquem, agafàvem la pilota, atacar, i s'ha d'acabar jugada. I en les pèrdues, a patir.
3: I Pedri així, anava així
2: per poder equilibrar totes aquestes accions defensives. En canvi, ara amb Rodri, doncs, ell està més acostumat a això, a tocar en curt, a tocar, que es posicionin. Ja la trobarem, ja els desajustarem d'una manera o d'una altra. I això s'ha de fer des de l'inici del partit, que és el que ens proporcionava.
7: Anava a dir justament això, que per mi és un debat molt llarg, però la simple arribada de Rodri li ha donat matisos tàctics a l'equip molt interessants al Barça. I de fet, escoltes Rodri, als descansos se l'escoltava l'entretemps al Mundial, i sempre parlava amb els companys, ja se'l veia molt parlant amb Pedri, amb Olmo, i els deia una passada més i els desorganitzem més. Veia molt a la final del Mundial contra Argentina, que té aquesta manera de veure el futbol, Rodri.
0: 10 minuts i arribem a la una del migdia. Entrem a la classe del professor Flaqué, va.
20: La classe del professor Flaqué. Excel·lent.
1: Ser el millor equip d'Europa. això és molt llarg, tots just comencem, els títols es guanyen al maig, us vull veure la setmana que ve amb el PSG. Hem de valorar la capacitat dels patidors o dels que et volen mal per rebaixar el que és aquest Barça 3.0 de Flick. Com més arguments busquen, més preocupats estan. Saben com nosaltres quin és l'equip que millor juga, el que més diverteix, el més ferm candidat a tot. Veient els de Flick, ser optimista ja no és irresponsable, és una obligació. Molt a poder dir temps després que el Barça és el millor equip d'Europa.
20: Notable!
1: La classe magistral de Pedri. Nens i nenes que voleu jugar un dia de migcampistes, poseu-vos al partit d'ahir de Pedri. Fixeu-vos en els espais que ocupa, les ajudes que dona per sortir des del darrere, les conduccions que tria, les combinacions que genera o les passades de mèrit que fa. Va ser una exhibició i tot amb sang de gel per superar la intimidació de l'afició rival. Va demanar el canvi per mal de panxa. Normal, el partit de Pedri va ser per cagar-se.
20: Satisfactori.
1: La pluralitat del gol. Agost de 2026. En un Barça sense Lewandowski, Ferran ni Rashford, la gent es pregunta qui coi farà els gols en aquest equip? Octubre de 2026. En 10 partits, 43 gols del Barça. Expedient X? No, expedient Flick. Ell s'inventa Rafinha, posa en forma Gabriel Jesús, intueix el potencial de Gordon i sap per què Deiemi pot ser interessant. Ell potencia les arribades de Fermín. Ell sap el que pot generar Lamin. Siguem conscients de la bogeria. El Barça pot arribar a jugar 60 partits aquest any. Si manté la mitjana actual, marcaria 253 gols.
20: Suspès.
1: La manca de paraules al diccionari. Ja ens passa amb Messi, passava amb Ronaldinho, també amb algunes accions de Neymar. Ara ens passa ja amb Lamine Yamal. Com coi posem paraules al que fa? Quina descripció fa justícia al regat rabonès d'ahir? Com definim amb exactitud les seves brutals assistències? Com expliquem als que no ho han vist el que és capaç d'imaginar i dibuixar amb el seu beneït peu esquerre? Lamine, sigues benvingut al club dels futbolistes que deixen curt el diccionari. Explicar-te i descriure't s'ha convertit en un repte apassionant.
0: Gràcies, professor. I escoltes, Bermú, que Lamine fa por.
21: Hosti, si fa por, nen. Mira, és com el Halloween de PortAventura, tal qual. El Halloween de PortAventura World...
0: Quina assistència té
21: que, és que... Sí.
0: Ara la remates com la mina, l'Sky.
21: D'una banda, ensurs, però d'altra banda, diversió. És que ho té absolutament tot. O sigui, sigui quin sigui el teu Halloween, està a PortAventura World. Què és Halloween? Halloween és PortAventura World. I pels més atrevits, a més, tens ara el nou passatge del terror, el carnicero de Penitence. O sigui, que ja ho sabeu. A la segona hora sí que, si vols, et deixo sortejar entrades.
0: 4 ens regalarem a la segona hora del que t'hi jugues. 4 entrades per anar a viure Halloween a PortAventura. Ara l'1 per 1.
20: L'1 per 1 del Bermúdez.
0: L'1 per 1 especial... del Galatasaray, 1 Barça 4.
21: Especial coses turques.
0: Comencem per Joan Garcia.
21: Encara és hora que li donin feina.
0: Eric Garcia.
21: Salsa blanca, allà on el fotis t'ho millora tot, s'enguarra el que calgui, és boníssim i fa que el rival es torni poco picante.
0: Covarsí.
21: Telenovela turca, amb una ruptura pel mig, estava clar que el seu únic amor és el Barça.
0: Gerard Martín.
21: Una mesquita, és immens, es fa sentir amb molta força i si vols arribar a la porteria, t'hauràs de genollar al seu davant.
0: Cancelo.
21: Istanbul. El seu trànsit és un caos, però té coses encantadores. I la seva presència no és capital, però com si ho fos.
0: Rodri.
21: Constantinople. Era la capital d'un antic imperi immens. Va conquerir el món i ara tots l'estudien per entendre com funciona l'edat de Pedri.
0: Pedri?
21: Doner Kebab. Es va passar la tarda donant voltes, cuinant el millor Barça, però va haver de marxar abans perquè s'estava cagant.
0: A més, de veritat, ho va explicar ell, que li feia mal la panxa. Fermín.
21: Té. Sempre és important tenir algú que s'escalfa, que et fa bullir la sang i que sap xutar fent la fulla seca.
0: Dani Olmo.
21: Bolso. És nou, però és fals. I crec que té millor rendiment si l'enganxes a Espanya.
0: Lamine Yamal.
21: Llàntia. Només que el freguis una mica, treu el geni que porta dins per complir tots els desitjos que tingui un culer.
0: Anthony Gordon.
21: Catifa. El tio va que vola, però encara no em dóna prou seguretat com per pujar-hi.
0: I els que van sortir des de la banqueta, comencem per Gabriel Jesús.
21: Pa de pita. Sempre té un espai per demostrar que és dels que val per sucar de tant en tant.
0: Adeyemi.
21: El gran bazar, quan el van fitxar dèiem que era d'imitació, que no valia la pena, però goita que bé regateja i ara com tots el volem.
0: Bernal.
21: Bany turc. Si el veus és que les coses estan funcionant bé i ja entra ell perquè pots permetre't una mica de relaxació i tranquil·litat.
0: Koundé.
21: La bandera de Turquia. Quan el veus tant pot ser que estigui a la lluna com pots veure una estrella.
0: Gavi, espècies. Ell vol tornar, però el comís li està fent una mica muntanya. I acabem amb Hansi Flick.
5: Implants de cabell. Estem normalitzant el miracle constant. Està fent que sembli normal començar perdent i acabar amb una remuntada.
0: En una estona teniu l'1x1 a les xarxes socials del Que t'hi jugues i el podeu recuperar, com tots els altres continguts del programa, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER i a la pàgina web de la emissora. Flaqui, Bermu, bon viatge de tornada. Santi, aguanta una miqueta, que a la segona hora volem escoltar la teva contracrònica, que sempre deixes algun detallet interessant.
6: Molt bé.
22: Ens veiem, eh?
1: Fins ara, gràcies. Una abraçada a tots.
22: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: 12:56 amb el Lluís Carreras, amb el Carles Planchard, amb el Bruno Alemany, analitzant aquesta victòria del Barça. Esteu d'acord amb el que va dir Laporta, que ara mateix és l'equip que millor juga d'Europa? Sí. Ho va dir a la prèvia del partit?
3: Sí, sí, digue'm un altre. Sí, sobretot pel que transmet, sobretot perquè no només hi ha un 11, sinó n'hi ha 22... I escaig, sobretot per la gana i també per el que deia abans, no és menor el fet de com desgasta el Barça tots i cada un dels equips contra els que ha jugat fins ara. Per tant, estic totalment d'acord.
2: Victòries aplastants en tots els rivals. Fins ara només no ha tingut cap rival, mig el dia del Sevilla, mig una mica ahir, una estona, que van quedar totalment extasiats de només amb els primers 40 minuts i això et demostra que està un pas per sobre de tots els equips que ens hem enfrontat fins ara.
7: Dels grans rivals a la Champions, dels que poden lluitar pel títol, és el que està millor. El Bayern i el PSG, és veritat que han començat segurament en tercera, no acaben de donar el nivell que crec i estic segur que durant la temporada donaran. El Manchester City és veritat que està molt bé. Jo, hi ha coses que em generen algun dubte, per tant crec que el City no està al nivell del Barça, i si mires a la resta d'Europa és que no hi ha ningú que estigui amb el nivell de joc, la generació d'ocasions i el nivell d'intensitat, sobretot la pressió del Barça.
4: Hi ha una dada que crec que resumeix tot això. Ens ha comentat un oient a la xarxa X, a la publicació del Que t'hi jugues a l'inici del programa, que no l'ha fet del tot bé, l'ha anat a mirar. 10 partits, 20 mitges parts. D'aquestes 20 mitges parts, el Barça n'ha guanyat 17. Mm. Només no ha guanyat mitges parts contra el Sevilla, 1-1 la primera part, contra el Llevant, 2-2 a la segona, i ahir 1-1 contra el Galatasaray. És a dir, tota la resta de mitges parts, el Barça les ha guanyat. Això vol dir que és un domini
0: ara,
4: aplastant.
0: Aquest oient, déu-n'hi-do la tara, que mira els partits del Barça en doble.
4: Ell ens havia dit,
0: mitja part a mitja part.
4: Ell ens havia dit 18 i 2.
0: Ja no és que vulgui guanyar el partit, sinó que vol guanyar les mitges parts.
4: És molt bèstia.
7: Arran d'això, jo he pensat que els del Barça porten 10 victòries en 10 partits, però és que els espanyols, els jugadors d'Espanya del Barça, porten 14 de 14. En l'inici de temporada.
0: Espanya va guanyar els 4 partits.
7: És una borrada. És irreal.
2: Si analitzes les dades estadístiques després dels partits, dels darrers partits, dels últims partits que ha jugat el Barça, és que són aplastants. O sigui, són aplastants ahir mateix. Vull dir, em sembla que són 22 tiros a porta i l'altre en fa 5. Entre els tres pals són 11 tiros a porta i els altres en fan 3. 70% de possessió. A nivell de joc, de passes correctes, un en fa 200, l'altre en fa 600.
0: Ara
2: multiplica tot per 3.
0: Ara Que t'hi jugues, a la segona hora del programa.
23: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
1: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat. Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
2: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
1: Quins finals.
0: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'API web de la SER.

0: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
1: Al cor del Poble Sec, al carrer Salvà, hi ha el Dau al Sec, una sala de petit format que va obrir les seves portes l'any 2018 dins d'una antiga nau modernista construïda el 1910. Abans de ser teatre, va ser un taller mecànic, una fàbrica de joguines, una pastisseria i la sala d'assaig de la companyia Volras. Al darrere del projecte hi ha la directora artística Mercè Managuerra, que aposta per les noves dramatúrgies, la creació contemporània, els llenguatges escènics més diversos i amb especial atenció als creadors i a les propostes que conviden a reflexionar sobre el món d'avui. Col·laboren amb entitats del Poble Sec i amb col·lectius de dones que fan teatre comunitari. Programen projectes teatrals gestats amb interns de la presó de Brians 2 i amb projectes de salut mental de Sant Joan de Déu. Els primers títols de la temporada 26-27 són Ella, d'Héctor Millines, Una petita distorsió, d'Enric Nolla, o La setmana del diluvi, d'Eva Ibèrnia, que és producció pròpia del Dau, amb les interpretacions de Mercè Managuerra, Anna Sabater i Òscar Molina. Del 23 d'octubre al 8 de novembre. Teniu tota la programació al web de Dau al Sec.
0: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Aquí vivim moments que no passen enlloc més.
1: Però que ets famós, escolta, que la gent t'haurà vist renant pel carrer.
2: I en el metro també m'han vist, i he fet una foto amb la senyora del costat, que al final m'ha dit, diu, ai, és que tant temps he passat amb vosaltres, i jo és que sense boig per tu no hagués sigut la mateixa. I normalment no els hi dic res, però aquest cop li he dit, és de Sau.
0: Aquí Catalunya amb Marina Fernández. Cada matí de 7 a 12 a SER Catalunya i durant tot el dia a l'app i web de la SER.
2: És que vull dir, aquestes coses passen, eh? No ets per tu.
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
3: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Tens de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
4: Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim.
5: Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme. Esto lo hago pa divertirme, pa divertirme, pa divertirme.
4: Us ho prometo, eh? No moriré sense abans haver conegut a la tia Milagros, la del tio Faja.
6: Sí que...
7: ¡Sí que!
6: ¡Aquí!
8: ¡Philip Coutinho!
6: No es el qué, ni el cuánto, es el cómo.
9: He ahí, he ahí.
6: Eso es exactamente lo que está dejando al madridismo con secuelas mentales.
10: Perdóname.
6: Desde el 1899, su ilustrísima es la envidia futbolística de todo el mundo. Su metodología ha convertido al Barça en un club a imitar.
11: ¡Cara que está lindo, Luder!
6: Y ese afán de querer parecerse al Barça de todos los equipos es precisamente lo que ha dejado al rebaño lácteo tarumba. Ni siquiera el esfuerzo que hacen a diario en

0: connexió amb Lamine Fermín.
1: Quina llavinadura de Lamine Yamal al cap de Fermín.
2: Pilota novament a la dreta, Lamine Yamal.
0: Busca la rebona, busca un quiebro, se lleva el rechazo, toca atrás para Gordon, que remata. Gol.
1: Després de 95 intents d'Anthony Gordon, ha hagut d'aparèixer Lamine Yamal per fer una delicatessin espectacular.
0: En otra cabriola, en otra maniobra, en otro highlight para el recuerdo de Lamine Yamal.
1: Pilota para Leia, y remata.
2: Comença a somriure, fins i tot de rebot assisteix Gabriel Jesús.
0: Manda i de què modo el Barça. Un mensatge també en Champions. Domina con mano de hierro en el arranque de la Liga Espanyola.
2: Ja ho tenim, això. Galatasaray 1, marca d'EMI, Barça 4.
3: Ja, estava pensant que nosaltres som com l'oient, que multipliquem per 2. Com que fem la retransmissió en català i en castellà i català, els gols del Barça són dobles. I els resums ens queden llargs, perquè no són 4, sinó 8, les narracions. El Barça juga dissabte contra el Betis, dimarts contra el Paris Saint-Germain, diumenge 25 el Clàssic contra el Madrid, després setmana neta, fins al dia 31 d'octubre, que hi haurà partit contra l'Alavés, entre setmana 3 de novembre Aston Villa, al Camp Nou, i Atlético-Barça el 8 de novembre, abans de la següent aturada per seleccions. Clar, gestionar això és complicat, eh? I no sé si peco de català, de barcelonista, però vaig pensant, com més victòries aconsegueixen, més a prop està la derrota. I que aquesta derrota no arribi el dia del Clàssic, no fotem.
4: O l'empat, amb un empat, aniria bé. Jo dic que sempre que arribes a final de temporada o els partits importants has d'haver guanyat, perdut i empatat. Així ja ho has fet tot. Ja no tens la psicosi aquesta. I també s'haurà...
3: Ah, o sigui, que tu també li donaves voltes al coco, eh?
4: Sí, i també s'haurà de treballar el fet de que quan arribi... Que no passa res, s'ha de mirar el com arriba i de quina manera.
3: No era Guardiola que deia que les lligues es guanyen a les 10 últimes jornades, però es poden perdre les 10 primeres.
5: Està clar.
3: Ja tenim clar que el Barça no la perdrà.
5: No, així ja no. Això es garantitza que tenim ja la lliga ja guanyada, no? Però no, és veritat. I ara, realment, on hem de veure o hem de començar a patir o estar feliços o amb eufòria és quan arribem al mes de febrer. Al mes de febrer és quan ja es comença a detectar una mica tot. Ara l'únic que han de fer és, partit a partit, anar guanyant. Anem guanyant partits. I si no es pot guanyar aquest, hem d'anar pel següent. Vull dir, no tampoc hem d'alarmar-nos perquè es perdi un partit, perquè també pot passar, perquè és una cosa humana, és un joc humà, i a vegades poden passar coses que poden fins a...
3: Però sempre que preguntes a un entrenador, et diu, lo important és el proper partit. Però quan tu gestiones, mires el calendari i veus, ara tinc Betis, després Paris Saint-Germain i d'aquí a 10 dies el Clàssic.
5: Ho has de saber-ho gestionar precisament per saber els jugadors que tens i amb l'estat que estan de forma, i has de conèixer els teus jugadors i saber el que et pot rendir més per un partit en funció dels aspectes tàctics, en funció de com estan ells a nivell de rendiment, a nivell físic, però realment has de centrar en el primer partit que tu jugues, que és el més important, perquè el segon partit ve condicionat pel resultat del primer partit. Vol dir que anem a centrar en el següent partit i l'altre ja vindrà.
3: El Betis juga avui, contra el Porto Champions, i dissabte tornarà a jugar contra el Barça, per tant, un dia menys de descans.
6: Sí, juga a casa avui contra el Porto, que és un equip exigent, que físicament els hi farà anar. És veritat també que aquesta temporada especialment Pellegrini i sobretot al mig del camp té molta rotació i no serà partit fàcil d'avui pels de Pellegrini.
3: El Betis està bé, eh?
4: El Betis està bé, juga bé, té molt ben interioritzat el que vol Pellegrini, té molt bons jugadors, però de moment no s'ha enfrontat encara equips com el Barça.
3: Contra el Madrid sí, el va guanyar.
4: Bueno,
3: va fallar
4: Madrid...
3: Mbappé el penal aquell a l'últim
4: minut. Bueno, perquè és joc contra no joc. Quan tu jugues amb un equip que no et vol jugar, o que no et juga gaire, o que no sap molt bé a què juga, els que volen la pilota són superiors. Ara, quan t'enfrontes amb un altre, que és el Barça, que també la vol, veurem què passa. El Betis no està acostumat a anar darrere la pilota. El Betis no és un equip que corri molt a l'espai. Per tant...
3: Perquè tu deies, Bruno, que el partit contra el PSG és molt important pel Barça. El Jordi Martí, al VAR, ha comentat que ell trauria l'infantil contra el PSG i guardaria els del primer equip pel Clàssic.
6: He d'anar a fer un cafè amb el Jordi. No, l'he de convèncer perquè això no va bé. No, jo crec, sincerament, que el PSG li ha fet mal al Barça en les últimes temporades i que són partits que tenen impacte, perquè quan el Barça té tant al cap el tema de la Champions... Jugar contra el campió, actual campió d'Europa i perdre, i per moments l'any passat el joc de l'equip de Luis Enrique va ser molt superior al del Barça de Flick en el partit que es va jugar al Lluís Companys, crec que això té un impacte, i evitar aquest impacte negatiu en el partit d'aquest proper dimecres o dimarts em sembla important.
5: més que el resultat, ens ha de preocupar això, no? De que,
3: la imatge,
5: de dir, ostres, que ens han guanyat fàcilment o han sigut millors que nosaltres. Precisament és un test de prova per saber a quin nivell realment estem quan t'enfrentes amb equips d'aquesta talla, d'aquest nivell, no? I això jo penso que és important, afrontar el partit pensant que en aquests moments estem, jo diria, un pas per sobre d'ells, però sapiguem que pot passar de tot. Ahir, si és el que diem, si se'ns posen 2-0, doncs és el mateix cas que vagis allà i que per dues accions de Dembélé o de Doué es posin 2-0, i has d'aixecar aquest partit,
3: ara,
5: has de tenir...
3: Ara seré dolent, però a nivell futbolístic, dels tres proves partits, quin és el més sobre el paper senzill? Betis, Paris Saint-Germain, fora, o el Madrid a casa?
5: Jo, per context, et diria poder el París, eh?
3: El més fàcil?
5: Sí, perquè saps que no depèn d'allò, perquè... Perquè puguis... També, clar, la Lliga també, si perds o empatessis contra Betis...
3: La Lliga, el Barça no seria... té 6 punts, de marge,
5: per
3: sobre
5: això,
3: el Madrid.
5: Però, bueno, però és igual.
3: És que en 2 setmanes el podria deixar finiquitat,
7: eh?
5: Matemàticament, si fas les progressions, sí, però, clar, també has de pensar que estem a més.
7: Anava a dir el Madrid,
6: però amb la boca petita.
3: El Carles Planchar és més intel·ligent i diu, calla, que això quedarà guardat, i jo si me les penjaré les paraules, no m'enxamparàs.
6: Per tant, direm el Betis, que és el que...
3: La contracrònica del Galatasaray Barça amb el Santi Ovalle. Santi.
8: Benvinguts a l'Infern Tour. Això és el que sonava quan els jugadors del Barça van arribar a l'estadi. Però l'Infern no era dins l'estadi. L'Infern és fora. L'Infern és el camí. Estaven avisats. Per això... van sortir del camp amb 3 hores i mitja de marge. Un cop dins, sabem que Olmo és el fals nou. I m'hi fixo, i recordo que té una mania. Sempre, a la prèvia del partit, ha de prendre un cafè per activar-se. Comença el partit i em sorprèn que l'Infern Turc no anima. Només xiula quan el Barça té la pilota. Vaig creure adient comprar un sonòmetre per mesurar els decibels. El màxim a la nostra posició va ser de 75 decibels. Sincerament, no n'hi ha per tant. Enmig de la graderia, suposo que hi hauria algun més. Però perquè us feu una idea, 75 decibels vindria a ser com tenir una aspiradora al costat de l'ull. La sensació al vestidor és de felicitat absoluta, satisfacció per la feina feta. Alguns detalls. Eren molt conscients del Juiz Lamin de Lemina a la prèvia. Es va comentar molt abans i després del partit en aquell vestidor. Quan apareix Lemina, li pregunto si ja sap qui és Lamin. I em diu que ja han fet les paus. Després del partit, el del Galatasaray s'hi va apropar i li va demanar una foto pel seu fill. També es van retrobar amb Gundogan, que va estar una bona estona parlant amb amics. I Flick es va retrobar amb Sané. Es coneixen de l'època del Bayern. Marxem del camp caminant sota la pluja pel voral d'una autopista. Però res importa. Quan surts de veure una nova exhibició... del futur campió d'Europa.
3: Va crescut, Santi Ovalle. Va guanyar el Barça 1-4, Bruno, va guanyar l'Atlético i va guanyar el Villarreal.
6: Sí, victòria de l'Atlético contra el United per 2-0. El Villarreal va començar perdent contra el Nàpols i es va aixecar. Va fer molt bon partit l'equip d'Íñigo.
3: Que bèstia lo de Gulaxi, que no va jugar perquè sí. L'havien atracat a punta de pistola a casa seva.
6: Amb els seus dos fills, evidentment va dir que no està en condicions de poder disputar el partit. Va jugar Luis Junior i va fer un bon partit, el porter del Villarreal. I victòria al final del Villarreal per 3-1, primera d'aquesta temporada a la Champions. El més destacat és l'empat del Bayern de Múnich al camp del Viking. És veritat que juga amb gespa artificial, que això fa les coses més complicades, però segurament no és excusa per un Bayern que no va estar ahir a l'alçada. I a més van expulsar Olis en una acció de ruc, ho hem de dir clarament, perquè li llança la pilota a la cara a un rival i l'acaba expulsant.
3: Se li va la pinça, no?
6: Totalment.
3: Com se li va anar l'altre dia a Vinícius. Ara ho comentem amb l'Anton Meana. El Madrid juga avui contra la Roma. També ho fa el Betis contra el Porto i hi ha un altre gran partit.
6: Sí, el Manchester City París Saint-Germain, el proper rival del Barça. Avui tindrem l'ocasió de veure'ls davant un City que arriba força bé, amb Cherki, amb Haaland, amb Enzo Fernández, que l'acaben de fitxar i està jugant a bon nivell. Veurem el PSG, que li va donar Luis Enrique descans a jugadors com Nuno Mendes i Dembélé, de cara que estiguessin més descansats de cara a la Champions. Per tant, és el partit d'estrella juntament amb aquest Roma-Real Madrid.
3: El podreu viure el dia Champions, la nit Champions al Carrusel. amb el Bruno Alemany i, òbviament, amb les retransmissions del Roma-Madrid i el Betis-Porto. Capítol Mourinho. Va dir això la roda de premsa prèvia al partit sobre l'arbitratge del dia del Villarreal.
7: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. ¿Para quién sabe?
3: Estem amb el Carles Planchar, amb el Lluís Carreras. Hola, Anton Meana, muy buenas. Ara saludem a l'Anton. Vaig veure els 5 primers minuts. És que no passa res. És que potser Mourinho es refereix a una jugada que assenyalen fora de joc d'Mbappé i no es veu massa clar si ho és o no. Sembla que sí que ho és. Però tampoc és que no hi ha cap polèmica. I Torralde González, al Larguero, deia que potser és això.
9: Mourinho sabe mucho de fútbol, pero del reglamento sabe muy poco. Y del protocolo del VAR sabe menos. Porque la primera jugada de Mbappé viene él de una posición de fuera de juego, recibe el balón y pasa para atrás en el medio campo. Entonces el asistente ya, siguiendo el protocolo del VAR, tiene que levantar. En cambio, la Dayoce no levanta porque es en ataque y puede terminar en gol. Esa es la diferencia, pero para eso hay que saber de reglamento. De fútbol sabe mucho, pero de reglamento, si quiere... Ya le doy yo el lujo de decírselo.
3: Antón, ¿se refiere a esta jugada, Mourinho? ¿A qué se refiere? Porque es que vi los 5 primeros minutos y no pasa nada.
10: Me había dado paso, ¿verdad?
3: Sí.
10: Nada, hay que decir que me la he jugado yo, ¿eh? No ha sido ni el Nena ni el técnico. Me la he jugado a que no me dieras paso, he cogido una llamada y he fallado.
3: Ah, bueno, no pasa nada, tranquilo.
10: Pero me la he jugado, dije, nada, no me va a dar paso.
3: El VAR permite repetir la acción.
10: Claro, pero a ver, es que esto me gusta contarlo. Me la he jugado y no me ha salido. yo creo que se refiere a una acción de Renato Veiga.
3: Pero eso es en el minuto 10, la amarilla.
10: Pero luego, pues yo creo que él no mide bien, porque cuando hablas con el Madrid, señalan un poco la acción de Renato Veiga. Desconozco el motivo.
3: ¿Es en el minuto 10 la acción de Renato Veiga?
10: Cuando
3: hablas con el Madrid te hablan de esa acción, de la de Renato Veiga.
10: Sí, no te dicen nada, pero ellos hablan de la acción de Renato Veiga.
3: ¿Pero qué le pasa a la acción de Renato Veiga? Que es tarjeta groga, ¿eh?
10: Que debería ser roja.
6: És una entrada molt forta, ho hem explicat abans.
10: Se compara com una roja del Villarreal Barça.
6: Hazme caso, Anton, no sigues por ahí. O sea, es que no,
10: no, si jo no sigo por ahí, es que a mí me da igual.
6: Bueno, yo compro que es una acción que está al límite, que puede ser roja, la de Renato Veiga l'altre dia. És una entrada que se li inval el control una mica a Renato Veiga i acaba ficant la llesca, pot treure vermella perfectíssimament.
10: En el campo fue nada.
6: Al Madrid ho estan, o no sé qui exactament, però ho estan comparant amb una vermella que li treuen a Renato Veiga contra el Barça l'any passat, una entrada que li fa a Lamine, i per començar és que és una entrada per darrere. Lamine està d'esquenes i li fa una entrada per darrere. Per tant, sisplau, és que comencem a comparar coses que siguin comparables, perquè si no...
10: Que sí, que sí. No, pero es que aparte, Bruno, sí que lo que habéis hecho vosotros, todo el mundo lo ha hecho de todos los medios. Y hablando con compañeros de otros medios, vieron el primer minuto, no vieron nada. Los primeros dos no vieron nada.
3: es que
10: es verdad.
3: Es que claro, no,
10: ¿por dónde va esto? No lo terminas de pillar. Y entonces, cuando la gente pregunta... Bueno, tampoco te señalan, porque es verdad que es todo muy encriptado, pero sí que se habla de esa acción de Renato Veiga. Ayer lo explicó muy bien por la noche Filippo Ricci en el Larguero. Mourinho batió el récord de expulsiones de cuerpo técnico y entrenador en la Roma. A turnos, eso pues un día es el de porteros, otro el analista, otro el del staff, otro el delegado.
3: 26 targetes va rebre el cos tècnic de Mourinho a la seva etapa a la Roma. 26 targetes, ho va explicar ahir Filippo Ricci al Larguero.
10: De la estrategia. Y ayer, pues, quita el foco de donde tenía que estar, te obliga a ver, entre comillas, el primer minuto de un partido. No sé, es una cosa que no termino yo de entender por qué seguimos cayendo en la trampa de José Mourinho con la cantidad de años que han pasado.
4: Aquesta és la clau. Ara l'has dit.
11: Tothom analitzant el primer minut, els 10 primers minuts, buscant el que ell diu que va existir i que no va existir, però ningú parla de què va passar els 10 primers minuts a nivell de joc, de com van afrontar el partit, de com es va jugar, de com els hi van passar per sobre, el que sigui, amb aspectes tàctics i tot això, perquè com que no hi ha arguments tàctics, doncs així no es parla de futbol. I si no es parla de futbol, doncs vale, hi haurà una gent, hi haurà un tipus de premsa que li interessarà. Aquestes coses, els que no ens interessa, els que ens agrada el futbol, pues, ho analitzem des d'una altra manera.
3: És que aquí, Anton, ara tenim la suerte de tenir a una persona, Carles Planchar, que tu el vas patir a l'etapa... El vau patir, vaja, a l'etapa de Guardiola, la primera de Mourinho. Això va desgastar molt, oi?
11: Home, clar que desgasta. Ve de treballar sempre amb aquesta pressió, això desgasta. Perquè has de pensar en moltes coses que et trobaràs que no controles. que no depenen de si aquest l'equip juga d'una manera o juga d'una altra, si hi haurà els espais a la dreta o hi haurà els espais a l'esquerra, si aquest jugador t'ataca per aquí o t'ataca per allà. Són coses que no controles, que fins i tot et sorprenen i que et van arribant durant tota la setmana, que passa això, que passarà l'altre, que ha fet aquest comentari, que li ha dit això aquest jugador, que actuaran d'aquesta manera. I vols preveure tantes coses que a vegades et col·lapses, és el que diem, sobre informació, sobre voler preparar massa el partit.
3: Clar, però tu, no? Has vist el documental de Mourinho?
11: Pues no.
3: No. Jo l'he vist. Anton, tu l'has vist?
10: He visto, no entero, no aguanto, la verdad.
3: A mi m'ha cridat l'atenció que vam emetre algun extracte i la setmana vinent, que ja estarem a les portes del Clàssic, en recuperaré alguns moments. Veus jugadors que et reconeixen que Mourinho plantejava els partits com una guerra, literal, com una guerra, i que la batalla era contra el Barça. Per exemple, Di Maria diu que patia per Messi. Sí. Reconeixen que anaven coordinats a l'hora de pegar patades. Khedira, que actualment és ajudant de Mourinho, diu que estava obsessionat amb Messi, que Mourinho, a les xerrades, estava obsessionat amb Messi. I jo et volia preguntar, Carles, tu que ho vas viure en primera persona, quan veus aquestes declaracions, o ara te les estic explicant anys després, què penses?
11: Penso que llavors havia d'haver estat sancionat, fins i tot, aquesta actuació, de que això se'n va molt més enllà del futbol i que l'única manera que tenies de parar-ho era a través del futbol, a través de fer sentir de que allà anàvem a jugar a futbol i de que havies de ser millor que el rival, amb totes aquestes conseqüències que podia portar tot això, i que ell ha anat avançant sempre amb aquesta idea, inclús ara, perquè jo, això que dius tu, pues, no surt al documental, però a mi m'ho han dit gent com Xavi Alonso, perquè l'he tingut en el Bayern, m'ho ha dit gent com Diego Milito, que ha estat amb dinars amb ell i tot això.
3: El va tenir a l'Inter.
11: A l'Inter, per exemple.
3: Xavi Alonso, que t'ha dit, t'ha reconegut que Mourinho els deia això, donava aquestes instruccions.
11: No ha reconegut de dir, ens va dir això, ens va dir l'altre, però sí que et portava al límit, i el jugador que era íntegre, el jugador que és super, super sèrio amb això i molt super estricte, que va mort amb l'entrenador, doncs no queda cap més remei. Jugadors com Arbeloa, jugadors d'aquest tipus, d'aquest caire, d'aquest perfil, doncs van a 100%
3: amb l'entrenador. Que et reconeix al documental que era un soldat.
11: Un soldat, exactament. La paraula soldat doncs és una mica això. No et reconeixerà, no és que em va dir això, és que em va dir pégale a este, pégale a l'altre, però sí que et portava al límit a buscar un enfrontament que s'anava molt més enllà del futbol.
10: I Anton, però busca sempre, sí que, però sí, tenemos que aprender, es decir, no, pero ¿qué tenemos que aprender? Es decir, él ayer, no recuerdo a qué compañero es, pero cuando le preguntan, ¿usted cree que los jugadores del Madrid entran con más miedo en la Liga que en Europa por los arbitrajes? ¿Tú qué piensas? No sois directos para decirlo.
3: Sí, de fet, este es el momento de la respuesta de Mourinho cuando le hacen esta pregunta que comentas, Anton.
12: Los jugadores del Real Madrid sienten que meter la pierna es más complicado quizás que en Champions o que en otra competición.
7: Yo pienso que cuando tú me haces esta pregunta, tú sabes la respuesta. Pero por algún motivo, no, en vez de me hacer esa pregunta, no lo quieres decir tú. Veo la gente en la comunicación en España poco directa, digo yo. Pocas opiniones directas, concretas, sobre situaciones que no tiene espacio a duda.
3: Es perverso, Forza
10: no,
3: la llena
10: no
3: de
10: porque te lleva, no, pero te lleva al límite, por porque si tú coges el micrófono y le dices, "Mire, es ridículo lo que acaba de decir. Voy a ser muy directo, es ridículo. Es absurdo.
3: Pues molaría,
10: yo pienso que ustedes entran igual en la Liga que en la Champions." Es que, pero no quiero ser directo porque tampoco quiero ser un maleducado con usted y con su gente, me parece que es una teoría absurda. Entonces, mantenemos un diálogo cordial, porque es una rueda de prensa en el que yo, como ustedes insinúan esto, se lo pregunto para que usted, si quiere, lo diga. Pero yo no voy a decirlo, primero, porque no soy su vocero, y segundo, porque no creo en ello. Pero claro, si te enfangas así, acabas embarrado. Al día siguiente vas al estadio, te gritan cualquier cosa, te llenan las redes sociales de insultos y no te merece la pena el viaje. No te merece la pena el viaje. Pero es que esto ya pasó. Yo recuerdo cuando el Barça gana la Liga, la última Liga que le gana a Mourinho. Y estamos en el campo del Español, que el Madrid no gana al Español y matemáticamente pierde allí la Liga. La rueda de prensa dura 4 preguntas y los 4 que preguntamos, le preguntamos por temas vinculados a la final de Copa, que falta una semana. Va a jugar Pepe, va a perdonar a Casillas, acaba la rueda de prensa y camino del vestuario le dice al jefe de prensa, solo pasa aquí, solo pasa aquí, nuestra prensa va contra nosotros. Claro, es que él piensa que somos trabajadores del Real Madrid, no de la cadena SER o del diario AS o del País o del Marca, piensa que trabajamos para el Madrid. Entonces, no debemos caer en la trampa. Es que ya ni me enfado. Él que diga lo que quiera y nosotros contamos lo que hay dentro. Y ya está. Y el fútbol le pondrá o arriba o abajo, como le pasó la primera vez y como le pasará la segunda.
3: ¿Y hoy qué? Porque Bruno dice pues que el Madrid va a sufrir, ¿eh?
10: es que, en teoría, si lo que cuentan de Gasperini es cierto y que la Roma está bien, pues puede pasar un mal rato. Es que al Madrid los equipos que le preparan el partido bien le hacen pasar un mal rato. Y en Europa es verdad que suele rendir un poco mejor que en la Liga, pero yo creo que es un partido muy difícil y que al Madrid no le sobra nada. Va a jugar Vinicius de inicio, o eso dicen en el club, y un Madrid que repitiendo esa fórmula del centro del campo, Tchouaméni, Valverde, necesita que los de arriba estén muy bien, porque el fútbol no pasa por el medio, sino que pasa porque los Bellingham, Mbappé, Vinicius y compañía estén atinados de cara a gol.
3: ¿La sanción a Vinicius cuándo la vamos a conocer?
10: Pues puede que cerca del partido. Había un rumor hablando con la federación que podía estar para esta hora, pero ahora mismo no están reunidos los del comité, han parado, es una reunión telemática que no tienen obligación de terminar a ninguna hora, y faltaban bastantes expedientes, no solamente es lo de Vinicius, es lo del Rayo y más acciones, y lo normal sería que bien entrada la tarde, a lo mejor más cerca del partido del Madrid que de las 5 de la tarde, pero sí, lo normal es que por la tarde retomen la reunión y tengamos hoy resolución del caso Vinicius Junior.
3: Antome, Ana, un abrazo, te escuchamos en Carrusel y después en El Larguero.
10: Otra para vosotros, hasta mañana.
3: Doncs pendents durant tot el dia de la sanció a Vinicius, que segons Iturralde González serà de 2 o 3 partits. 2 per agafar dels cabells a un rival, 1 possible per l'actitud violenta amb l'àrbitre quan el va expulsar, i l'empenta que fa l'observador de la Lliga quedarà sense sanció perquè no hi ha denúncia i el comitè no acostuma a entrar d'ofici. 3 partits, per tant, 2-3 partits.
5: A veure si tenim sort.
3: Si li fan un favor al Madrid.
5: Es compleix amb la normativa.
3: Li fan un favor?
4: Sí. Jo, el Madrid... És que m'avorreix. Madrid
5: serà més perillós contra el Barça sense Vinicius que amb Vinicius.
4: Veus? I millor per l'ambient, per la crispació de l'ambient i la possible...
5: Que no es focalitzem en Vinicius.
4: Ah, exacte, i la possible pèrdua de concentració dels jugadors del Barça.
3: Això sí, mira, per l'ambient sí.
4: Amb el que no és futbol, que és el que els interessa.
3: Per ja això... estarà focalitzat molt l'atenció en la banqueta, en Mourinho.
4: Clar, per això Pep és el millor, perquè sempre ell, i ho dic des de fora... és el que penso, intenta preparar els partits pensant en la pilota, en què fem, què no fem. I, en canvi, Mourinho els prepara amb el que no és la pilota. Per això la premsa, pregunteu-li de futbol, només de futbol. Escolta, per què això? I es trobarà sense resposta, que després ell vol colar la falqueta del Negreira, aquesta tonteria. Cucoli, però que li preguntin només de futbol.
3: El dia que Mourinho sal del banquillo, el dia del 5-0 va ser tremendo,
5: Sí, per
3: com ell, si li dibuixeu un somriure al Carles Planchar.
5: És normal, perquè per ell havia de ser un dia molt dur, i en canvi ell ho porta...
3: Però tu, un partit com aquest, que tu estàs allà analitzant i tot, no arriba un moment que dius, prendre pel sac i allà i ets foteu a celebrar?
5: No, tampoc no, perquè és que el futbol és el que diem, és molt efímer l'èxit en el futbol. Vull dir, cada tres dies tens un partit. I no hi ha temps ni a celebrar una victòria com aquesta, home, està clar que ho vam celebrar-ho, però saps que al cap de tres dies tens un altre partit i que se't pot tornar en contra. Jo he arribat a la conclusió, aquesta experiència que m'ha donat la vida, que també passar-te de frenada i exagerar-ho molt i exterioritzar-ho molt, ho acabes pagant potser en el següent partit. Vol dir que val a ser prudent, i potser això és la mentalitat que tenim els catalans, els del Barça i tot això, que han de ser prudents i calladets i a treballar i humils i començar ja a pensar en el següent partit.
3: Carles Planchar, Lluís Carreras, gràcies per estar al Que t'hi jugués.
4: Adéu.
5: Vinga, adéu.
3: Abans de la pausa publicitària, tens perquè regalarem 4 entrades per anar a PortAventura. El Marcos López, crec que amb la premsa, ens porta precisament a Itàlia, a Roma. Hola, Marcos.
13: El quiosc del Marcos.
3: Què tal, com estàs?
13: Hola, sí que muy buenos días. Me he ido a Italia a buscar en el gran diario de ese país, en la Gaceta dello Sport, si había realmente mucho interés por el retorno de Mourinho a uno de los países en que ha entrenado. Pues he encontrado pocas referencias y en realidad nada destacadas. Roma, sirve una proeza, pide Luigi Garlando en la página 12 de este diario. Con el Real Madrid, la partita perfecta para ser grande. Dedica, obviamente, más espacio a Gasperini que a Mou. Y curiosa, la frase que deja el técnico romanista. A José, dice, le envidio la capacidad de hacer comprarse jugadores caros, dice el técnico explicando que es normal que su colega portugués reciba esta noche el amor del público de la Roma, asumiendo que le encantaría tener, eso sí, la capacidad de seducción de Mourinho para convencer a sus presidentes de darles los mejores jugadores, los mejores y los más caros. José es fantástico y bravísimo en todo, pero en esto... és realment fantàstic.
3: 1:32, què t'hi jugues a ser Catalunya? Vine, Helena, perquè pot ser que ens haguem oblidat de repassar la resta de l'actualitat, tant parlar del Barça i del Madrid, de Flick i Mourinho.
14: Sí, però crec que ara hem de fer una pausa publicitària primer, sí que...
3: Lo que tu manis.
14: És que si no, ens menja la desco.
3: A l'escola, corre. Descarrega't l'app de la SER.
15: És gratis.
16: Gratis? Estan bojos!
15: I trobaràs tots els continguts del Que t'hi jugues. Que t'hi
3: jugues. Mentre el president del Barça continua el gran bazar d'Istanbul.
17: Buenas. ¿Es parla espanyol?
18: Más o menos.
17: I am catalan.
18: ¿Eres catalanes?
17: Sí.
18: Tacaños, eh?
17: Tacaños. Vull dir, sí, tacaños, efectivament.
15: Que t'hi jugues amb el Sique i el Quack. Que t'hi jugues.

0: repassem l'actualitat, Elena, i un altre dia m'expliques aquesta sintonia, Willy. Pots reproduir en antena el que m'acabes de dir a la pausa publicitària, Òscar Nin?
1: Bon dia. Sí, sí, ahir vaig... estava a casa amb la senyora, amb la Marta, i al veure la repetició del finta regat Rabona del d'allò, em vaig treure el pijama de dues peces Massana i em vaig començar a botar i a celebrar la repetició d'allò despullat davant la tele, fins que la meva senyora em va dir que era una vergonya que un senyor de 60 anys com jo fes aquestes coses a casa. Però és que allò d'ahir, amics, va ser espectacular, no? Lo siguiente.
0: Lo pitjor és que et crec i crec que és veritat que ho vas fer.
1: No, no, és que això jo és el més suau que faig a casa quan juga al Barça. Jo estic per civilitzar quan juga al Barça
0: directament. Un dia podríem demanar als oients, mira, ho faig ara, 6-6-32-72-11, envieu-nos notes d'àudio amb les barbaritats que hagueu fet celebrant gols del Barça, amb alguns partits, 6-6-32-72-11. No cal que us ho identifiqueu, ja us mantindrem en l'anonimat, no digueu nom ni res, però quines són les barbaritats que vosaltres feu als partits del Barça? Abans de la secció amb l'Òscar Nin, posarem música al Que t'hi jugues. Ara sí, Elena, amb una hora i mitja de retard, endreçem l'actualitat.
2: Que t'hi jugues presenta l'actualitat.
0: Que hi ha unes quantes notícies que han caducat, eh? Aviam, Anna Palet, la UEFA accepta la petició del Barça i canvia el dia del partit contra l'Arsenal a la Champions femenina?
3: Bon dia, sí que sí, ja és oficial. El Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou canvia de data i en comptes de jugar-se el dimecres 11 de novembre, data en què estava previst, però també hi ha una vaga general, cosa que al Barça li preocupava per la problemàtica que suposaria amb la operativa, es jugarà el dijous 12, és a dir, l'endemà, mateix horari, 6:45 de la tarda. Qui tenia entrades continuen sent vàlides. El Barça volia que fos un dia abans, el dimarts 10, però l'Arsenal hauria tingut molt poc temps de descans perquè juga diumenge a partit de Lliga. Per tant, finalment, el Barça-Arsenal de la Champions al Camp Nou serà dijous 12 de novembre a 6:45 al Camp Nou.
0: A la Premier, sanció per a Álvaro Arbeloa per criticar l'arbitratge?
4: La Federació Anglesa el multa amb quasi 30.000 euros per haver dit als micròfons de Sky després d'empatar contra el Manchester United que no es permetia, que no permetien que el United perdés en aquell camp.
0: En bàsquet, victòria del Barça a l'Eurolliga.
4: Per 90-87 contra Maccabi amb un triple de Robinson a falta de 2 segons pel final. Victòria també del Madrid a Milà, 89-98. A l'Eurocup, derrota del Manresa, 100-88 contra el Başakşehir turc. A l'ACB es juga avui el Peny Andorra, que es va ajornar fa unes setmanes per les pluges. I a l'Eurocup femenina, debut de l'Uni Girona Fontejau contra l'Ostrava.
0: En tenis, Rafa Hodder ja és a quarts de Xangai.
4: Victòria avui al matí en 3 sets contra el neerlandès Van de Schansulp, un Hodder que ha protagonitzat sí que un moment desagradable amb la plega pilotes. El jutge de cadira l'ha amonestat per mala conducta.
5: Yo entiendo, pero así no. Pídemelo a mí. Y yo se lo pido. Así no hablamos con ellos.
4: Así no hablamos con los recogepelotas, li ha dit el jutge de cadira, Davidovich Zverev. També van jugar i seran els quarts del Master 1000 de Xangai.
0: Tots els continguts del Que t'hi jugues els podeu descarregar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER.
2: Encara no ets de la família del Que t'hi jugues? Segueix-nos a...
6: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
2: @ Que t'hi jugues.
0: Com es nota... Núria, l'endemà d'una victòria del Barça, eh?
7: Sí, la veritat que sí.
0: La gent està activa i connectada.
7: I només faltaria que avui el Madrid, pel que sigui, no guanyés, que demà també ho notaríem.
0: Podríem fer un estudi, si ens beneficia més les victòries del Barça o les derrotes del Madrid, perquè mirant l'audiència digital, que és la que controlem cada dia, i la participació a xarxes...
7: Hi ha debat.
0: El que tenim clar és que si guanya el Barça i perd el Madrid...
7: Combo
0: és
7: perfecte.
0: El combo perfecte, exacte.
7: Correcte, això no en tenim cap dubte. Sí que ho has comentat abans, la Lamine Yamal ha contestat a través del seu compte d'Instagram el que li va dir ahir el jugador del Galatasaray. La Lamine Yamal ha posat "He know me now", és a dir, ara ja em coneix, amb un emoji de fantasma, que per mi l'emoji és el que diu més. I si repassem els comentaris, sí que n'hi ha alguns d'alguns jugadors del Barça, per exemple, Rafinha, "creo que ahora te conoce", amb uns ulls i un foc. També Fermín, "crec que ara ja et coneix", i una cara amb la boca oberta. I fins i tot sí que l'Íñigo Martínez, que va deixar el Barça i ara el tenim jugant a Aràbia, ha comentat el post de Lamine amb dos cares, amb dos aliens, com volem dir que la Lamine Yamal és d'un altre món. Una publicació sí que a aquesta hora fa 2 hores que l'ha fet, té 2.800.000 likes.
0: 2.800.000 likes?
7: La publicació de la Mini Amal, amb només 2 hores, sí que aquesta resposta al que li va dir el jugador del Galatasaray és un carrusel de fotos que resumeixen el partit d'ahir de la Mini.
0: Ara, la Mini Amal té 19 anys, és desacomplexat, però el dia que no li surtin les coses al camp, que es calci. Perquè aquesta actitud se li girarà en contra. I ho dic amb tot el carinyo, que a mi m'encanta, eh? I aquesta manera de desafiar, que és molt de carrer i tal, m'agrada, però a la vegada entenc que hi hagi gent que et digui, bájale, chavalín, bájale.
1: Sí, sí, sí, això ja ho té. Els que són xulos de mena...
0: Tu ho ets?
1: Jo era xulo de recreatiu. I...
0: Per cert, vaig veure una entrevista...
1: Sí.
0: Teva... Hòstia, on va ser? És que veig tantes coses i escolto tantes...
1: Ojo.
0: Coses, sí, que ja. Parlaves de la teva etapa fosca.
1: Llapis de memòria.
0: Llapis de memòria, aquesta sí, exacte, perdó, sí. Amb el Manau.
1: Llapis
0: exacte,
1: de memòria.
0: Exacte, sí, sí, era un extracte. Sí. Vaig escoltar el programa, però algun extracte que es va publicar a xarxes i et felicito per parlar amb aquesta claredat i per no tenir problemes en afrontar determinats moments on tots ens equivoquem, no?
1: I efectivament, jo vaig estudiar per ser mestre i m'agrada ser didàctic. Les persones que hem passat per coses i podem no ajudar, perquè jo no sóc ni la Mare Teresa de Calcuta ni tal, però si la meva experiència pot servir, no d'exemple, sinó de, bueno, pues, coses que passen al món i que un es pot sortir i que hi ha vida després de tota aquesta merda, doncs endavant, aquí estic.
8: El futbol sona música amb Òscar Nin.
0: Avui què ens portes?
1: Avui fem la prèvia del Betis-Barça. Avui us porto crema de la bona, perquè a més sí que això s'està convertint pràcticament en un programa de la BBC, perquè poso aquí música que no s'escolta a cap emissora d'Espanya.
0: D'això es tracta, no?
1: Home,
0: això
1: i tant. I avui comencem amb una cosa que em fa especial il·lusió, perquè és un disco que em posava mon pare quan tenia 8 anys a casa. Per mi, el millor grup de la història del rock d'Andalús, de Sevilla. Al 74 es van formar aquesta gent, el Jesús de la Rosa, l'Eduardo Rodríguez i el Juan José Palacios. A l'època, aquesta etiqueta li van denominar com a rock progressiu. Deia mon pare que els va veure en directe, que era pràcticament com els Pink Floyd, però dient Quillo i Arsa. Amics, Triana, amb Quiero contarte.

0: Triana són els pares del rock andalús?
1: Els pares del rock andalús, als 70 ja estaven patant. El Jesús de la Rosa aquest, que és el teclat i veu, era un geni de la música a Espanya. Aquesta banda, Triana, que es va formar a Sevilla als anys 70, tenen 4 discos que són capitals en la història cultural d'aquest país. El que feia aquesta gent no ho ha fet ningú a Europa. Eren brutals. I ara, si vols, anem cap a una altra banda. Sempre parlem del Jota, de Los Planetas. Los Planetas tenen un grup que, a banda, que barregen flamenc i, atenció, rock sureny.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. El que es diuen la gente del sur, no? La gent de Texas i la gent d'Andalusia. Pues mira, van formar un grup que es deien Grupo de Expertos Sol y Nieve, però que abans, això t'agradarà...
0: Grupo de Expertos Sol y Nieve.
1: Grupo de Expertos Sol y Nieve. Grupo de Expertos, però que abans aquest grup es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez. Et sonen una miqueta? Els més iaios que estan escoltant, sí.
0: No, de fet, mira, ja ens van arribar missatges, al live del Que t'hi jugues. Mira, el Gerard diu que aquesta cançó que sona és uno de mis temas favoritos. Bravo.
1: Bravo.
0: Mira, puja-li, va. Diu el Roberto, Triana, gran grupo, junto con Manzanita, revolucionaron el pop andaluz.
1: Ahí está, molt bé, sí, Manzanita va revolucionar altres coses, però bé, també, escolta, anem al grup aquest, el Grupo Expertos Sol y Nieve, que es deien Montero Castillo i Aguirre Suárez, que eren dos futbolistes, un uruguaià i argentí, que al Granada, al 70, quan estaven a primera divisió, es deien així. Però el J. Despreti, si tengo que decir Moreno Castillo, bla, bla, no se va a tener, Grupo Expertos Sol y Nieve, amb aquest fantàstic tema que es diu Claro y Meridiano.

0: Aquests són els planetes.
1: Això és la banda paral·lela de los planetas, que fan aquesta cosa que és una mica entre country rock i flamenquillo, que està molt bé. Això és un pal del flamenc directament. Però escolta...
0: Grupo de expertos Sol y Nieve.
1: Sol y Nieve. Claro y Meridiano, un àlbum que es diu Alegato Meridional del 2016, que us ho recomano. I ara anem amb uns altres que tu, que estàs l'altre dia, que t'ho deia menys en conya, menys en sèrio, tu que estàs medio heavyatizado, eh? Anem ara amb aquesta banda de Córdoba que barrejava el heavy rock del principi de Deep Purple amb una miqueta de rock sinfònic i el flamenc andalús. Ojo que aquesta gent van vendre més de 3 milions de còpies, van girar per tota Sud-amèrica i fins i tot van tocar als Estats Units. Una banda molt representativa dels heavies grans, per exemple, quan Jordi Martí portava grenyes, bambes, Jota Hiver, texans Lloyd molt, molt arrapats, bevien xiveques i fumaven mantolats a la plaça Letamendi de Barcelona quan encara no estava asfaltada. Amics, Medina Zahara amb aquest clàssic que es diu Necesito respirar.

0: Quin record, Medina Zara.
1: Quin record,
0: perquè
1: eh?
0: El meu pare em gravava cintes de caset, sí, amb grups de rock que li agradaven, sí, amb ell, algunes cançons, i en recordo una, El Pozo de Miset.
1: El Pozo de Miset, Medina Zara.
0: Que fuiste de mi vida,
1: ahí está,
0: y yo sin comprender.
1: Amb el mitiquíssim cantant Manuel Martínez, que és aquella persona que és una mica, que és una mica raro, perquè amb un mateix cap te porta tres pentinats diferents. Arrissat, xolles per darrere i retallada pels d'allò. Va, anem amb... Mira, els pares precisament de la psicodèlia i de la fusió amb el flamenc, no? Blueseros, però també amb aquell puntec de rock progressiu de l'època. De Sevilla, també. I una de les joies de la música pop espanyola que, malaurada, no gaire gent la coneix. Escoltem els Smash amb aquest tema del 71 que canta en anglès i es diu Well, You Know.

0: Escolta,
1: aquesta molt, eh?
0: És del 71, això, tio. És del 71, d'un àlbum que es deia We Come to Smash This Time. Hem vingut a rebentar aquest temps. Eren una passada, els Smash, aquest rock que fusionava psicodèlia amb flamenc. I aquests, ara venim ja...
1: Van arribar missatges, eh? Perdona,
0: a veure, què més? Què més?
1: A Costa JMD diu Montero Castillo, el padre de Paolo Montero, Aguirre Suárez, su partner en la faga del Granada.
0: Ahí está.
1: Los dos carniceros más grandes de los 70. Sí. Vinnie Jones y Roy King, unos angelitos a su lado.
0: Sí, efectivament, eh? El Granada del 70 era gent que portava la Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló.
1: La Pallarès Solsona.
0: La Pallarès Solsona a la butxaca del pantaló curt, eh? Amics, anem amb una gent de Sevilla, per cert, que sempre fem mal la conya aquesta. Recordeu que Betis... No hi ha una població que es diu Betis.
1: No. No,
0: ni tampoc hi ha un puesto que es diu Osasuna, ja, al Betis. Ja.
1: Ni
0: Sevilla,
1: Celta.
0: Ni Celta, i aquestes coses. Però encara hi ha gent que sempre veiem a xarxes, aquelles menys brillants que hi ha sempre per Twitter. De Sevilla, psicodèlia, flamenc, stoner rock. Stoner rock és una mica jo de gent que me sabe a humo los cigarritos que yo me fumo, no? Aquest com és la crema andalusa pels amants del rock gourmet. Sí que anem amb els... Atenció,
1: sí que hi ha la calle Betis, per això.
0: La calle Betis.
1: Que està al barri de Triana.
0: Correcte, la calle Betis sí, però no, tu no pots baixar-te a Santa Justa i dir-li lléveme a Betis, no, saps? Sí. O sigui, al taxista...
1: Ni lléveme a Osasuna, no. Ni lléveme a Celta.
0: Ni lléveme a Celta. Mira, el llegat del rock andalús del 70 que hem escoltat ara està a les mans d'aquesta gent que són de Sevilla. En directe són boníssims, però molt bons. Atenció amb el nom que he de prendre aire per dir-lo, eh? Derbi, Motoretas, Burrito, Cachimba. Escoltem El Valle de 2021.

0: Diuen Derbi Motoretas Burrito Cachimba.
1: Burrito Cachimba és un nom d'aquells que
0: aquest sembla
1: no que l'hagi posat de Paz Padilla, perquè és un lisergi. Ja. Aquesta gent en concert hi ha dues coses. Són boníssims i barreu que barregen aquest folklore andalús amb sitars, aquest instrument que portaven els Beatles també, la Índia Psicodèlia. I atenció, perquè al concert d'aquesta gent hi ha molts amants de les plantes de cultiu interior i allà mateix comparteixen i degusten mostres de les seves collites. No us perdeu aquest àlbum que es diu Hilo Negro, de 2021, dels Derbi Motoretas Burrito Cachimba. I ara sí que ja per tancar avui, jo sempre tirem cap endarrere, no? Els 70, els discos dels pares, les cintes, el d'allò... Però de vegades hem de donar pas al jovent, no? Mira, de Granada, el Manuel Hidalgo Sierra...
2: Aquests són d'ara, eh?
1: Sí, aquests són d'ara. El Indio.
2: El Indio.
1: El Indio, Casi Nadie al Aparato. I Luis Abril Martín, El Nitro, no preguntem per qui li deuen El Nitro, perquè molt em temo que deu ser com Benzema, que sortia de la Ciutat Esportiva del Madrid amb l'Audi A8, tintat i a dos rodes. Amics, tenen un duo on barregen aquests dos tipus, barregen pop, funk, flamenc i música electrònica de ball. Són únics a Espanya, amics. 3 anys després del seu llançament, encara sona aquest tema a les emissores comercials i a les pistes de ball més quincorres, perquè aquests tios barregen una mica allò, una mica de los perros callejeros i els kinkis dels 70 amb l'electrònica de ball de contemporània. Amics, es diuen La Plazuela i atenció amb aquest tema ral que es diu Peíname Juana.

0: Peíname Juana, ¿eh?
1: Peíname Juana.
0: La plazuela. Sergi Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, bon dia.
0: Poc t'imaginaves tu, quan estudiaves la carrera a la universitat, que faries una crònica de l'Espanyol a la ràdio a ritme de rock andalús.
2: Totalment, totalment. No m'ho hagués pensat mai. Setmana intensa, de feina intensa aquí a la ciutat esportiva Dani Jarque, després del cop que va suposar deixar escapar la victòria al temps afegit davant del Màlaga aquest passat divendres. Ara toca rebre un dels grans de la Lliga, l'Atlètic de Madrid, que des del 9 de setembre ha disputat 5 partits i els ha superat tots amb victòria. Per tant, missió complicada. Tot i això, Lozano assegura que l'equip està preparat per reaccionar, que la confiança amb el míster és enorme. I això sí, el jugador ha explicat que els gols encaixats són fruit de jugades totalment evitables i de petits detalls que es poden corregir perfectament. Així ho ha explicat fa uns instants.
3: Són molts petits detalls que a vegades guanyes i no saps el per què, i a vegades perds o t'empaten a l'últim minut l'altre dia al Màlaga i analitzes com va ser la jugada i és molt evitable. I són tres punts que igual els sumaves l'any passat a la primera volta fent una falta a camp contrari, per exemple. Bueno, són aquests petits detalls que és primera divisió i que si no ho fas no t'emportes els tres punts. I el que hem de fer és tornar a recuperar aquesta sensació de solidesa.
0: Has vist, Òscar Nin, amb quina solidesa, amb quina professionalitat el Sergi Hernández ha donat pas a Pol Lozano de l'Espanyol i quina categoria de crònica
4: és tot i a més,
0: a ritme de rock andalús.
4: I m'agrada això, perquè les cròniques normalment del futbol és un senyor parlant, se sent darrere gent cridant i tal, amb música queda molt millor.
0: Tio. Puja, Willy. Estàs dient que sí amb el cap, eh?
4: No, és que fan ganes de fer la prèvia ara mateix, eh? Unos rebujitos, una mica de la plazuela, eh?
0: 9-3-3-4-4-14-11, 9-3-3-4-4-14-11, el primer que truqui s'emporta entrades per anar a PortAventura, a gaudir del Halloween. 9-3-3-4-4-14-11, que ràpid. Punxa'l, va. Mentrestant, un petit tastet de missatges d'oients que fan com l'Òscar Nin i embogeixen amb els gols del Barça i els regats de la Minya Mal.
5: Aviam, jo els disbarats que arribo a dir i els crits que faig, crido més per les falles, pels errors, que pels gols. El gol, mira, l'accepto, però quan fallen, els mataria. I he arribat a trencar seients de cadira. Tants en va l'olla.
6: Barça!
0: 6-6-32-72-11. Quines vegades feu vosaltres als partits del Barça, eh? 6-6-32-72-11. Aquest oient diu que ha arribat a trencar cadires quan el Barça falla algun gol. L'Òscar Nin ens ha explicat que veient el regat de la Minya mal repetit es va despullar
4: directament
0: i va començar a saltar a casa fins que la seva dona li va dir que parés. 6-6-32-72-11. Hola, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Com et dius?
7: David.
0: David, has estat el més ràpid en trucar. David, tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
7: Molt bé.
0: Dic que tens el telèfon guardat a l'agenda del mòbil o te'l saps de memòria?
7: No, me sé de memòria, porto des del fora de joc.
0: Ah, des del fora de joc, David.
7: Sí.
0: Que bo.
4: Joder, hòstia.
7: Sí, molt bé.
0: Fa 15 anys, eh?
4: Sí,
7: de la
4: sí.
7: Primera època, sí.
0: Fa 15 anys. Doncs mira, em fa especial il·lusió que t'emportis les entrades per anar a PortAventura.
7: Vale, molt bé, molt bé.
0: Alguna bogeria que puguis explicar que hagis fet amb algun partit de futbol?
7: Uf, ara mateix no me'n recordo de cap, no? Però suposo que alguna haurà sortit algun dia.
0: Una abraçada, David.
7: Vinga, molt bé, gràcies.
0: Gràcies per trucar. Ja ho tindríem.
4: Ja ho tindríem. Ara m'has fet recordar quan vivia a casa dels pares, un cop, ara no me'n recordo quin any va ser, que vam guanyar el Barça i mon pare va sortir al balcó a tirar uns coets que jo no sé d'on els va treure, però va vindre la policia a casa perquè eren més potents que els de la festa major de Sant Feliu.
0: Un dia t'he de presentar el meu.
4: Ahí està.
0: Un dia t'he de presentar el meu pare.
4: I que també s'ha afeccionat a la pirotècnia.
0: Sí. Mira, el vols veure?
4: A veure. Home! Home!
0: Aquest és el meu pare.
4: Home!
0: Ara.
4: Ara.
0: Ara.
4: Ara.
0: Sí, sí,
4: m'agrada.
0: El vaig ensenyar al live del...
4: Ensenya'l. Ensenya'l.
0: Aquest és el meu pare, ara. Ara, eh? El veieu, no?
4: Escolta, avui que hem parlat de rock andalús, si ens diuen que és el cantant de Medina Zara, jo m'ho crec, eh?
0: Podria ser-ho.
4: Podria ser-ho, eh?
0: Gràcies per escoltar el que t'hi jugues.

0: Maria de Barcelona, viu la festa de la música catalana amb les principals estrelles del país. Ben aviat, entrades solidàries a la venda als 40.cat.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i Aldi, que poc que costa comprar bé.
2: Quina sort, quina sort, quina sort, quina sort tenir-te a prop.
3: Cadena SER i SER Catalunya.
2: Quina sort.

0: Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Tu has passat bé al bar?
1: M'ho he passat molt bé. A part, hem descobert una crítica ferotge cap a les alineacions i el joc del Madrid que no m'esperava, sincerament.
0: En un moment el que t'hi jugues, un extracte del bar amb el Manolo Romero i l'Eloi Lecina,
1: sí.
0: Madridistes,
1: sí.
0: Molt crítics amb Mourinho, amb
1: sí,
0: la gestió del vestidor, amb el joc del Madrid, òbviament contents perquè ahir al final s'ha de reconèixer té mèrit aixecar un 3-1 en contra i acabar guanyant 3-4, en aquest cas a Roma, amb 3 gols de córner, d'estratègia, però els has de marcar. Vaig a seguir exactament el que posa el guió.
1: Sí.
0: És que, Elena, em sap greu, no me'n puc estar. No em puc aguantar. Aquí
2: sí, sí.
0: Tothom té les seves pedrades.
2: Sí, sí.
0: Sabeu el que va dir Mourinho després del partit? Ara l'escoltarem sobre el gat, aquesta
1: sí,
0: expressió portuguesa.
1: Claro.
0: Viatjarem allà per a que ens expliquin quina és aquesta expressió exactament. Però avui m'he trobat a l'Helena, de bon matí, escoltant música, triant sintonies del programa. Per exemple, aquesta. El gato

0: ha anat fent de DJ, com si treballes als 40. Sí.
1: Trista i azul.
0: Haig aquesta altra. Cada vegada anava rient més, l'Helena. I anava trobant més sintonies.
2: Estava el senyor Don Gato sentadito en su tejado.
3: Miau, miau, miau.
0: I n'ha trobat més, eh? Sí, escolta, escolta, escolta.
1: Oh, hombre, el Gato López.
3: Sí, senyor.
1: Claro.
0: M'ha proposat que les vagi tirant el Willy al llarg del que t'hi jugues.
4: Però tu has anat a vacar.
0: No em podia aguantar i quan les he vist al guió, tira milles, no deixis per després el que puguis ja fer ara.
4: Sempre.
0: Willy, a partir d'aquí hi ha creativitat per tu i si les vols anar soltant el programa, esquitxant el que t'hi jugues de sintonies del Gat, en honor a la Helena de Diego, que s'ho ha passat molt bé aquest matí, ja saps el que

0: Raül Llimós, què tal, com estàs?
1: Bon dia, sí que.
0: Digue'm la veritat, saps què és això que sona?
1: Ho sé perquè tinc al costat el Sergi i he vist el seu guió.
0: Has espiat el Sergi, l'estudiant en pràctiques que tenim.
1: Espiat el seu guió, sí, llavors sé que és Tyler, the Creator.
0: Tyler,
1: però
0: the Creator.
1: Però no tenia el gust, la veritat.
0: Sergi Hernández, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: Serà l'artista que lluirà el Barça a la samarreta el dia del Clàssic. És aquesta cançó que sona, la més escoltada a Spotify, més de 3.000 milions de reproduccions a Spotify. Més de 3.000 milions?
2: See You Again. Correcte, sí, sí. Tyler, the Creator.
0: Tu sabies qui era? Digues la veritat.
2: No, jo no
0: tampoc,
2: tenia.
0: Tampoc, eh?
2: La cançó que l'han posat sí que m'ha sonat una mica.
3: Sí?
2: Eh?
3: Ah,
2: sí, allò, val. Però no...
3: Tyler, és curiós perquè diferents generacions de la redacció i ningú el coneixia.
0: És fort, eh?
3: Sí, sí.
0: És bèstia. I és un tio superescoltat.
2: Ara, però té el seu punt de
0: polèmica.
2: Ara ens
0: expliques quin treball
2: també...
0: de recerca has fet, però, clar, nosaltres tenim la sort de treballar amb experts musicals. Ja sabeu que compartim empresa amb els 40, en fi. El cap de musicals és el Sergi Sánchez, també és un tio modern, i hem dit que allà el truquem, aviam si ens pot posar en context aquest artista. A més, avui està de vacances, però ha volgut entrar igualment al que t'hi jugues.
3: Caram,
0: una persona responsable amb el seu càrrec. Sergi, què tal, com estàs?
4: Hola, sí que, què tal, Flaqui?
0: Jo estic segur que tu sí sabies qui era Tyler, the Creator.
4: Doncs mira, Tyler, the Creator, aquesta cançó sí que és una que tenia escoltada, però ell, com a personatge en si, no el tenia tan ubicat com en aquestes últimes setmanes que he estat investigant.
0: Serà la imatge del Barça al Clàssic contra el Madrid. Això ho tria Spotify, no? Lo de posar l'artista a la samarreta, el Barça dona l'okay, però diguem-ne que la llista inicial la posa Spotify, no?
4: Sí, i els criteris realment són una mica incerts. Jo crec que algun dia estaria molt bé que ens els compartissin i ens diguin si és més una campanya de màrqueting per llançar un disc, per llançar una gira o el que sigui, que algun cop sí que ha coincidit amb aquestes coses. Però amb Tyler, the Creator, per exemple, ens trobem que és un tio que sí que ha anat traient singles aquest 2026, però segurament és més una vinculació pel tema de la seva altra passió, el seu altre negoci, que és la moda, que és Golf Wang, que és el que sortirà a la samarreta del Barça.
0: Sí, sortirà Golf a la samarreta, és veritat. Sí, sí, això és la part de la moda de Tyler, the Creator.
4: Exacte, la seva marca de moda.
0: Ah.
4: Sí, sí, sí.
0: Vale,
4: i de fet,
0: vale.
4: Aquest nom té molts lligams amb els seus inicis, que ell sortia d'una mena de banda de gent que cantava, que feia hip-hop, que rapejava 2006, 2007, una cosa així, on hi havia també Frank Ocean, que segurament és un nom que la gent sí que el té molt més ubicat, i que es deia Odd Future Wolf

0: milions de reproduccions a Spotify, la cançó que estem escoltant, i aquí la gent, a la redacció, per exemple, diferents generacions, com explicava el Flaky, no el coneixíem. Sí que ara en sona aquesta cançó i tal, però no és un tio molt conegut a Espanya, no? O sí?
1: No ho és, perquè realment és segurament és un personatge que és més del món anglo, del món americà, sobretot del hip-hop americà, dels seus inicis. Regne Unit va tenir algun tipus de polèmica també, que em sembla que li van vetar l'entrada durant una temporada per alguna cosa d'algun dels seus videoclips i aquestes coses, perquè en un dels seus, o sigui, el seu primer videoclip en solitari, per així dir-ho, després del Odd Future aquest, el tio es menjava una panerola.
0: Ah, sí?
1: Però era veritat, o sigui, se la va menjar i després es veien vídeos i fotos de darrere de les escenes, no? El behind the scenes que es diu, pues el tio putant, vomitant, perquè clar, s'havia fotut una panerola a la boca, quin fàstic.
0: Una cucaratxa.
1: Sí,
2: endavant. Exacte. Ara és veritat això que dius, no? De la llista d'artistes, de quin és el criteri, perquè hem tingut a Drake, a Rosalía, el Rolling, els Karol G, Coldplay, Travis Scott, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo i ara Tyler, The Creator. Sembla difícil, no?, establir un lligam.
1: Sí, perquè amb Rosalía era clar, perquè és d'aquí, és de Barcelona, el Rolling també, perquè tenen aquest punt de connexió amb Barcelona, Coldplay, evidentment, perquè la seva música és la banda sonora no oficial del Barça des de fa un munt d'anys, però després et trobes altres noms, com per exemple el de Tyler o el de Drake, per exemple, que dius, i aquests, potser és perquè volen expandir cap a Estats Units, que sí que és veritat que Spotify no és la plataforma més escoltada en aquell país, i ho són altres, no? Com per exemple, com Apple Music.
0: Serà això, serà voluntat d'expandir-se als Estats Units. Tira una altra sintonia, va, de Tyler, The Creator. Quina polèmica va tenir aquest tio?
3: Doncs durant 4 anys, per unes lletres que va escriure l'any 2009, va estar vetada la seva entrada al Regne Unit des del 2015 fins al 2019. Tot i això, actualment acumula 37,4 milions d'oients a Spotify. Per tant, tot i ser poc conegut a la redacció, doncs té la seva tirada. Cançons de les més conegudes són les que estem escoltant, que hem escoltat abans, See You Again.
0: Però les lletres que deien, per què li van prohibir l'entrada?
3: Eren qüestions homòfobes i qüestions que realment, si te les poses a analitzar...
4: Letras guapas de Estados Unidos.
0: Les que te gusten a ti, Hasselhart.
4: Letras de Estados Unidos.
0: Ahora vamos contigo. Sergi Sánchez, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
5: Hola, sí que aquest matí he estat a la botiga del Barça, al Camp Nou, perquè he anat a comprar una samarreta pel meu nebot, que és el seu aniversari. He comprat la rèplica de la capa, la verda, la de l'any de Ronaldo.
0: Guapíssima, eh?
5: Guapíssima.
2: El regal era sorpresa, perquè igual l'acabes de...
5: No, directament m'envia el link, vull això, tiet, i jo vaig i compro.
0: Tu executes.
5: I escolta, per cert, dijous random d'octubre, a rebentar, sí? El Camp Nou, eh? De turistes. Ostres. A rebentar. La botiga... Allò, saps el joc aquell que fan amb el porter...
2: Sí.
5: El museu... O sigui, a rebentar.
2: Money.
5: I he vist una samarreta amb això de golf.
0: I és aquesta,
5: no sabia de què anava.
0: Pues val 500 euros la samarreta,
5: sí, ja l'he vist, està a la botiga.
0: Sí,
5: no només una samarreta, euros. Hi ha diferents tipus de productes amb el logo aquest del Golf Swang, aquesta història.
0: Que és la marca de roba que té Tyler, The Creator.
4: I la segunda prioritat de Gareth Bale.
0: Va, gràcies, Sergi.
5: In that order.
0: Ahora vamos contigo, Hasselhart, i ara tu també, Raül, i els documentals. Però avui s'ha publicat una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, del CEO, i ens escolta el director, Joan Rodríguez Teruel. Què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia. Com estem?
0: Perquè en aquesta enquesta, és llarga, l'enquesta i els resultats molt interessants, des del punt de vista polític, el social, en fi, es pregunten diferents qüestions, i hi ha un apartat que parla de l'interès pel futbol. I a l'interès pel futbol ens sobta, Joan, que més de la meitat de la població manifesten tenir poc o gens interès pel futbol, i que el 66% dels catalans, no?, és del Barça, un 7% del Madrid i un 3% de l'Espanyol. Hi ha un 8% d'altres equips i un 16% que no és de cap equip. Explica'ns una mica com han fet aquesta enquesta i la lectura que extreuen dels resultats en l'àmbit esportiu, que és el que ens ocupa aquí al Que t'hi jugues.
6: Tia, aquesta enquesta és una enquesta electoral que fem
7: cada quatrimestre, la fem tres cops l'any, en el qual, sobretot, ens interessa saber quina és l'opinió política dels catalans respecte a la intenció política.

0: poden dir respecte a diverses eleccions, als posicionaments d'alguns indicadors polítics i una mica l'estat de l'opinió política que hi ha i l'anem actualitzant. I aprofitem en cada baròmetre per anar introduint temes d'actualitat que són menys candents i que no són pels que preguntem habitualment. I si se'ns acudeix i trobem el forat, volem preguntar també per coses que podem pensar que són rellevants, però que no són les que habitualment es pregunten. Per exemple, durant la preparació d'aquest qüestionari va coincidir amb tot el Mundial, especialment en l'etapa final, i van considerar que era una oportunitat molt privilegiada poder saber quina era la percepció tant del Mundial i sobretot de la qüestió de les eleccions i el seguiment que havia tingut en particular la selecció espanyola.
1: Té un ampli seguiment, eh?
0: Clar, pràcticament no en tenim dades.
1: Sí.
0: De fet, estrictament, com les dades que tenim aquí, no en tenim. I, per tant, això a vegades dona lloc a uns prejudicis o a llocs comuns al respecte, però sobretot afavoreix molt el desconeixement d'on som. No?
1: De fet, el resultat diu que la preferència per la selecció espanyola és d'un 84% i la segona que surt és Argentina amb un 7%. 84% Espanya, 7% Argentina i altres seleccions un 9%. I que la gent volia que guanyés Espanya el Mundial.
0: Exacte, és 84 d'aquells que tenien una preferència per la selecció espanyola, perquè, com dèiem al principi, una part important de la població que tenia poc o nul interès, no? Però, efectivament, la primera idea important que surt aquí és que el seguiment de la selecció espanyola va ser molt, molt extens, molt més que normalment assumim per discursos o idees compartides que hi ha, i que també, sobretot, era molt transversal. I que si el mirem per partits polítics o per ideologies, a tot arreu tenim un percentatge suficient, tot i que, evidentment, això està molt vinculat a les identitats, no?
1: Perquè surt, per exemple, que en funció del partit polític el que manifestin que votaran els enquestats són d'un equip o un altre? És a dir, hi ha vincles, per exemple, no sé, la gent de Junts, Esquerra és més del Barça, la de Vox, PP, més del Madrid. Això surt o no?
0: Sí, sí, sí.
1: I és
0: de
1: així?
0: Fet, primer, per la posició hegemònica que té el Barça, que aquí també es confirma, d'això ja ho sabíem, tots els partits polítics estan ple de culets.
1: Tots.
0: Això no és cap sorpresa. El factor diferencial potser és la presència de madridistes. Que deixi'm dir, crec que fins i tot aquest 7% que recollim en aquesta enquesta podria estar una mica infraestimat també pels biaixos que tenim i que sabem dels que responen a les nostres enquestes. És a dir, no m'estranyaria que hi hagués una miqueta més de percentatge.
1: Ah, és a dir, que els que responen a l'enquesta i són del Madrid a vegades no ho diuen.
0: Bé, diguem que hi ha un perfil de gent més castellanoparlant, una escuda fora de Catalunya, o que tenen menys estudis, i que a vegades també correlaciona amb aquesta preferència futbolística, no? Però diguem que els madridistes, clarament, en minoria sempre, estan més presents sobretot a Vox, a PP i en menor mesura al PSC. Però vaja, la hegemonia del Barça es manifesta aquí. L'interessant, en canvi, és notar que el suport a la selecció espanyola estava també present de manera significativa entre partits independentistes, on de vegades els discursos polítics oficials no reflecteixen aquest posicionament.
1: O sigui, gent que votava a Esquerra Republicana volien que Espanya guanyés el Mundial.
2: No, segurament la presència de tant Barça i tant català a la selecció suposo que influeix, no?
0: Efectivament, no. Primer, la transversalitat del suport a la selecció espanyola fa que a tots els partits importants hi hagi un percentatge molt important. Però després també preguntàvem aquesta enquesta, en el cas que es donés suport a la selecció espanyola, quina era la motivació. La majoria deien que la motivació era per una qüestió d'identitat. Se senten espanyols o senten que aquesta selecció és la seva i no s'ho pregunten. Però teníem més d'un 20%, per tant, gairebé un de cada quatre, que deien que eren de la selecció espanyola per qüestions esportives, perquè li agradava el joc, perquè li agradaven... I molts d'aquestos són els que trobem, per exemple, en partits independentistes o en gent que no té una identitat espanyola tan clara, no? La qual cosa, al final, i és el que jo crec que és la contribució d'aquestes dades, mostra que, tot i que les identitats esportives, i particularment en un àmbit tan marcat políticament com les identitats de les seleccions nacionals o en el Mundial, poden tenir estar relacionades amb identitats polítiques i territorials, no ho estan del tot, i estan mitjanament solapades. De manera que hem de tenir una mica més de cura, no? Veure que el futbol, i sobretot quan una selecció practica un futbol atractiu i quan rep un reconeixement esportiu, això clarament eixampla les fronteres del seu suport i fa també que la selecció nacional arribi més enllà de perfils polítics que potser inicialment, si fos estrictament per una qüestió d'identitat, no s'hi haurien aproximat.
2: No és molt poc que només un 17% digui que li agrada molt el futbol o que té un interès molt alt pel futbol i que un 36% per això digui que gens?
1: 36%? Hi ha quatre opcions, molt 17%, bastant 21%, poc 26%, gens 36% a la pregunta de l'interès de la població pel futbol.
0: Sí, veritat que sorprèn.
2: Sí.
0: Inicialment nosaltres també havíem esperat una mica més de percentatge, però en el fons, si pensem, això es correspon bastant amb les audiències que tenim a les televisions i amb el tipus de suport que hi ha. És a dir, aquella gent que diu que té poc interès no vol dir que no en tingui, vol dir que segurament quan hi ha partits o hi ha esdeveniments esportius molt rellevants, llavors sí, asseuen, no? I això ens portaria a aquest 70%, 60-70% que podem acabar trobant en les audiències en els grans esdeveniments esportius. Però, en realitat, el que aquestes dades ens mostren és que, primer, aquest 38% no és poca cosa. Això vol dir més d'un de cada tres catalans estan molt atrets pel futbol, molt o bastant. I, per tant, que és una de les activitats que més atracció té a l'àmbit social de Catalunya i més enllà. Però també això ens ajuda a pujar una mica de dimensió adequada quan donem tanta importància a l'esport i, a més, quan reconeixem el gran paper que té la informació esportiva i el futbol, les estrelles futbolístiques en el debat públic, que efectivament tenen un rol social molt important, però que després, en realitat, en el conjunt de les preocupacions i dels interessos de la societat, té la seva dimensió. Que dic, no és poca, però potser no és tanta com de vegades el paper que se li dona tant a mitjans com als titulars li podem esperar.
1: Això digueu en veu baixa, que si no encara el director ens retallarà hores de programa. I es tractaria d'anar-ne guanyant a la graella, no perdent.
0: Això és cert, però jo també us diria, això no és cap retret ni crítica, al contrari, diria. Si traduïm això en audiència pels programes esportius, crec que encara hi ha un marge molt important per guanyar, perquè repeteixo, aquest que hi ha 40% que diuen que tenen molt d'interès, és moltíssim.
1: Són els que escolten el que t'hi jugues. Bueno, hi ha gent que ens escolta i no li agrada el futbol, ens ho han dit, alguns nens, però simplement posen la ràdio perquè s'ho passen bé. Joan Rodríguez Teruel, director del Centre d'Estudis d'Opinió. Perdó, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
1: Que vagi bé.
3: Per cert, pensa que, evidentment, totes aquestes enquestes es fan en coses que poden generar disparitat. Per exemple, si tu vas i preguntes on hi ha els millors materials de construcció, decoració, reforma, 100%, et diran el mateix, et diran MCAT, el grup, l'MCAT Group, MCAT.cat, on hi trobaràs el millor assessorament, els materials més sostenibles, els preus més competitius. Coi, si has de fer reformes, si has de comprar materials de construcció, MCAT.cat.
1: 93-344-1411. 93-344-1411, si voleu anar a veure Bryan Adams.
2: Oh!
3: Yep.
1: Si voleu anar a veure Bryan Adams, 93-344-1411, tancarem el programa amb el concurs del Xavi Cazorla. 14 de novembre al Palau Sant Jordi. Aquest el coneixeu tots.
2: Aquesta sí que la conec.
1: No sortirà la samarreta del Barça perquè no li cal. 93-344-1411 per participar al concurs del Xavi Cazorla i optar aquestes dues entrades per anar a veure Bryan Adams el 14 de novembre al Palau Sant Jordi. Fem pausa. I el Raül Llimós ens proposa quatre documentals per aquest mes d'octubre. Un d'ells l'ha dirigit el propi Raül Llimós. És el primer que dirigeixes?
4: Sí, senyor.
1: Havies participat en altres,
4: sí.
1: En la creació de diversos documentals, però aquest és el primer.
4: Sí, el primer com a director. Sí.
1: Què costa més? Dirigir un documental o una redacció d'esports fent un programa diari com vas fer a RAC1?
4: Et responc ara després de la publicitat?
1: Després de la publicitat. Com se nota que en saps?
3: Oh!
5: Que t'hi jugues.
6: Sí, tornada de lesió. És veritat que va ser decisiu, va donar una assistència al tram final del partit contra el Càstim Passa, que va guanyar el Galata per 3-1.
1: Càstim Passa, però no t'ho ha passat.
7: Doncs... L'hem pensat tots, aquesta provareta.
6: Sí.
7: El que feia el de joc l'any passat. Càstim Passa.
5: Que t'hi jugues.
8: Sí que... Flaqui!
9: ¿Qué tal? Soy el ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
10: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
11: Con ventanas cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
12: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia. Y en Neumáticos Continental, esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
13: ¿Tenemos visita?
14: Olivia Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton.
15: Sentimos una conexión muy profunda con vosotros.
14: Cuando estos son tus invitados, nada puede salir mal.
13: ¡Nos están vacilando!
14: Oh, sí.
16: Nos encantan los ambientes tensos.
14: Acepta la invitación. El 16 de octubre solo en cines.
17: Radio Barcelona. Cadena Ser.
18: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra són, en realitat, un diari antic? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
19: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
20: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, i ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
21: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
22: ¿Lo has oído? Es el sonido del alivio, el momento en que todo vuelve a la normalidad. Para esos momentos en los que sufres estreñimiento ocasional y necesitas recuperar el ritmo, Emolique el laxante lubrica y estimula para ayudarte a ir al baño sin esfuerzo. Porque el estreñimiento es duro, pero aliviarlo es simple. Con Emolique el laxante, de Lainco Pharma. Indicado en adultos y adolescentes mayores de 12 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
23: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon.

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Sí, tú. Voy a adivinar algo sobre ti. Veo que estás escuchando tu programa favorito. Y veo que tu próxima cuota mensual de luz será igual que la del mes siguiente. Y que la del otro. Porque con el modo estable de Iberdrola, en función de tu consumo, pagas 12 cuotas mensuales iguales. Y se regulariza anualmente. Pásate a la tranquilidad en iberdrola.es. Empresa colaboradora del equipo paralímpico español.
2: La fruta y verdura de Aldi es fresquísima y tiene un precio inconfesable.
3: Incomparable, Al. Somos el super que más bajó los precios de los frescos.
2: No hacía falta corregirme en público. Esta semana el kilo de mandarinas a 1,59.
3: Y la hamburguesa crunchy chicken a 2,99 los 480 gramos. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
4: Coqui, tú que eres argentino y sois especialistas en bautizar acciones espectaculares, ponerle un poco de poesía. Me llama el periódico Lamin danza en el infierno turco. ¿Cómo definirías el regate de ayer?
5: Lamin baila sobre la alfombra turca.
6: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
7: Que t'hi jugues.
6: Les docusèries del Raül Llimós.
4: Raül Llimós, va, que has tingut 3 minuts per pensar la resposta. Què és més difícil, dirigir un documental com el que has fet ara o una redacció d'esports com la de RAC1?
8: Aviam, són feines molt diferents, evidentment. Ara et diria fer un documental, perquè ha estat la primera vegada i he hagut d'aprendre sobre la marxa. Al final les coses les aprens quan les fas. I ha estat un procés llarg, difícil, dur, hi ha moments en què creus que no sortirà, però al final acaba sortint.
4: Duel a 8.000 metres,
8: sí. Ara en parlarem. Jo he tingut la sort de no fer-lo sol, eh? Vull dir, l'he codirigit amb l'Álvaro Sanz, que és un director i ja té experiència.
4: Has d'estar pendent de mil coses, no?
8: Sí, sí. I després, la gran dificultat que he tingut a l'hora de fer aquest documental és que no només he fet aquest documental, sinó que faig desenes d'altres petites coses, o grans, i llavors no he tingut el focus total per poder-ho fer amb poc temps.
4: Però això em fascina de tu. Sí. Com pots fer diferents petites coses sense tenir el focus total en una? Jo em tornaria
8: boig. No, i especialment en un documental...
4: I em posaria massa nerviós.
8: Especialment en un documental és molt difícil entrar i sortir de la història. I...
4: A veure, en el procés... Quant temps heu estat?
8: En el procés de muntatge... No, des que sorgeix la idea... Clar, primer sorgeix la idea. Treballes la preproducció, després fas algun rodatge, fas les entrevistes i després la fase de muntatge i postproducció, que és la més llarga. I aquí sí que és on has d'estar molt concentrat. Bé, has d'estar concentrat a totes les fases, perquè si no pots cometre errors, algun error hem comès, el que passa que després el vas solventant. Però, en fi, ha estat un... Ara estic molt content.
4: És com un fillet, no?
8: Sí,
4: tenir un documental que has dirigit.
8: Sí. Totalment. I a més, la temàtica m'agrada molt, ja saps que m'agrada molt la muntanya. Coneixia la història del Ferran i de l'Òscar. Bé, si vols, en parlem després, o en parlem ara.
4: No, és que m'agrada molt, perquè el Raül Llimós, que és mig tímid, no, també, i vol parlar del seu documental, però si et fixes, Flaqui, l'ha posat l'últim.
9: Ben fet.
4: I jo penso, escolta'm, ja que has dirigit el teu primer documental,
9: sí, ja
4: que el que t'hi jugues a casa teva,
9: jo
4: posa el primer.
8: Va, doncs el posem el primer.
9: Jo
4: Tu faries el mateix.
9: Jo sí.
8: Mira, aquest és el teaser.
4: Així us va, no, traieu pit per les vostres coses.
9: Va molt malament, o què?
4: Però us aniria millor si fóssiu més xulos.
8: Aquest és el teaser, mira.
4: Massa humides, Flaqui, massa
10: humides. Tindrà que deixar escrit qui ha sigut el primer català en pujar els 14 o 8 mesos del planeta.
11: Penso en ser el primer català.
12: Tothom parlava d'aquest duel.
13: Le pudo las ganas de ser el primero.
14: Però molt que entre ells no volguessin competir, la competició hi era.
15: Todo cuesta ahí arriba.
16: Porto una setmana lluitant amb aquesta muntanya.
17: Oh. Qui serà el primer? Qui serà el primer?
8: Doncs aquest és el teaser de Duel a 8.000 metres, el documental que relata la rivalitat entre Ferran Latorre i Òscar Cadiach per convertir-se en el primer català en fer els 14 8.000 del planeta.
4: 14?
8: 14 8.000 del planeta, hi ha 14 muntanyes de més de 8.000 metres, i hi ha menys de 80 persones al món que han aconseguit ser a les 14
4: cimes. No arriben ni a 80?
8: Ni a 80. Ni a 80. Wow. I entre ells hi ha aquests dos catalans, els dos únics, que ho van aconseguir amb 2 mesos de diferència. No faré cap spoiler del resultat final, tot i que és públic, i els experts en la matèria o els amants de la muntanya ja ho sabran, però va ser molt emocionant. Va ser molt emocionant. Sense voler, pràcticament, van tenir un duel, una cursa, a veure qui era el primer. Es miraven de cua d'ull, a veure què fa aquest, jo vaig aquí, jo vaig allà, pam, pam, pam. I
4: eren, com es deien, Òscar Cadiach?
8: Òscar Cadiach i Ferran Latorre.
4: I Ferran Latorre, sí.
8: Són dues bèsties, dues bèsties pardes. L'Òscar Cadiach és història de l'alpinisme català. Va fer l'Everest el 85, la primera expedició catalana a l'Everest. Ell, el Toni Sors i el Carles Vallès van ser els 3 catalans que van trepitjar l'Everest. I, bé, van anar acumulant 8.000 i hi va haver un moment que van dir, hòstia, per què no fem els 14? I van coincidir en el temps el Ferran i l'Òscar. i van lluitar per veure qui era
4: el primer. Això és el que es narra el documental.
8: Això és el que s'explica el documental.
4: A tu t'agrada la muntanya també, Flaqui? Sí.
8: És un documental que té la dificultat de que parlem de competició en un món, com és l'alpinisme, on la competició no existeix. En el fons, tu estàs competint contra tu mateix per sobreviure, que ja és el gran repte en aquestes altituds. No?
4: I on es pot veure el documental?
8: Mira, s'ha estrenat a la xarxa, es va estrenar dilluns, dia 12 d'octubre, ara s'ha d'estrenar a la 2CAT, en breu, d'aquí dies, setmanes, i després a 3CAT, a TV3, que el passaran al Sense Ficció. Un cop s'estreni a les tres televisions en lineal, que són les tres televisions coproductores del documental amb NSN Media, el pujaran a les plataformes, a la xarxa Plus, a RTV Play i a 3CAT. Per tant, hi haurà moltes opcions de veure.
4: Apunteu aquest documental que ha dirigit el Raül Llimós, Duel a 8.000 metres. Els dos catalans que han aconseguit pujar al cim dels 14 pics més alts del món, Òscar Cadiach i Ferran Latorre, són els protagonistes d'aquest documental.
8: I el 6 de novembre serem a la Fira de Muntanya de Vic, fent un passi del documental.
4: Allà, si vols, t'acompanyo, que es menjarà bé aquell dia.
8: Amb el Ferran i l'Òscar, sí. És un divendres, a la tarda, al vespre. Sí.
4: Un bon sopar.
8: Un bon sopar, sí.
4: Estava pensant, Flaqui, que saps què faries tu si haguessis dirigit un documental?
7: Què faria?
4: No dir-ho.
7: Home, sí que ho diria.
4: No ho diries? No, de sobte aniríem a veure al cine o alguna cosa i apareixeria direcció. Lluís Flaqui. Flaqui, tio, per què no ens expliques això i t'ajudem a vendre el documental? No ho hauria dit.
7: Estàs pintant aquí de... No, home, hi ha uns mínims que sí que es diuen.
4: De sobte vas a veure una pel·lícula i resulta que la veu en off. Dius, hòstia, però si és el Flaqui.
7: La veu en off és una part mínfima d'una pel·lícula.
4: I no ho dius?
7: No.
4: Dis-ho, que t'hi jugues, que la gent ho sàpigui, que pugui anar a escoltar-te, a veure, no sé.
7: Ja ho diré.
4: Un altre documental.
8: Vinga, va, més recomanacions. Oh. A banda del moment umbral, foli, Willy.
9: Oh, it's it. Don't think that we are at a stop. You are perfect and you don't know
8: why. Us ho vaig dir l'últim dia que vaig venir, que el tenia pendent, que l'havia aconseguit pirata.
7: Sí.
8: Això no ho feu a casa vostra. A Beautiful Obsession, una bonica obsessió al documental de les dues últimes temporades de Pep Guardiola al Manchester City. Un insight, quatre capítols de 35-40 minuts, 2:40, que em vaig xupar seguides, sense parar.
4: Sí?
8: Sí, fa uns dies. I, escolta, jo diria, per mi és el millor insight d'un club de futbol que he vist mai. Sí.
4: Aquest?
8: Sí.
4: A Beautiful Obsession?
8: Sí, segurament per l'efecte Guardiola, eh? Per mi.
4: El veuré, ja ha arribat un punt que no em criden massa.
8: Doncs però... aquest...
4: Sí, no em criden massa, sempre hi ha alguna cosa mi... guapa, però...
8: Té el valor de que hi ha molt...
4: propaganda,
8: hi ha molt poca censura, aquí.
4: Sí? Ah, això és el que mola.
8: I sobretot, està basat... Mira, escolta. Com s'enfada, Guardiola. Està molt basat en les xerrades de Guardiola al vestidor.
4: Ah, sí?
8: Clar, és un material...
11: My generations, yes.
8: És un material molt valuós.
4: Que guapo.
8: Molt valuós.
18: Do it with passion. I don't want it with players. I will play it with passion.
4: Aquest és Guardiola emprenyat.
8: És Guardiola, i així tot el documental. És a dir, no m'estranya que Guardiola es buidés aquí i que segurament s'ha buidat més anys a Manchester, perquè fins a l'últim dia, fins a l'últim moment, exigeix els seus jugadors i, a més, es posa com trist, d'acord, perquè no li donen el que ell vol. I parla de situacions personals que ha viscut en els últims anys, com la seva separació. Vull dir, és un documental molt íntim i que explica molt bé el que ha passat al City i a Guardiola els dos últims anys.
4: Una bonica obsessió a Amazon.
8: Sí, a Amazon Prime UK. Aquí no s'ha estrenat.
4: Ah.
8: Aquí no es pot veure.
7: No, aquí hem de fer com...
8: Aquí no es pot veure.
11: You cannot, you
8: arribarà. To... Jo crec que arribarà.
4: Una IP d'Anglaterra, no?
11: You do illegal things.
8: Sí, amb un VPN i tal, sí, però aquí no s'ha estrenat. Jo...
11: Yes.
4: Per què rius, Flaqui?
11: You have to accept cookies from Russia.
7: Com diria el Jordi Legalitas, ens trobarà.
11: You have to sell your eyes to Russia to see my documentary. Sell your eyes.
8: I per cert,
11: accept the cookies.
8: Sí, el documental l'ha fet una productora anglesa en col·laboració amb City Studios. I
4: però suposo que l'estrenen aquí algun dia, no?
8: Al final del capítol 2 acaba amb música de Lluís Llach.
7: Què dius, ara?
8: Sí. I al final del capítol 4 acaba amb música de Joan Manel Serrat.
4: Clar, els anglesos deuen flipar.
8: Fiesta, sí. Tal qual.
4: Quan els anglesos deuen estar al·lucinant.
11: I City Studios està en castellà. City Studios.
8: Molt recomanable, la veritat, molt recomanable. Quan vingui aquí, aviam si Amazon Prime Espanya ens pot dir quan quan l'estrenaran, sí, aquí, perquè... però valdria la pena.
7: Home, tal com els has venut,
19: el necessitem. Sell your fingerprints.
8: Vinga, va, canviem de registre i d'esport.
20: Racing drivers are born with a gene that is different from most ordinary human beings. They have this rage to compete.
21: Wir kriegen jetzt die erste Saison seit vielen Jahren.
8: Aquí és Escolteu cotxes, un tio parlant en alemany. És un documental que es pot veure a Netflix i que es diu Schumacher 94, neix una llegenda. I explica l'explosió com a fenomen global de Michael Schumacher en el món de la Fórmula 1 l'any 94, quan ell conduïa un Benetton. Aquell any van passar moltes coses a la Fórmula 1, per exemple, va morir Ayrton Senna, i Michael Schumacher va guanyar el seu primer... No estic fent cap spoiler perquè ja
22: sabem. Va guanyar el primer Mundial.
8: Va guanyar el seu primer Mundial en Benetton.
22: Però no
8: parla de guanyaria 6 més.
22: La seva situació actual.
8: És un documental que jo me'l vaig mirar perquè surt la dona de Michael Schumacher.
22: Ara.
8: L'actual, o sigui, la dona de tota la vida i actual, i surt ara. O sigui, un documental que han fet
22: ara...
8: Però
22: no parla de la situació de Schumacher ara.
8: No parla res de res de res. Jo vaig estar allà fins a l'últim minut del documental, perquè per mi saber l'estat de salut de Michael Schumacher és una de les grans preguntes que tenim penjades en el món de l'esport, perquè no sabem res per voluntat de la família, s'ha de respectar, però no sabem res de res de res. I en aquest documental que parla de Michael Schumacher i que s'ha fet ara, el 2026, no es diu absolutament res del seu estat de salut, ni de que va patir un accident esquiant, res de res. Està centrat en l'any 94, que va ser un any clau en la història de la Fórmula 1, amb la mort d'Ayrton Senna i el primer Mundial de Schumacher. A més, va ser molt emocionant aquell Mundial. Jo no el recordava, amb Damon Hill, es va decidir en l'última cursa. A Schumacher... Schumacher el van sancionar 4 curses perquè no va fer cas d'una bandera negra. Vull dir, sí, hi va haver molt marro. A més, era Benetton, un equip modest contra els grans... I el documental està molt bé perquè et dona aquest context. Està xulo.
22: Doncs apunteu aquest també. Schumacher 94, neix una llegenda a Netflix.
23: I'm not just some phony fake celebrity or fictitious hero. I'm real life.
8: I per acabar porto una perla d'aquesta sèrie de Netflix que es diu Untold, Secretos del Deporte, que ja sabeu que en soc fan, hi ha documentals molt interessants, històries secundàries del món de l'esport, i aquest documental es diu Mr. T. Sabeu qui és Mr. T?
22: Hombre.
8: Més conegut com M.A. Barracus a l'equip A.
22: Mira com somriu el Xavi Cazorla.
8: Què diríeu, que està viu o no aquest tio ara?
22: Sí. Viu, no?
8: Sí. Quants anys deu tenir ara?
24: Pues 80, ben bons.
25: Crec que era jove quan van fer la sèrie. Que era bastant jove, encara que no ho semblava.
22: Li feia por volar.
8: Ara en té 74.
22: 74.
8: Sí, i és viu.
22: I surt.
8: I aquest tio es diu
22: Mr. T ara?
8: Lorenz Turot. Per això era Mr. T. I surt Mr. T d'ara. Llavors el tio és igual que abans, però... vull dir, s'ha desinflat. Abans estava quadrat, fort...
22: I ara està prim?
8: Ara és un iaio
22: prim. En sèrio?
8: Sí,
22: s'ha desinflat. No sé si el vull veure llavors.
26: No s'ha puesto un mentón.
8: És una altra persona.
22: I què explica el documental?
8: No, la seva vida. Aquest tio va néixer en un barri molt humil de Chicago, a l'Extraradi, anava encaminat cap a la mala vida. El tio es va posar molt fort, porter a discoteca, relació amb el món de la boxa, i va sortir a Rocky 3.
22: Sí, és veritat.
8: I després surt a l'equip A perquè buscaven un fort i tal. Aquí, la fama, vull dir, el tio es fa ric, fama, anuncis, una icona publicitària, i després també entra en el món del wrestling, amb Hulk Hogan. Lluita lliure. I d'aquí, aquest és el link amb el món de l'esport, perquè realment és la vida d'un actor... que era un actor que es buscava la vida també fent altres coses, però realment el link al món de l'esport és el wrestling, la lluita lliure amb el
22: tant,
8: Hulk Hogan.
22: Busqueu Los Secretos del Deporte.
8: Mr. T. És curtet, dura 48 minuts.
22: 48
8: sí.
22: minuts.
8: Passa bé, sí.
22: Que guai.
8: I, bueno, sí, tothom el recorda, no?
22: Home, i tant.
8: M.A. Barracus.
22: Sí, sí, i tant.
8: No, el tio va ser un boom als Estats Units, i això ho explica. I ell no ho va passar bé, va tenir també problemes per gestionar la fama i els diners.
22: Doncs apunteu aquests 4 documentals. Duel a 8.000 metres, a la xarxa, s'estrenarà també a la 2 Cat i a 3 Cat, dirigit pel Raül Llimós. el de Mr. T a Netflix, Schumacher 94 també a Netflix, i el de Pep Guardiola, les dues últimes
19: Sell
22: temporades
19: al
22: City, una bonica obsessió, que està a Amazon Prime a al Regne Unit.
8: De moment no ha arribat aquí, però arribarà.
22: Raül, gràcies.
8: Vinga, a vosaltres.
0: Què t'hi jugues? Segueix el Què t'hi jugues a TikTok, Instagram, X, Facebook i YouTube. @ Què t'hi jugues. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind.
1: Suena guapo, ¿eh?
22: Te gusta, ¿eh?
1: Wow, Tyler, the Creator. Es que es una locura. Es que esto no es publicidad para él, ¿eh? Esto lo que da, quien sale ganando de esto es el Barça. Claro, Tyler, the Creator, es el John Dolph de las nuevas generaciones. Para completar su carrera al límite ya solo le falta parir un hijo como el mío y morir de sobredosis de tres drogas diferentes. Porque ya sabéis que lo más importante en un artista top de Estados Unidos
22: es
1: que te detengan por mínimo 5 cargos, dormir varias noches en prisión y cuando te hagan la autopsia que encuentren mínimo 3 drogas de las Big Five. ¿Eh? Que eso es lo más importante de un buen carácter americano. Pero es que Tyler, the Creator, además tiene letras espectaculares. No has escuchado nunca.
7: No,
1: nunca.
7: No, no.
1: Kill people, burn shit, fuck school, yo, yo. ¿No?
22: Eso te gusta a ti.
1: Locura, hombre.
7: Poesía,
1: tiene otra que dice: Stab Bruno Mars in the fucking esophagus.
7: ¿Qué Dios?
22: ¿En serio?
1: Apuñala a Bruno Mars en el fucking esófago. Y por lo que sea, pero esto, por motivo que tenga, yo qué sé, igual una
22: licencia artística.
1: Pero que está guapo, es el rap de Estados Unidos, que es otra liga, qué buenos son. Me voy a comprar 300 camisetas especiales de estas, de que pone golf. Para jugar a fútbol, golf. te rompe por dentro, ¿sabes? Lo que voy a hacer es que me la regale mi hijo a cambio de
22: nuggets. A cambio de
1: nuggets. Tyler, the Creator, junto a es que es el mejor, junto a Young Father, Ricky the Mucher, Prick the Dick, August the Killer, Rave the Paralytic. ¿No? ¿No conoces a ninguno de estos?
7: Es que no.
1: El Olimpo de la música.
7: Seguro.
1: No los conoces. Es que qué desfasado estás, tío. Tú seguro que estos de estos que van con Coldplay. Coldplay. ¿Qué es esto de Coldplay?
7: Es lo que ens agrada.
1: Esto no es música, no hay corazón, sí, no hay hood.
7: Molt jove, tu.
1: No hay Prick the Dick, no hay hood, hay cosa americana, Prick the Dick, August the Killer, River the Paralytic.
7: Joder.
1: Flaky the Matcher.
7: Flaky the Matcher.
22: Sí, tres quarts de dues, va. Cazorla, avui de què va el concurs Vintage?
25: A veure, diumenge tenim un Betis-Barça, o dissabte, a veure, no sé en què cau.
1: L'òpera, sisplau.
25: Avui és obligatori.
1: Yeah!
25: Juan Manuel Ruiz de l'òpera, Don Manuel.
22: Don Manuel, que gran que era.
1: Viva el Betis!
25: Viva el Betis! Començarem amb un tall, primer tall de presentació de l'òpera, que va salvar el Betis de la desaparició posant 850 milions de pesetes de la seva butxaca i hi ha el mític vídeo del moment.
2: Reinaldo, hola. Mira, necessito aproximadamente 800 millones de pesetas en 25 minutos. Yo salgo para Madrid, pero tengo que salvar la situación del Betis. El Betis no puede morir, porque sería una alegría para mucha gente. Y yo ese disgusto no se lo puedo dar a la afición del Betis, que para mí es la más grande del mundo, y tengo que salvar la situación. Forme una transferencia a la mayor brevedad posible. Yo tengo que disponer de ese dinero. Venga, arme esa transferencia, después dialogamos nosotros.
25: Ja està. I Reinardo va fer la transferència de 800 milions de pesetes i el Betis es va salvar.
7: Vale. Sí.
22: En joc, dues entrades per anar a veure Bryan Adams el proper 14 de novembre. 14 de novembre, Bryan Adams a Barcelona. Dues entrades seran o per l'Ismael o pel Xavi. Ismael, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
22: Des d'on ens escoltes, Ismael?
3: Martorell.
22: Des de Martorell. Competiràs contra el Xavi. Bon dia, Xavi.
5: Hola, bones.
22: Des d'on ens escoltes?
5: Des de Barcelona, des de Sants les Corts.
22: Des de Sants les Corts a Barcelona.
1: ¿Estás friendo?
7: ¿Estás fent nuggets?
1: ¿Estás haciendo nuggets? ¿Qué? ¿Estás haciendo nuggets?
5: Estic a la cuina, sí. Sí.
1: Se nota, ¿eh?
7: Ha salido, ¿eh?
1: Sí, está haciendo bien.
5: Estic fent el dinar per la filla.
22: Jo, fantàstic el que t'hi jugues t'acompanyi mentre fas el dinar per la filla, sí senyor.
25: Començarem per l'Is...
5: Està crepitejant el llibret.
25: Se sent. Comencem amb el que no està cuinant, que crec que és l'Ismael.
22: Sí, l'Ismael, des de Martorell.
25: Quan es va reformar l'estadi Benito Millamarín, va passar a dir-se Estadio Manuel Ruiz de l'Òpera. En la inauguració, l'Òpera, estava molt orgullós pel nom que havien triat els bètics, va dir que aquell estadi duia alguna cosa seva. Va dir, este estadio lleva mi dinero, ¿Va a dir este estadio lleva mi sangre o va a dir este estadio lleva mis huevos béticos?
3: Joder, puede ser cualquiera. No. Yo diría mi sangre.
25: ¿Mi sangre? Comprobemos.
6: Y este acero, este hormigón, no lleva una peseta de Manuel Ruiz de Lopera, ¡lleva mi sangre!
22: ¡Olé! ¡Olé! Molt bé, Ismael. Primer punt per tu.
1: Qué aglomerante su sangre, ¿no? Sí.
25: Anem al Xavi. Xavi Lopera tenia un gos que es deia Hugo. Era de raça un husky que hauria estar encantat de viure a Sevilla, el gos, amb la temperatura agradable que fa allà. Doncs bé, què feia aquest gos quan marcava el Betis? Opció A, bordava molt. Opció B, es posava dret. Opció C, li portava un pot de malmenada a l'Opera per fer-li un Ricky Martin.
5: Diria que es posava dret.
25: Posava dret? Jo. A veure, comprovem.
10: Con mi perro Hugo. Con dia lo vaya a ver. Meto un gorbet y se pone en pie.
22: Molt bé, molt bé, Xavi. Un a un, de moment.
25: A veure, Ismael, anem a tu. Quan es va casar Joaquín, don Manuel no només va anar al casament, sinó que es va endur alguna cosa a l'església. Val? Quina cosa es va endur?
22: Quan es va casar Joaquín, eh?
25: Sí, ell era convidat, evidentment, i es van dur una cosa de tretzo. Opció A, la Copa del Rei que havien guanyat. Opció B, un Cristo del Gran Poder a mida real. O opció C, el seu gos Hugo i un pot de malmelada per si algun convidat volia fer un Ricky Martin.
3: La Copa del Rei.
25: La Copa del Rei? Aviam.
12: Joaquín, yo he pasado por sí. La copa, tú cuando te estés cazando, yo la voy a coger y la voy a poner aquí detrás. Yo, mira, pues si algo que te salga de los huevos.
13: Se llevó la copa donde se casó Joaquín, porque Joaquín era un gran jugador y a nosotros no importaba llevar allí la copa.
22: Molt bé, eh? Ha portat la Copa del Rei, molt bé, Ismael.
1: Homenatge al PSG, avui.
25: Anem a la quarta pregunta pel Xavi. A Xavi Lopera li va posar un detectiu al mateix Joaquín perquè sospitava que sortia bastant de festa. Què li va dir el detectiu a l'Opera després d'uns dies perseguint a Joaquín? Opció A, que Joaquín es portava molt bé i no sortia mai. Opció B, va demanar un augment de sou perquè el detectiu feia dies que no dormia. O opció C, que tenia un vídeo de Joaquín amb un pot de melmelada i un gos.
5: La dos, la que feia molt que no dormia.
25: Aviam.
14: Veo a Joaquín y le digo, muy joven, vas a empezar, ¿no? Que le teníamos puesto un detective y le tuve que pagar detective las horas extras porque el hombre es que me llega un día con más ojera que Nacho Lewin y me dice que es que no duermo.
22: Hòstia, qué bestia, ¿no?
25: Molt bé, sí, sí.
22: 2-2.
25: Va, anem pel Ismael. Aquest any farà 25 anys de la mítica festa de Halloween, la més famosa de la història, que va ser a casa de Benjamín Zarandona, jugador del Betis. Allò hauria de ser un festival amb molta gent, amb moltes dones, fins que es va presentar la festa Juan de Ramos, que era l'entrenador, i Manuel Ruiz de l'Opera. Quan va entrar, què és el primer que va veure l'Opera? Opció A, chicos y chicas haciendo ejercicio físico. Opció B, un jugador del Sevilla comiéndole la boca a uno del Betis. O opció C, molts pots de melmelada buits.
3: La primera.
25: Chicos y chicas haciendo ejercicio físico. Aviam.
22: ¿Qué pasa ahí?
14: Pues entro y me encuentro una muchacha con poca ropa haciendo ejercicio físico. Aquello parecía el gimnasio del ayuntamiento.
1: Gimnasio del ayuntamiento.
25: Molt concret, eh?
1: Molt concret, eh? Aquell. Sí, sí. Que ja...
25: No feia pinta l'Opera d'anar molt al gimnasio de l'ayuntamiento.
1: No.
22: 3 de 3, eh, l'Ismael?
25: Sí. Sí. Anem al Xavi, a veure si empates. Xavi, abans d'un Sevilla-Betis, la Cope va organitzar un sopar de germanor entre l'Opera i Manuel Cuervas.
22: Com va acabar allò?
25: Que era el president del Sevilla. Estaven separats a la taula per la delegada del govern. Davant hi havia l'alcalde, hi havia autoritats, hi havia tot Cristo. La cosa va acabar fatal amb insults i gairebé arriben a les mans. L'Opera es va aixecar en un moment donat i va acusar el president del Sevilla d'anar borratxo. Però com li va dir que anava borratxo? Li va dir... Lo que no se puede venir a una mesa bebiendo whisky desde las 7 de la tarde... Li va dir, opció B, este hombre que la última vez que bebió agua fue en su comunión. Opció C, se aguantaba menos de pie que el Ayuso en el Día de la Hispanidad.
5: Hostia, no sé, la U.
25: ¿La A? Comprovemos.
5: La whisky, sí.
15: Lo que no se puede venir a una mesa bebiendo whisky desde las 7 de la tarde, señor. Se bebe agua mineral para estar con los señores. Yo que yo con los borrachos no puedo estar.
22: Yo con los borrachos no puedo estar.
7: Se bebe agua mineral para estar con los señores.
25: Para estar con los señores, sí, señor.
7: Manolo, tranquilo, ese, Manolo.
22: Si podeu, hi ha el vídeo a internet.
1: Sí, el vídeo és espectacular.
22: Mireu-lo perquè és espectacular.
7: espectacular si el concurs poses... d'avui, 3-3.
25: I si et poses a buscar, l'endemà es veu que van fer una reconciliació a la SER i després els van portar no sé quina tele, o sigui, van forçar que es reconciliessin a més l'endemà mateix. Va, anem a l'Ismael. Setena pregunta. En una ocasió es va acusar l'Opera d'haver pagat primes a tercers perquè guanyessin els rivals del Betis a la classificació. Què va dir Don Manuel quan li van preguntar pel tema? Opció A. Si jo doy esa prima, no se entera ni el gato. Opció B. El Betis es un equipo limpio y mi honor no está en duda. Opció C. La única prima que conozco es mi prima en carne y l'Opera nacía en dos hermanas.
3: La primera.
25: ¿La primera? Comprobemos.
3: Sí.
4: Si yo doy a esa prima, yo no soy gilipollas y no se entera ni el gato.
25: Molt bé.
22: Però és que, a més, va explicar com ho hauria fet,
25: sí,
22: si donava la prima. Amb una caixa de bombons, doble terra, i els diners posats a sota.
25: Va dir, ens els menjaríem tots i ficaríem allà tots els
22: diners. És que ho va explicar, sí, sí, com sí, donaria sí, la prima perquè no s'enterés ni el gato.
7: Increïble.
22: 4-4, eh?
25: 4-3.
22: Sí, però 4-4, Ismael.
25: Sí, sí, sí, sí. Ara el Xavi té opció d'empatar. Aviam. En una assemblea de socis, l'Opera va queixar-se de les exigències dels socis, val? Que li estaven exigint moltes coses. Què li exigien exactament? Opció A, que fichara a Ronaldo o a Ribardo. Opció B, me estáis exigiendo que me estáis cansando. Opció C, que me tatúe el escudo del Betis en el culo.
5: Yo no tengo ni idea. Bueno, sé la A.
25: La A, que fichara a Ronaldo o a Ribardo. Aviam.
9: Por favor, es que me estáis exigiendo que me estáis cansando. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. Oh, y cuando me canséis a mí, esto va al garete. Esto va al garete. Que yo donde estoy es en mi casa, que me estoy muriendo por el Betis. Me estoy muriendo por el Betis.
25: S'ha de dir en favor del Xavi que no tenia gaire sentit. Me estáis exigiendo que me estáis cansando. O sigui, no té molt de sentit la frase.
22: 4-3.
7: Encara hi ha partit, això.
22: 4-3.
25: Aviam, anem per l'Ismael. El primer ascens del Betis amb l'Opera va voler treure pit del que havia fet perquè feia només un any que era president. On va dir l'Opera davant dels seus aficionats que era l'equip, el Betis, quan ell va arribar? Opció B, el Betis estava en el barro com los puercos. Opció B, estàvamos en la UBI. Opció C, estàvamos en segunda.
3: En la UBI, en la UBI.
25: ¿En la UBI? Aviam.
9: Estábamos en la UBI. Nadie daba un duro por nosotros. Yo entrego a ustedes un Betis libre. Limpio. En primera. De ustedes. ¡Viva el Betis!
25: ¡Viva!
22: Ha fet 5 de 5, l'Ismael.
7: Sí, sí, sí. Estamos en la UBI.
8: Ismael Ruiz de l'Opera.
25: Aviam, Xavi, encara pots empatar. Última pregunta.
8: No, crec que ja no.
22: Van 5 a 3.
25: És veritat. En un dels seus discursos, l'Opera va dir que abans de defraudar la seva gent era capaç de menjar-se quina cosa? Opció A, 3 quilos de caracole con el asco que me dan. Opció B, antes me como un bollo con aceitunas debajo un puente. Opció C, los huevos por detrás al presidente del nido.
5: Ya no puc guanyar, ¿no?
25: No,
8: és igual.
5: Doncs llavors la sé.
8: Grande.
22: Que gran.
25: Endavant.
9: Yo antes me como, lo dicho, un bollo con aceitunas debajo un puente que defraudar a mi familia, que son todos ustedes.
7: Aceitunas debajo de un puente.
25: Que molt concret, també, eh? Com el gimnàs,
8: sí, sí, el gimnàs de l'Ajuntamiento.
22: Ismael, gràcies. I felicitats. Que vagi bé. Per tu són les entrades. Xavi.
5: Vinga, enhorabona pel programa i a l'Ismael per les entrades.
22: Interplay. Que vagi bé el dinar de la nena. Adéu.
5: Ciao.
22: Que guai.
25: Doncs ja ho tenim. Manuel Ruiz de l'Opera.
22: Avui tancarem el programa amb una secció que estrenem.
7: Ara hi ha una secció?
22: Ara hi ha una secció.
7: A la 1:57.
22: Lo de l'U.
7: Lo de l'U.
22: Lo de l'U.
1: Vale, però deixa'm abans dir que jo tinc gana, eh? Jo tinc gana. Són aquí, falten 2 minuts per les dues. Doncs escolta, vull anar a Almenar 75. La millor rosseria de la Barceloneta. 19 varietats de paella diferent. Els clàssics, el de Popa la Gallega, el de Magret d'Ànec. Manar 75, és que és una experiència. Manar 75, Ponés. Força!
22: I ara ho entendràs, Flaqui, era una sorpresa que et tenia preparada. L'U, després d'estar l'altre dia al rei d'Istanbul, em va proposar algun dia tancar ell el programa.
7: Ah, val.
22: I vaig pensar...
7: Pues per què no?
22: Per què no fer-ho? Lo de l'U.
11: Bueno, hola, gent del que t'hi jugues. Avui us porto una notícia una mica trist, perquè ha mort Sam McDowell, que no tenia ni puta idea qui és. Era un jugador de béisbol que va morir amb 84 anys, perquè va néixer al 42 a Pensilvània i va morir a Florida la setmana passada. Va jugar 15 temporades a la Major League de béisbol. Era un pitcher molt bo, va jugar 5 partits a les estrelles i va ser 5 vegades el millor pitcher de béisbol, que és el que tira la piloteta. Va jugar a Cleveland, a San Francisco, als Yankees i a Pittsburgh, però tenia un problema, que era alcohòlic. Ell mateix es considerava el bebedor, el millor, el més gran bebedor de la història del béisbol. La seva addicció li va costar el matrimoni i la fortuna que va amassar mentre es va jugar i la relació amb les seves, amb els seus dos fills. I a la ruïna es va ingressar en un rehab on es va rehabilitar. Quan va sortir va estudiar psicologia i es va especialitzar en addiccions i va tornar al béisbol perquè va treballar pels Blue Jays de Toronto, pels Texas Rangers i per la lliga de béisbol. I amb els Blue Jays va guanyar un anell. Es va casar amb una turista eslovaca que va conèixer per Florida perquè la tia s'havia perdut i ell la va acompanyar on anava i bueno, es van enamorar de cop. I diuen que va inspirar el personatge de Ted Danson, el Sam Malone, a la sèrie Cheers, però l'autor de la sèrie va dir que no era veritat. El cas és que ell mateix va dir que a mi se me daban mejor las chicas que a Ted Danson, en la sèrie. Sam McDowell va ser un mite, un tipus que va caure a l'infern i va tornar al béisbol, on des de el montículo va tirar la pilota com molt poca gent.
25: Què, Blacky?
7: Molt bé, lo de tu.
25: Ja ho tindríem.
7: Ja està fet.
25: Adéu.
0: Què t'hi jugues?
16: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes, dice Feijóo. El debate de las pensiones se acabó.
18: Es muy sencillo contestar a la pregunta de las pensiones. Las pensiones son innegociables y ya. Se acabó. ¿Se actualizarán las pensiones conforme al IPC? Sin duda. ¿Garantizaremos el sistema público de pensiones, su viabilidad? Sin duda.
17: Pero en realidad fue el Partido Popular quien lo abrió y es el PP quien, sin atender a los deseos de Feijóo, se enreda más si cabe en un asunto muy delicado. Feijóo dice que las pensiones están garantizadas, pero su portavoz económico añade después sí, siempre que lo permita la situación económica. Es Juan Bravo.
20: Los datos están ahí. O sea, que sí, pero ¿cuál es el problema? Pero que nosotros, hemos votado a favor.
21: No va a petar.
20: Si tenemos la economía adecuada, ¿eh? Tenemos que tener la economía adecuada. Es decir, cuidado con que si seguimos acumulando 600.000 millones de deuda, entonces, ustedes creen que
23: es problema de modelo, ¿verdad? Sí,
20: es chicos, problema de economía.
17: Cuidado. Palabras de Juan Bravo en el foro, creo, de 5 días, dejando en evidencia a Feijóo y allanando el argumentario del gobierno, que está especialmente cómodo con este tropiezo del Partido Popular en plena precampaña electoral. Este es Pedro Sánchez a su llegada a primera hora a la Cumbre Europea de Bruselas.
26: Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
17: Pedro Sánchez, que alienta el miedo a una reforma del sistema de pensiones, que, por cierto, reivindica Vox, principal aliado del Partido Popular, y ya veremos si socio de gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. En definitiva, otro tema que se mete en la caravana y que se suma a la huelga general y a las movilizaciones por la vivienda en la calle, de las que Ayuso culpa a lo que ella llama la izquierda violenta.
27: Porque no son capaces de reconocer que van a perder las elecciones y que la izquierda en este país, cuando se encuentra en esa encrucijada, se vuelve extremadamente violenta porque no acepta las reglas del juego democráticos. Y esta es la verdadera batalla que se juega.
17: Jueves de fiesta, otro jueves de fiesta en la Asamblea de Madrid, como contaremos luego. A y media también nos detendremos en lo último de la historia interminable del Frente Amplio. Esta mañana ha estado aquí en Aser con Aymar en Hoy por Hoy, quien será en principio número uno por Madrid de ese espacio a la izquierda del PSOE. Emilio Delgado reconoce que hay negociaciones con Podemos, pero...
28: Lo que todo el mundo ha podido leer es que tenían un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña, lo han comentado ellos mismos, y lo han hecho en paralelo a la negociación con el Frente Amplio.
29: ¿A usted le ha molestado?
28: Bueno, yo creo que cuando uno tiene un compromiso de encontrar soluciones, se esfuerza en ellas y pone toda la carne en el asador en que esas soluciones salgan hacia adelante.
17: Negociaciones entre reproches. Emilio Delgado con Aymar esta mañana. La entrevista completa la tenéis en la web de la SER, también en nuestra app. Tensión máxima a poco más de 24 horas para que finalice el plazo para presentar coaliciones. El ambiente que reina ahora mismo es irrespirable, incluso dentro de Más Madrid. Se intuye, de hecho, en esta respuesta de Mónica García a las preguntas de la prensa.
30: Yo siempre he dicho que yo estoy para facilitar, he hecho todo para facilitar el acuerdo, de hecho, por eso
2: eso desde Más Madrid hemos propuesto a Emilio Delgado como el candidato, y ahora los candidatos y candidatas tendrán que decidir cuál es el mejor acuerdo, salir del bucle y empezar a hablar de lo que importa, que es de la política.
17: O básicamente he hecho lo que he podido, preguntadle ya a Emilio Delgado por la candidatura, recordemos que en principio va a liderar en Madrid. Y media, lo primero que haremos en este Hora 14 es volver a escuchar los testimonios que hoy aporta la SER de migrantes que sufrieron humillaciones y agresiones en Ceuta por parte de militares españoles.
6: A
17: uno de ellos le desnudaron en un descampado, le golpearon, le robaron el dinero y el móvil. Luego nos cuenta más Adrián del Pozo. Lo tenéis todo en la web, son denuncias que hemos podido contrastar y que se suman a los vídeos y a otras denuncias que hemos venido contando aquí durante semanas. El Ministerio de Defensa, recordemos, abrió una investigación interna para esclarecer estos incidentes. Lo hizo hace días. De momento, ni conclusiones ni explicaciones.
16: Hora 14, con Javier Casal.
17: Y con más cosas de este jueves, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas. Por primera vez, Zelensky planta cara a Donald Trump. Da por hecho que ha dado orden de reducir la información de la inteligencia norteamericana, que hasta ahora avisaba de ataques del ejército de Putin. Entre tanto, Ucrania ha vuelto a bombardear refinerías rusas, lo que acaba con la supuesta tregua energética anunciada por Trump. Y por primera vez, el CIS nos ha preguntado por la violencia sufrida durante nuestros primeros años de vida. El resultado atruena. Casi la mitad de los adultos en este país reconoce haber sido castigado con bofetones o golpes cuando era niño o adolescente.
17: El tiempo. Esto empieza a cambiar. Jordi Carbó.
12: Se acaba el tiempo veraniego de las últimas jornadas, pero hoy y mañana todavía temperaturas muy altas, las máximas en el conjunto del país. Valores de 25 a 30 grados serán habituales, cerca de los 35 en poblaciones del río Guadiana, también del río Guadalquivir. Pero empieza a cambiar ya un poco por el norte. Está aumentando la nubosidad en el Cantábrico, irá más durante la tarde con alguna llovizna. Mañana por la tarde ya algunos chubascos también en Castilla y León. Será el fin de semana cuando la lluvia y el ambiente frío ganarán protagonismo en la mayor parte del país.
17: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
16: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
13: Fins a un 30% de les ajudes públiques del govern espanyol per rebaixar el preu del dièsel se les han quedat les empreses distribuïdores de benzina. Ho avisa l'Autoritat Catalana de la Competència. Part del descompte de 20 cèntims per litre del gasoil que està pagant l'Estat ha anat a parar a augmentar els marges d'aquestes empreses. Localitzat el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant el temporal fa dues setmanes, ha aparegut mort davant la costa de Sitges. Amb aquesta ja són 4 les víctimes mortals dels aiguats del 3 i 4 d'octubre a Catalunya. Pedro Sánchez defensa la portaveu del PSOE i número 1 de la llista pel PSC a Lleida, Montse Mínguez, després que la premsa hagi publicat que la seva parella té 30 pisos on ha desnonat a diversos llogaters. Així d'escuest ha respost el president.
19: Por supuesto.
13: El president diu que té la seva confiança. Els llogaters del bloc Papallona a Barcelona s'organitzen per deixar de pagar el seu propietari. Diuen que no els vol renovar el lloguer per fer lloguer d'habitacions.
21: El bloc Papallona comença una vegada lloguers contra el fons Voltó New Amsterdam Developers. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells.
13: Ter Catalunya ha comprovat com molts propietaris, moltes empreses de co-living estan deixant habitacions buides perquè amb la regulació en vigor des del gener ja no els surten els números. Tot això avui, que és el Dia Internacional del Dol Perinatal. Parlarem del que s'està fent des d'hospitals com els Germans Trias de Badalona per ajudar a qui ha de viure la mort d'un nadó acabat de néixer. Tenen una sala amb un bressol tèrmic que permet tenir més temps per acomiadar-se i que es pugui fer també aquesta despedida amb altres familiars. Hem parlat amb la llevadora que els acompanya.
23: Els facilitem que puguin entrar altres membres de la família per tal que, com en qualsevol dol, que potser estem més acostumats amb els adults, no? Però al final és un dol en el qual tota la família, en la mesura que vulgui, pugui tenir aquest comiat.
13: El 2024, que és l'últim any amb dades, hi va haver 172 morts fatals tardanes. Tot això a les portes d'un cap de setmana en què tothom està pendent del canvi de temps, pluges i baixada de temperatura. Jordi Carbó.
12: Dos dies més d'ambient estiuenc durant moltes hores. A partir del cap de setmana, els núvols, la pluja i l'ambient fins i tot fred aniran guanyant protagonisme. Però, de moment, aquesta tarda, més enllà de petites variacions en la temperatura respecte ahir, el alguns llocs serà una mica més baixa, altres una mica més alta, però en el conjunt de Catalunya, màximes al voltant dels 25 graus, superant-los amb facilitat a ponent, sobretot cap al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre, amb màximes de fins a 27-28 graus. En una tarda assolellada, també estones alguns núvols, sobretot al litoral i perlitoral, que aniran a més la pròxima nit. I demà, temps setmanal d'avui, dissabte cada cop més núvols, entre última hora de dissabte i al llarg de diumenge, la pluja acabarà afectant gran part de Catalunya, fins i tot de manera generosa.
13: Tècnica Jordi Orós, producció Marina Curto, des d'ara i fins dos quarts, us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
16: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
13: Què tal? Bona tarda. Feia només un mes que els tancs russos entraven a Ucraïna, 2022. Havia començat una guerra que disparava els preus d'absolutament tot i també el preu dels combustibles. El mes de març, Pedro Sánchez, d'aquell any 22, anunciava això.
3: El plan de choque de respuesta a la guerra son un conjunto de medidas que van a servir para proteger a los sectores, a los ciudadanos más afectados, para repartir de forma justa los efectos de la guerra...
13: Era un pla amb mesures, entre altres, que incluïen descomptes als preus del dièsel i la gasolina. Uns descomptes que es pagaven a les benzineres perquè aquestes repercuteixin una baixada de preus als qui van omplir el dipòsit. Quan els preus es van tornar a estabilitzar, aquests descomptes es van retirar, però 4 anys després, al febrer d'aquest 26, Donald Trump bombardeja l'Iran i es bloqueja l'estret d'Hormuz.
26: Que hace 3 setmanes, Israel, Estados Unidos e Irán iniciaron claramente una guerra contraria al derecho internacional. En estos primeros meses, en estos primeros compases, a los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros.
13: Així que el Consell de Ministres aprova retornar aquests descomptes amb un decret que establia que aquest descompte seria automàtic si el preu del gasoil arribava a un tope, el superava. Doncs atenció al que ha determinat avui l'Autoritat Catalana de la Competència. Entre un 25% i un 30% d'aquestes ajudes al dièsel han anat a parar a les distribuïdores dels combustibles per augmentar els seus beneficis, és a dir, diners públics en ajudes que es queden a aquestes empreses i que, per tant, no repercuteixen del tot després en baixar el preu del litre de gasoil. Pol Valero.
4: Sí, segons l'ACO, al voltant d'un terç de les subvencions del dièsel, que ara són de 20 cèntims per litre, no s'han destinat a baixar preus, sinó a fer créixer els marges de les distribuïdores.
5: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que pugen marges perquè saben que aquesta bonificació permet poder cobrar un preu més elevat al que cobrarien sense la bonificació.
4: És Jordi Perdiguero, coautor d'un estudi sobre l'augment de preu dels carburants a partir de l'anàlisi de 1.500 benzineres catalanes entre gener i març d'aquest any. En només 20 dies, després de l'esclat del conflicte a l'Iran, la gasolina va pujar un 20% i el dièsel un 33% per les afectacions a l'estret d'Hormuz, per on circula una cinquena part del petroli mundial. Segons l'estudi, també, les benzineres de baix cost, els supermercats i els sortidors independents són els que han augmentat més els preus perquè partien de nivells més baixos respecte a la mitjana.
13: Ahir explicàvem els preus de la inflació, la darrera inflació, que havia pujat un 4,5% interanual, i avui hem conegut, doncs, aquesta informació de l'Autoritat Catalana de la Competència amb aquests descomptes als preus del dièsel que no arriben del tot als consumidors. Ara són les 2:11, avui que a Granollers és dia de dol. Així ha acabat el minut de silenci aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament, a la porxada de Granollers. En recorda en Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer fa 2 setmanes. Va fugir de casa, espantat per les fortes pluges que caien al Vallès, i després de 12 dies de cerca se l'ha localitzat mort. Recordem que es va fer una crida de tothom perquè ajudés a localitzar el menor. Centenars de persones de Granollers es van volcar en la seva cerca. Ara s'ha identificat el seu cos prop de Sitges. Martí Oliver, recordem que aquest temporal deixa ja 4 morts i encara ara hi ha una persona desapareguda.
6: Sí, els Mossos estan a l'espera de l'autopsia.

0: Se'l va trobar i la tarda surant a l'aigua un pescador davant del Port Ginesta, a l'alçada de les botigues de Sitges, al costat de Castelldefels. El pescador va trucar al 112 i la unitat marítima dels Mossos va recollir el cadàver i s'ha fet càrrec de la investigació. En el minut de silenci, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha decretat un dia de dol i ha agraït als voluntaris que s'han volcat amb bombers per trobar-lo aquests dies.
1: Més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo amb vida. Però, malauradament, això no ha estat possible.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa...
2: Expressar les meves condolències a la família d'aquest... Noi,
0: també ha expressat el condol per aquesta mort.
3: El govern també ha promès contundència contra la persona que va apunyalar el treballador d'un CAP d'un ambulatori a Torelló. La policia encara no l'ha identificat. I aquests són els aplaudiments de desenes de veïns del municipi. Ahir al vespre a la plaça de la Vila van fer una concentració de rebuig a aquest apunyalament, un acte que ha convocat el propi ajuntament. L'alcalde del municipi d'Esquerra, Marcel Ortuño, deia això.
4: No podem permetre que la por ens prengui als carrers i no podem renunciar al dret de viure en pau al nostre poble. El nostre compromís és que no mirarem mai cap a una altra banda, no baixarem els braços i no deixarem de treballar per defensar la seguretat i la tranquil·litat de tots els veïns i veïnes de Torelló.
3: La víctima continua greu a l'hospital, no estem prou per la seva vida. Anem a explicar els fets, Martí, el que se sap a aquesta hora sobre aquest succés que ha generat molta indignació en aquest poble d'Osona.
0: La víctima és un home de mitjana edat que treballa des de fa poc al CAP de Torelló i que dimarts de la nit, quan passejava per la plaça de Sant Fortià del municipi, el va apunyalar un home a la panxa enmig d'un robatori violent. Ell mateix va ser qui va trucar al 112 i que el va ingressar a l'hospital, on ara es recupera fora de perill de les ferides. De fet, la consellera de Salut, Olga Paner, el va poder visitar ahir. Els Mossos per ara desvinculen l'agressió del fet que fos metge i estan pendents de poder prendre declaració de la víctima per tenir els detalls de l'agressor, va ser l'únic testimoni, i poder detenir-lo.
3: I en la crònica política ja veu que les esquerres tenen un dia de marge per posar-se d'acord i decidir si a les pròximes eleccions del 29N van o no junts. Hi ha només una altra papereta a banda del PSOE. En aquest cas, tot indica que no hi haurà acord. Per tant, a Catalunya, com a mínim, hi haurà la papereta d'Esquerra i la dels Comuns per separat. Xavier Balló, avui aquesta divisió, aquest debat, era present als discursos que s'han fet en l'acte de record a l'afusellament de Lluís Companys. Recordem, ara fa 86 anys.
5: Mentre les converses segueixen entre els partits del Front Ampli i Podemos, a Catalunya la possible aliança entre Esquerra i Comuns està totalment descartada. Tot i les apel·lacions que s'estan fent a Gabriel Rufián, els republicans donen per tancada aquesta possibilitat i Elisenda Alemany ho ha deixat clar aquest matí.
6: I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem.
5: Esquerra no renunciarà al seu espai i els Comuns busquen que almenys hi hagi una integració amb Podemos al conjunt del país. Jessica Albiach.
7: Tornem a tindre els monstres a les portes, per això estem treballant per construir un front ampli que siga el més gran possible, perquè és el moment d'escoltar el carrer i d'estar a l'altura.
5: Davant d'aquest escenari, altres partits com Junts lamenten que Esquerra hagi entrat en la dinàmica en clau estatal. Jordi Turull.
8: Que podien posar per davant Catalunya, posen per davant trinxeres ideològiques, posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
5: Demà és el darrer dia per registrar coalicions electorals en les properes eleccions. El Front Ampli vol anunciar el seu equip aquest dissabte, mentre Esquerra ja ha tirat pel dret i ha tancat els primers espais de la llista amb persones de la confiança de Junqueras.
3: I el PSC ha confirmat ja a Montse Mínguez com a número 1 de les llistes del partit per les generals a Lleida. Mínguez és l'actual portaveu del PSOE a nivell nacional i avui el president Pedro Sánchez ha hagut de sortir a defensar-la. Diu que té la seva confiança. Per què? Doncs perquè la premsa ha destapat que la parella de Mínguez té un negoci immobiliari amb una trentena de pisos i en alguns ha desnonat els seus llogaters, Oriol Soler.
9: Abans d'entrar a la reunió del Consell Europeu, Pedro Sánchez ha hagut de respondre sobre els negocis de la parella de la seva cap de llistes a Lleida. El president del govern ha llançat pilotes fora.
10: Yo desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja. Pero a mí me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda en nuestro país.
9: I repreguntat sobre si manté la confiança en Montse Mínguez,
10: por supuesto,
9: ha tancat files amb la portaveu nacional del seu partit. Segons ha admès la pròpia Montse Mínguez, el seu marit és un gran propietari, ja que té un negoci immobiliari a través del qual lloga una trentena de pisos a la ciutat de Lleida. La portaveu del PSOE, Antena 3, s'escudava en que és una activitat legal.
11: És una empresa familiar que se dedica al alquiler i cumple con la legalidad y cumple con lo que dice la ley de vivienda que se está aplicando en Cataluña.
9: Aprofitant aquesta informació, el PP ha acusat el PSOE d'hipocresia hipocresia i incoherència per defensar polítiques de regulació del mercat de l'habitatge mentre

0: Encetem el llapis de memòria de la Cristina Masferrer amb Nit Salvatge, que és una cançó dels valencians Smoking Souls, que compta amb una triple col·laboració, perquè aquí també hi participen els Catarres, Boicot i Los Chicos del Maíz. I Cristina, malgrat que aquest tema és de 2015, es va publicar aquell any, crec que tu transporta uns quants anys més cap aquí, cap al present.
1: Em transporta molt a la Nit Polar.
0: La Nit Polar.
1: Que és, potser, el moment més dur de la temporada, que és el desembre. A partir del 10 de desembre el sol ja no surt per l'horitzó. Tenim com 3-4 hores del cel clar, però segueix sent bastant fosc, i és veritat que és molt gradual, no? Perquè ara a poc a poc el sol ja no puja gaire
0: amunt. Vas perdent sol, no?
1: Vas perdent sol fins que ja no el deixes de veure, i et posa davant de la pitjor versió de tu mateix.
0: Sí?
1: Sí. És, encara que no ho sembli, veure el sol és, mentalment és duríssim, i no te'n dones compte fins que torna a sortir. I dius, hòstia, que malament ho he portat fins ara. A part, és l'època en què tenim més gent, hi ha més gent a la zona, tothom que viu allà dalt, ja no només pels que venim de fora, pels locals, jo et diria que fins i tot és una mica pitjor. Nosaltres, amb els grups, ens obliga a sortir a fora igualment i estar en contacte amb la natura i tenir vida social, però és un moment que es viu com molt de recolliment, molt a dins de casa.
0: És hivernar, no?, pràcticament.
1: Exacte. I sí que és un moment en què el cel té uns colors espectaculars, que no, només el pots veure en aquell moment, un rosa pastel, un blau pastel, que s'uneix amb la neu, i, o sigui, és preciosíssim, però mentalment és dur no veure el sol, no tenir allò de dir comença el dia, no? No, sembla que no acabi de
0: la Nit Polar és molt llarga, dura
1: mesos.
0: És molt
1: llarga. O sigui, que no veiem el sol són 3 setmanes, però les 3 setmanes anteriors i les 3 setmanes posteriors potser surt 10, 15, 20 minuts. Es va com escurçant i allargant progressivament.
0: I dius que no s'acostuma la gent a la Nit Polar.
1: No.
0: O sigui, gent que té 60 anys ha viscut sempre allà, igualment.
1: Molta gent no fa vacances d'allà, dels locals que jo conec, no fa vacances a l'estiu i les fa al desembre per poder escapar. Per poder marxar.
0: Quan va ser la teva primera Nit Polar?
1: La primera Nit Polar tenia com molta curiositat. Just estava descobrint la zona, en plan, anava tots els racons que podia, i em va passar com molt de dir, ui, ja ha tornat a sortir el sol. I les següents temporades...
0: Et va passar ràpid, la primera?
1: Sí, em va passar, però les altres no. I per aquesta última ha estat bastant... se m'ha fet llarga.
0: I estàs preparada per la que ve?
1: Espero que sí. Per això estic aquí.
0: Si has vingut, realment, has
1: sí.
0: sigut literal quan has dit has sí. vingut a agafar sol, eh?
1: Agafar sol, a veure la família, les amigues, passar temps guai, de dir, vale, marxo amb les piles carregades.
0: O sigui, agafar embranzida.
1: Sí.
0: Abans de la Nit Polar, que està per venir. Que tot això, Cristina, què fot

0: I en aquell moment havia treballat en una agència a Girona que portàvem hotels, restaurants, i estava com una mica al món del turisme, i m'agradava molt el turisme, i la idea era que ell feia de guia i jo feia de fotògrafa. Ho fèiem en anglès, però jo no em sentia còmoda treballant en anglès, o sigui, m'encantava la feina perquè... era dissenyadora web i em dedicava al web, marketing digital i tal. La meva feina seria portar la web i totes les xarxes socials i fer les fotos dels clients. Però la part d'estar amb els clients en anglès no m'agradava gens. No em sentia còmoda, no hi havia aquest feeling quan pots parlar la teva llengua materna. I vaig dir, bueno, provo en català. I en aquell moment el meu company em va dir, sí, prova-ho. Jo li deia, no, jo crec que 6 grups a l'any em faré suficient. Ella em mirava i em deia, 6? Segura? Jo, sí, segura. Mai he fet 6 grups. La primera temporada en vaig fer 9, la segona 15.
1: Bueno, això està bé,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, i ara en portem 22. Sí.
1: Que clar, si ja és exòtic tenir a una persona d'anglès a la Lapònia sueca, el teu company és turc.
0: Sí.
1: I ell venia ja amb aquesta idea de casa seva.
0: Sí, ell tenia una agència de viatges, feien viatges a tot el món, però li agradaven molt els països nòrdics.
1: I com us vau conèixer, tu i el teu company? Un turc i una noia d'anglès.
0: Ens vam conèixer a Turquia. Jo hi vaig anar-hi amb una amiga de vacances i ens vam conèixer allà.
1: I mira, a la Lapònia sueca.
0: A la Lapònia sueca.
1: Que, esclar, tu vas per curiositat i portes 6 anys vivint allà.
0: Sí.
1: En quin moment vas dir, em vull quedar aquí, això és casa meva?
0: Pues va ser a la primera temporada, perquè em va encantar viure el ritme de la natura, diguéssim. Que hi ha bon temps, tothom a fora. Que hi ha aurores, tothom a fora. Que fa mal temps, et quedes a casa. Que avui surt el sol per primera vegada a les 8 del matí, doncs és la primera allà a les 8 del matí per veure el sol. Que avui és l'últim dia que es veu, doncs tots allà... És un ritme molt diferent.
1: O sigui, marcat absolutament per la natura, pel que està passant.
0: Pel que passa al teu voltant.
1: Clar, però, Cristina, és començar una vida pràcticament de zero.
0: Sí, però no sé si és que jo... A dintre ja tenia algú que em feia buscar això, però no ho canviaria per res. A vegades, aquest últim any, la meva mare m'ha preguntat, tornaràs?
1: Si tornaràs a casa.
0: A casa, i és com... No com abans, o sigui, puc tornar com estic fent ara, baixar, però canviar aquest contacte amb la natura, amb no tenir-lo, no.
1: Però els primers anys a Lapònia, entenc que has de fer una inversió, vull dir, has de viure a algun lloc... Has de comprar una furgoneta o una moto de neu, qui sap. Mm. Tot això, com van ser aquests primers temps allà?
0: Haig de dir que nosaltres vam començar amb el Covid. I érem el meu company i jo. No teníem treballadors. Llavors, les empreses que ja hi havia a la zona, al ser Covid, moltes van decidir que aquell any no operar. No fer tours. Nosaltres ja érem allà. Llavors, tothom que podia venir... Pues, sortíem, i ens va ajudar moltíssim, perquè en aquella zona, a la zona on estic, abans era com el públic era molt asiàtic, i des del Covid ha estat totalment europeu. Llavors, quan, jo què sé, Itàlia estava una mica millor, els deixaven viatjar, tot ple d'italians. Quan a França estava una mica millor, tot ple de francesos. Quan a Catalunya o Espanya està millor...
1: Tu sabies com anava el Covid per Europa?
0: Segons les reserves que teníem. I la primera temporada vam tenir més de 1.500 persones. Ara ja estem a uns números molt diferents, però... veient que les empreses d'allà no van operar, nosaltres ens va ajudar moltíssim.
1: Que ara sí que teniu treballadors. Quants sou en total a Llums de l'Àrtic?
0: 9. Llums de l'Àrtic som 4, però llavors hi ha l'empresa, la part del meu company, diguéssim, que aquest any m'he encarregat jo de fer tot l'equip, llavors tot l'equip és català.
1: Són tots catalans?
0: Tots són catalans, menys ell.
1: I com els has enganyat? Perquè vinguin a Lapònia. Què els hi dius?
0: No, perquè, per exemple, hi ha la Sofia i l'Eric, que ells ja havien viscut a Islàndia, volien fer un canvi d'un altre país nòrdic, i em va agradar molt, em van contactar, i els vaig dir que vinguessin. Hi ha l'Ona i en Marc, que ja estaven a Kiruna, amb una altra empresa, fent trineus de gossos. La Núria, que té la seva parella, que viu a Kiruna. I la meva germana, que pujarà d'aquí poc. Llavors només hi ha una persona, que és la Míriam, que sí que està aquí a Catalunya, però la resta són tots uns bojos dels països nòrdics, per tant, per nosaltres perfecte, perquè o sigui, cada un també aporta coses diferents a cada grup.
1: I així com recordes la teva primera nit polar, eterna nit polar, recordes la teva primera aurora boreal?
0: Sí, molt decepcionant.
1: Per què?

0: Perquè és veritat, i és una cosa que llavors vaig aprendre i s'explica bé. Nosaltres no estem fets per veure la foscor. Els nostres ulls no estan preparats per veure de
1: no
0: nit.
1: No som mussols,
0: no som ni mussols, ni ratpenats, ni res. Llavors, és tènua. Hi ha nits que és molt tènua, que dius, hòstia, jo com els explico, no?, que això són les aurores.
1: Sí, però fa llufa.
0: Sí, però al final, bueno, podia ser allò o podia ser res, també, eh? Vull dir, jo tinc sort que, bueno, sort no ens ho hem currat molt, tots els grups de llums de l'Àrtic han vist aurores fins ara. Però és veritat que alguns les han vist més fortes i alguns les han vist més fluixes. Quan són així fluixes, sempre te queda aquella cosa de dir, ai... I jo, les primeres que vaig veure, eren molt fluixes. Ara, l'endemà, vaig tenir un show espectacular i ja se'm va passar la... Però sí que va ser com plan, ostres, això ho he d'explicar. Que no es veu igual.
1: Clar, no és un festival pirotècnic.
0: No, no és.
1: I depèn com, doncs, hi ha una font de llum allà increïble.
0: Exacte.
1: I hi ha dies que dius, bé...
0: Hi ha dies que dius...
1: No, però és una aurora boreal.
0: És una aurora boreal igual, i hi ha molta gent que ve a aquesta zona i torna i no les veu. Llavors sempre els dic, és que s'han d'alinear moltes coses perquè les puguem veure. O sigui, el sol ha d'estar actiu, han d'arribar aquestes partícules de la Terra, quan xoquin amb la nostra atmosfera ha de ser de nit, i llavors no ha d'estar núvol.
1: Sí, sí, clar.
0: Llavors, a vegades, veig sí, el que
1: prou
0: veges...
1: Prou bé que ho hagin vist tots, encara tots els grups, eh? Que ara n'has vist moltes, ja, després de 6 anys. Tot i això, continua sent un moment màgic?
0: Molt.
1: O a tot acostumes?
0: No, no. Perquè, a més, crec que tot l'equip surts cada dia pensant avui veuré les millors aurores de la meva vida. Perquè, o sigui, sí que tenim com una mica de previsió de saber si el sol ha estat molt actiu o poc actiu, però sempre és la màgia aquella de dir, primer, si les veurem o no les veurem, si els hi podrem ensenyar al grup o no, llavors les fotos que podrem fer, quins colors tindran, quines formes tindran, si es mourà, si no es mourà... Llavors, crec que és una feina que t'ha d'apassionar, perquè si no és duríssim viure allà dalt, si no t'agrada.
1: I així com Nit Salvatge dels Smoking Souls és la banda sonora de la primera nit polar de la Cristina, les aurores boreals també tenen la seva cançó i aquesta és La gent que estimo, d'Oques Grasses. Porto amb mi...

0: els núvols grisos.
1: La gent que estimo d'Oques Grasses sonen al llapis de memòria de la Cristina Masferrer, és a dir, de la fundadora de l'agència de viatges a Lapònia anomenada Llums de l'Àrtic i també una expertíssima caçadora d'aurores boreals. Que, Cristina, és precisament aquest el motiu pel qual has inclòs la gent que estimo al teu llapis de memòria. Digue'ns la veritat, no hauràs vingut perquè et pensaves que els concerts d'Oques Grasses eren aquesta setmana, et vas confondre...
2: No. O sigui, ja m'hagués agradat molt. I a més, hi havia una viatgera que va estar en aquest grup i tenia data pel concert que van canviar. O sigui, pel primer concert van canviar la data i m'ho va saber molt de greu per ella. I ens hem passat tot el viatge amb Oques Grasses al cotxe.
1: I com relaciones la gent que estimo amb l'experiència de veure aurores boreals?
2: Ara està sonant un tros que diu "Cel de llums per fer-me feliç".
1: Vols que l'escoltem i ara ens comentes?

0: aurores boreals.
1: Estan parlant d'aurores boreals. No sé si les han vist, però estan parlant d'aurores boreals.
0: Sense ell saber-ho, potser?
1: Pot ser.
0: Que he llegit això, que una aurora boreal pot durar des de 5 minuts a 4 hores.
1: Sí. O a vegades un minut, i a vegades ens anem a dormir i encara hi són. Moltes vegades el grup ens ha de dir, sisplau, ja les hem vist, marxem, perquè els guies ens quedaríem tota la nit allà.
0: Que són els que més us apassionen.
1: Clar.
0: Però de què depèn que duri un minut? O tornem a la pols solar?
1: Sí, depèn del sol, si ha estat més actiu o menys. A vegades tenim, com diem, com aurores de fons, que és les partícules regulars, així explicat molt ràpid, que deixen anar el sol, però a vegades passen coses al sol, a l'atmosfera del sol, que ens envia moltes més partícules de cor. Per exemple, el dia 10 ens va enviar moltes partícules i teníem tot el cel de colors i vam anar a dormir i encara estaven allà. I jo vaig arribar a casa i els vaig dir, noia, sortiu a fora, que encara hi són. I totes, vale, però...
0: Estan cansats de l'aurora, ja. La més bèstia que has presenciat? La que més t'ha emocionat, pel motiu que sigui, d'aurores boreals?
1: Home, aquesta última ha estat molt guai, però recordo, per exemple, el 19 de gener d'aquest any també va ser molt, molt xula. No sé per què, quan venen els meus pares sempre tenim shows espectaculars al cel. Bueno, moltes. I sobretot, per exemple, quan tenim un grup, que recordo d'un grup del desembre l'any passat, que la primera nit no les van veure perquè estava núvol. La segona nit, cel claríssim, zero aurores. La tercera nit, supernúvol.
0: Tu hi amb ansietat, aquí? Perquè mai t'ha passat, encara.
1: Clar, mai m'havia passat. I la quarta vam tenir un show espectacular. O sigui, sense paraules. Estàvem allà fent el foc, miréssim on miréssim, hi havia aurores de pertot arreu. Ja no és... Al principi sí, era com més les aurores d'una nit concreta, ara està com molt relacionada amb els grups. En plan, l'esforç que hem hagut de fer aquest grup, vam fer més de 1.000 quilòmetres en 4 nits, més de 20 hores de cotxe, i de veritat que s'ho mereixien moltíssim veure-les, perquè al final deien, bueno, si no les veiem no passa res, perquè és veritat que hem fet tot el que està en les nostres mans, ho hem fet, hem tingut paciència, hem fet no sé quants quilòmetres, no sé quantes hores, i que el poder tenir aquesta recompensa és molt màgic.
0: Que canvia l'energia dels grups a mesura això que van passant els dies. Ah, mira, avui no l'hem vist el primer dia. Aviam demà. Sí.
1: Jo els hi dic, en plan, si no les veiem la primera nit, la segona nit, no us angoixeu, perquè primer que encara ens quedaran 2 nits i al final és una cosa que no podem controlar. Fem una reunió cada viatge, una reunió d'inici, jo sempre els dic, deixem 3 coses per veure aurores: foscor i tenir cel clar. Això és el que podem controlar nosaltres. Si el sol ha estat més actiu o menys, aquí no cal ni que tinguem ansietat, ni... perquè és que no podem fer res. Llavors, que tinguem les dues primeres coses, fosc i cel clar, fetes, i la resta és un regal.
0: Però també és inevitable el cenisso, el vinagre català, no? Aquella persona que et contamina el grup. Això, joder, jo he vingut aquí a veure aurores. D'aquests també te'n deus trobar.
1: Haig de dir, si sóc sincera, no gaires. O cap.
0: No venen, No els agrada.
1: Jo crec
0: van a altres indrets.
1: Jo crec que ja filtrem bastant... el tipus de viatger que busquem, i jo, si veig que aquest viatge no és per algú, jo no tinc cap problema en dir-li. En plan, ho sento, però és que...
0: Si filtreu moltíssim.
1: Sí.
0: Tu has dit que no a gent.
1: Sí. Sí. És un viatge que treu de la teva zona de confort. Jo els recullo a les 9 del matí i a vegades els torno a la 1 de la matinada. Jo, com tingui algú de mal humor, posarà mal humor a 7 persones més i a mi no em deixarà fer bé la feina. I si algú hi ha reservat i se'ns ha passat, tampoc tinc cap problema en dir-li, ei, espero que sàpigues on vens i que jo necessito de tu també.
0: Però com pots saber-ho, tu, que els fas un psicotècnic?
1: No, però jo, com si me veuen a Instagram i diuen, mira, aquesta tia me cau fatal perquè és com molt estricta o molt o explica les coses molt com seran, doncs potser algú busca un viatge més de plaer. Jo els dic, jo no sóc l'assistenta de ningú. Jo o l'equip conduirem on faci falta, però no espereu a ningú, ni que us vingui a cordar les sabates, ni que us vingui a carregar la maleta. És un viatge, és una feina en equip, en realitat, perquè jo, quan estic conduint, si està tot núvol, jo necessito que la gent estigui mirant per la finestra si hi ha estrelles o no hi ha estrelles, i sempre els dic que a vegades potser no ens podrem acabar ni el sopar, perquè ja hi haurà les aurores, ja sopareu quan torneu a Catalunya. Aquí el que mana és el cel. I jo ho he explicat així obertament a Instagram i a la newsletter. Tinc una newsletter que, a més, és molt personal i el que t'explico a tu ara ho explico allà sense gaire filtre. Llavors, clar, amb algú que ja no li entri aquesta filosofia, doncs ja no vindrà.
0: És un bon cribatge. Que, Cristina, jo vaig aquí dient caçadora d'aurores boreals, caçadora, caçadora... El terme caçador és l'adequat? És el que feu? Les aurores boreals es cacen?
1: En realitat, és molt més poètic dir caçar aurores boreals, però al final el que cacem és cel clar. És poder veure estrelles. Si veiem estrelles, si les aurores venen, les podrem veure també. Però clar, caçar cel clar no queda tant.
0: I tu què dius que ets... Si has de ser seca i sèria ho ets, amb el tema mòbils? Perquè clar, si necessites foscor i cel clar, quan hi ha foscor la gent treu el mòbil avui dia.
1: Aquí tenim a vegades una mica de conflicte,
0: sí?
1: Amb els grups. Sí, perquè és veritat... Ara hi ha menys. És veritat que tothom vol tenir la seva foto amb el mòbil, però nosaltres sempre anem amb una càmera molt bona i els enviem totes les fotos al final del viatge. I a part que, com he dit abans, no estem acostumats a veure la foscor. Els nostres ulls necessiten 30 minuts, aproximadament, per acostumar-se a la foscor. Si estem tot el rato amb el mòbil, no ens acostumarem mai. Llavors no veurem tan nítid com si...
0: Sí, estic d'acord, però que la gent moltes vegades se la bufa.
1: Ja, però hi perden ells. És que jo ja n'he vist moltes.
0: Requises mòbils, com els campaments?
1: No. Al principi ho hagués fet, al principi era com molt més estricte, però és com... Jo ho explico una vegada, qui m'ho vulgui ficar bé i qui no, és que jo ja les he vist. I són
0: Bé, de fet, tu has pagat uns diners per venir.
1: Clar, o sigui, tu has pagat i tu no et vols perdre el moment, deixa el mòbil. Tu has vingut a fer la foto? Pues fes la foto, ja és com...
0: Que quedi clar que en aquests viatges es cacen aurores boreals, però feu moltes més coses.
1: Sí.
0: Hi ha moltes més activitats. Visiteu la ciutat de Kiruna, que és on teniu el campament base. Aneu amb motos de neu, els porteu a saunes típiques d'Escandinàvia. Vull dir, hi ha un... Quan dorm aquesta gent? Perquè si durant el dia estan fent aquestes coses i a la nit estan buscant caçant aurores boreals, una cosa és que els treguis de la seva zona de confort, però... On... Vull dir...
1: No és un viatge còmode. O sigui, dormim poc, però... Bueno, o sigui, un cop són allà dalt, és un viatge car de fer. O sigui, arribar fins allà dalt són dos vols...
0: Quant costa aquest viatge?
1: Els vols podem estar parlant d'uns 450-500 euros i llavors amb nosaltres depèn. Si una persona sola al voltant del 1.300 euros, una parella, doncs 1.900.
0: 5 dies, 4 nits, crec
1: sí,
0: que és, no?
1: Sí, exacte.
0: Sí, els vols no entren en el vostre pack. Tu et busques
1: no,
0: els vols?
1: Sí, perquè hi ha gent que, per exemple, pues arriba i fa dos dies a Estocolm i llavors acaba d'arribar fins a Kiruna, que crec que va molt bé per començar-te, sobretot el novembre, desembre, gener, per començar-te a adaptar al fred. O hi ha gent que llavors ho fa a la tornada.
0: I hi ha gent que hi ha grups que repeteixen per això.
1: Sí, aquest any tenim dues famílies que tornen a venir.
0: I els hi canvies les activitats? O fan
1: no, volen fer el mateix. Venen amb gent nova, venen acompanyats amb familiars, i és com, no, nosaltres volem
0: sí,
1: que també...
0: És l'anfitrió de l'anfitrió de l'anfitrió, eh?
1: Exacte, i ells volen fer tot i que la seva família també visqui això. Però és que, a part, per exemple, l'activitat d'anar amb moto de neu...
0: Qui es cansa d'anar amb moto de neu?
1: Qui es cansa d'anar amb moto de neu? És que és molt guai. I agafar la moto i passar per tots els llacs gelats i el riu, i arribes a un prat envoltat de pins, tot nevat, i la nit polar, quan tenim aquests cels tan espectaculars, és que és molt màgic.
0: Els porteu a avistar balenes?
1: Tenim un viatge, sí, entre el novembre i el gener, per anar a veure cetacis.
0: T'ho pregunto perquè aquesta remor que se sent ara mateix de fons són cants de balenes ja perudes.
1: Exacte.
0: Què hi fan al teu llapis de memòria, Cristina?
1: Jo des de molt petita havia sentit com una connexió amb el mar molt gran, amb els animals. Recordo que sempre era en plan, no, fem un mural al mar. Fem, no sé què, al mar. Tot era al mar, però mai se m'havia passat pel cap estudiar res relacionat ni amb biologia, ni amb ciències del mar. Res. I ja sé ara que també amb la comunitat de que la feina va bé, que puc començar-me a apartar una mica perquè tinc un equip molt guai, doncs he tornat a estudiar perquè tenim un mar molt ric, sobretot el Mediterrani, i molt desconegut. Tenim 8 espècies residents i moltes estan en perill d'extinció. El Mediterrani, per posar en context...
0: És... 8 espècies, vols dir 8 cetacis?
1: 8 cetacis diferents. Tenim entre dofins, 3 dofins, molar comú i llistat, tenim cap d'olla gris, cap d'olla negra, els ifis, i llavors tenim...
0: Cap d'olla són balenes, això?
1: Són dofins.
0: Dofins.
1: Sí. Llavors tenim el rorqual, que és la segona balena més gran del món, i tenim catxalots, també. Llavors, el Mediterrani és un 1% comparat amb la resta de mars, però tenim el 30% de transport marítim. I aquest any, per exemple, a les Balears s'han comptat molts catxalots, i això no ho sabem, i són animals que estan perdent tots els seus ecosistemes, jo porto tota la gent a l'Àrtic per conscienciar, no?, de tot el que està passant allà, també amb el canvi climàtic, i el viatge de les balenes és precisament per això, perquè són animals que ja van estar molt en perill quan es caçaven, però ara amb tot el trànsit marítim també. I crec que és molt ric que els puguem tenir en el nostre mar i que no es mori, que no es quedi buit.
0: Doncs escoltem una mica aquestes balenes japerudes, que és una de les peces musicals que hem trobat al llapis de memòria de la caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer.

0: Aquesta que escoltàvem era la Pavarotti, no?, de les balenes japerudes.
1: Sí.
0: Aquest és el cant de la balena japeruda?
1: Aquest és el cant del cant de la balena japeruda. Les balenes japerudes fan una cançó. Els mascles fan una cançó. I es transmet de mascle a mascle i cada any li afegeixen estrofes.
0: O sigui, és com una cançó,
1: és una cançó
0: popular.
1: Exacte, de les balenes japerudes. Depèn de la zona on estiguin, tenen una cançó, on tenen una altra.
0: Però què vol dir que afegeixen estrofes?
1: Afegeixen vocalitzacions. Com nosaltres estem parlant aquí, doncs és un idioma seu que es va construint, és una cançó que cada any serà una mica més llarga i l'aniran passant d'una a l'altra. És que moltes vegades parlem dels animals com no, els animals tenen instint. Bueno, tenen instint. Els animals, hem de començar a parlar, tenen cultura, no? Perquè primer es transmeten coses amb el seu llenguatge, tenen tradicions, tenen estratègies de pesca, de caça, d'alimentar-se. Llavors, no ens quedem, no?, només amb la superfície d'oh, és un animal d'instint, no. Si anem molt més endint, trobem coses espectaculars. Tu pots agafar una barca, anar al Cap de Creus i llançar un hidròfon a l'aigua i potser no els veuràs, però segur que els sentiràs.
0: I ara... I a l'Àrtic, Cristina, esteu notant molt el canvi climàtic?
1: Moltíssim. Molt. Ara, per exemple, encara no tenim neu. Vam tenir una nevada abans d'ahir, però avui està plovent. En principi...
0: I a octubre, normalment, allà
1: neu,
0: hi ha neu.
1: Neu i graus negatius. No pot estar plovent a l'octubre a l'Àrtic. I l'any passat ens va ploure al març, per exemple, entre octubre i abril no hauríem de tenir mai graus positius. Sí que la nit fa fred, jo vaig venir aquí, estàvem a menys 12,
0: hòstia,
1: però de dia
0: clar,
1: estàvem...
0: Clar, és l'Àrtic, és l'Àrtic.
1: Clar, però de dia estàvem a 5 o 6. Que sí, és fred, però no hauria de ser...
0: No és un fred àrtic.
1: No és un fred àrtic, clar.
0: I els animals com ho viuen? Perquè allà hi ha... Entenc que hi ha molts ants, no?
1: Tenim els ants, però els ants, per exemple, tenen com un morro molt llarg, i aquest morro tan llarg, precisament el que fa és que l'aire que respiren s'escalfa per aquest morro i els arriba als pulmons calents.
0: Mira'ls.
1: Llavors, tots els animals estan adaptats. Tenim llebres que just ara estan començant a canviar el pèl. A l'estiu són grises o marrons i ara estan tornant completament blanques. I els rens igual. A l'estiu porten el seu vestit d'estiu, que és molt fosc, i ara els hi comença a sortir un pèl molt més llarg, més blanc, més gris, per camuflar-se més amb la neu.
0: Que te'n trobes molts?
1: Molts. Jo visc a una zona com molt apartada de Quirona, visc a 25 minuts de Quirona, i gairebé cada dia em trobo alguna cosa, o un ant, o una guineu, o un ren, un gall fer. Ara, en aquella carretera no sé què ha passat, però està ple de galls fers. Llavors, ja sempre vaig amb la càmera allà al costat, perquè sempre...
0: Cap ensurt? Amb animals?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí. O, bueno, que vas conduint i se't creua un animal i ara, per exemple, pot ser un volantasso i canviar de carril, però quan estigui tot gelat, la recomanació és que vas recte.
0: Sí, però depèn de l'animal, et pot destrossar el cotxe.
1: Sí.
0: Ha passat?
1: A mi encara, a l'equip encara no, però a companys sí.
0: Coneixeu?
1: Sí.
0: Que Kiruna és una ciutat sueca, això, que està allà tocant a Lapònia, al voltant de 20.000 persones que hi viuen, i pel que he llegit és una ciutat que està de trasllat.
1: Sí.
0: L'estan movent.
1: L'estan movent. A Kiruna tenim la mina de ferro subterrània més gran del món, i aquesta veta de ferro pues, està posant en perill una mica la ciutat, i abans que passi cap desgràcia, el que fan és desallotjar barris i traslladar-los al centre nou.
0: El poble Sami, que crec que és l'únic poble indígena que queda a Europa, viu a aquella zona?
1: Sí, nosaltres el que coneixem com a Lapònia, que és una petita part de Rússia, una part de Finlàndia, una part de Suècia i una part de Noruega, en realitat s'hauria de dir el Sapmi, que és la terra on viuen els samis. La paraula Lapònia prové de la paraula Lap, que és una paraula despectiva per referir-se al poble, o a la gent que vivia al nord i...
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Què vol dir?
1: Uf, és com la paraula que vam servir nosaltres per referir-se a vegades a la gent del Marroc o de Sud-amèrica.
0: Vale. Així es tracta els samis?
1: Exacte.
0: Aquella zona?
1: Sí. Llavors, bueno, és una zona que es va colonitzar. Quan es van començar a formar les corones sueques, noruegues... És un poble que ha patit un procés d'assimilació molt bèstia, gent que es va canviar de cognoms, gent que, pues, que la van assassinar per no voler adoptar la religió majoritària, famílies que se'ls van emportar els nens, amb aquests nens se'ls va ensenyar suec i els van fer servir de missioners per escampar la paraula de Déu, que els havia vingut a salvar tots, amb aquesta pobreta gent que vivia allà tan tranquil·la amb els seus rens.
0: Que crec que actualment els samis és un poble indígena d'uns 80.000, unes 80.000 persones, tot i que hi ha molts suecs que no coneixen la seva existència.
1: Clar, és que a Suècia...
0: Si estan invisibilitzats.
1: És que no s'estudia qui és el poble sami a les escoles. I a Suècia només hi ha dues escoles on puguin anar a estudiar i aprendre sami. És com si a Catalunya...
0: Tenen 9 llengües, crec, no?
1: 9 llengües, sí. I a més és molt curiós perquè es mouen les llengües des del Bàltic fins a l'Atlàntic. No és com molt transversal, però perquè segueix la migració del ren. De la manera que es movien els rens és com es movia el poble sami.
0: És endarrere els rens.
1: Clar, és endarrere els rens. I la llengua, òbviament, doncs, viatjava amb la gent que la parlava. El que passa que amb aquests processos d'assimilació es va prohibir parlar sami durant molt de temps i al ser un poble nòmada no hi havia res per escrit. Llavors moltes coses i moltes paraules i tot el que seria la part més religiosa, més espiritual del poble sami s'ha perdut.
0: I què tal és el poble sami, tu que els coneixes?
1: A Kiruna és complicat. Perquè primer reben molt d'odi per part del poble suec i segon tenen el territori molt fragmentat per la mina, les carreteres, el tren, i és veritat que a vegades és complicat poder accedir a ells.
0: No et veuen amb bons ulls?
1: No.
0: A tu ja et deuen conèixer.
1: Sí, però igualment jo també estic de fora. Llavors, tenen una situació molt complicada. A Noruega, que tenen molt més poder, és diferent. Però aquí tenen moltes lluites i Suècia, des del meu punt de vista, s'està portant bastant malament.
0: Però és un poble connectat amb el món? On ens hem d'imaginar un perfil Amish?
1: No. Vull dir...
0: O sigui, tenen tecnologia, ho tenen tot?
1: I viuen en cases com la que puc viure jo. Sí que, òbviament, la seva connexió amb la natura és molt gran i la protegiran, podien anir abans la natura que la seva pròpia economia, per exemple, i bueno, tenen mòbils, quan han de fer la migració amb els rens s'ajuden amb quads, amb GPS, amb drons, a vegades amb helicòpters, van a tope. Però bueno, és com, o sigui, no perquè sigui una cultura indígena vol dir que s'hagin de quedar amb tradicions del passat. Si es poden fer la vida més fàcil, és totalment lícit.
0: Doncs d'un poble indígena com el sami passem a un altre, com és la tribu dels Powhatan, que és el poble indígena de Pocahontas. Em creus ignorant i salvatge.

0: La banda sonora de Pocahontas sonant al llapis de memòria de la fundadora de Llums de l'Àrtic i caçadora d'aurores boreals, la Cristina Masferrer, que aquesta cançó en concret que sona és Colors al vent, que bé, és un himne ecologista, només cal escoltar la lletra, en tota regla.
1: Sí, i és una de les pel·lícules que recordo més de quan era petita. Sí, és o sigui, potser la primera que recordo, però clara la veig amb uns ulls molt diferents, no? Perquè la Pocahontas pues és la colonització d'Amèrica i la Pocahontas s'enamora d'un colonitzador.
0: Bé, és que l'amor romàntic, Disney ens l'ha colat a tot arreu,
1: ens l'ha colat a tot arreu. Llavors...
0: Sí, l'ecologisme no està renyit amb l'amor romàntic de Disney.
1: Però me recorda molt, per exemple, pues, el poble Sami, no? Que jo vaig tenir l'ocasió una vegada de conèixer un noi que era pastor de rens i deia, ostres, a mi em faria com molta angoixa tenir el meu ramat perdut a la muntanya, sense veure on són, vale? Que pots tenir el GPS, però si passa alguna cosa tardaràs molt a arribar. I me va dir, i tu com ho saps? Que jo no sé on són. I dic, home, la muntanya és... I diu, que és molt gran. I em va dir, ja, però és que depèn de com bufi el vent, jo sé com ells es mouran. Llavors, la connexió aquesta de tu saps on aniran els teus animals, per com estigui el vent, per com estigui la neu, per com estiguin les temperatures, em sembla una connexió...
0: Clar, ens queda molt allunyada.
1: Ens queda molt lluny. I em sembla també com molt difícil d'aconseguir si no has viscut dins d'aquesta cultura.
0: I, Cristina, quins records tens d'aquesta infància? Quan veies Pocahontas a Anglès, no? Girona Interior, anys 90... Quins records en tens?
1: Aviam.
0: Fem memòria.
1: Bé, jo sóc la gran de quatre germanes, llavors...
0: Ostres!
1: Amb les bessones ens en portem dos, llavors tots els records els tinc molt lligats amb elles, també pues, moltes pel·lícules Disney, moltes princeses, ens agradava molt disfressar-nos de qualsevol personatge de Disney que trobéssim... com qualsevol germana amb les edats adolescents, pues a vegades estàs més lluny o estàs més a prop.
0: Però ets la gran,
1: jo sóc la gran, sí.
0: La gran a vegades ha de portar motxilles que no li toquen.
1: Sí.
0: Fer com de segona mare en alguns moments.
1: Sí, a més, el fet de que les altres dues fossin bessones, com els bessons ells sempre tenen com un lligam com molt especial, a vegades m'he pogut sentir germana gran, però a vegades és com... no trobo jo el meu lloc.
0: Bueno, elles tenen el seu rotllo.
1: Va, i llavors, home. Clar, quan va néixer la petita, jo li vaig dir a la meva mare, per fi som dos contra dos. I va dir, ui!
0: Hi ha poca diferència d'edat entre germanes.
1: Sí, jo sóc del 92, les bessones del 94 i la petita del 98.
0: Bé, anys parells.
1: Sí, tots parells, sí.
0: Que també tu com a germana gran has fet de pionera, has obert camí. No? Perquè
1: sí.
0: És la referent, tu sentes la jurisprudència. És que la Cristina amb 16 anys ja sortia, llavors,
1: sí.
0: No? Vull dir, aquesta
1: clar,
0: part...
1: Clar, exacte. I, òbviament, no han hagut de lluitar tantes coses com les que vaig haver de lluitar jo, però bueno, també està bé.
0: I quan tu eres petita, Cristina, imagino que quan et deien, Cristina, tu de gran què vols ser? No deies caçadora d'aurores boreals.
1: No.
0: Què deies?
1: No m'ho hagués imaginat mai. No, és que he passat per moltes coses, en realitat. I no crec que ser caçadora d'aurores boreals sigui la...
0: La més estranya.
1: Sí.
0: Ah, l'última.
1: L'última. Perquè ara, per exemple, estic tornant a estudiar i si quan acabi em ve de gust dedicar-me a la investigació, pues em dedicaré...
0: Oceanògrafa.
1: No sé. Poder.
0: I de petita que deies de tot, no?
1: De tot.
0: Del club de la ITT, no?
1: No, jo, per exemple, vaig estudiar disseny gràfic i, o sigui, el fet de ser quatre germanes, econòmicament, pues, era complicat. Pues, mentre estudiava, pues, em vaig posar a dissenyar invitacions de casament i... me va anar superbé, fins que vaig dir, doncs ja m'he cansat.
0: I a casa sou tots de l'espanyol o això és una cosa només teva?
1: No, això és meva.
0: Teva només?
1: És meva només, sí.
0: I d'on et ve aquesta passió per Ica? S'està partint ara, està rient molt la Cristina.
1: No, avui algú s'empadrà molt amb aquesta entrevista d'un xicot que vaig tenir.
0: I et vas fer per Ica, eh?
1: Sí.
0: I algú s'enfadarà molt amb aquesta entrevista?
1: Segurament.
0: Algú familiar?
1: Sí.
0: No, t'ho dic perquè s'ha de ser molt i molt perica quan la teva cançó en tillapis, és a dir, aquella cançó que us demanem que pel motiu que sigui li tinguis mania o no t'agradi, tu l'has triat en relació amb el fet que ets de l'espanyol.
1: Sí.
0: Si et sembla, la fem sonar.
1: Exacte.
0: I tot seguit ens expliques per què et genera urticària o Jennifer dels Catarres.

0: veure, Cristina Masferrer, què et passa amb lo Jennifer dels Catarres, que ara escoltant, la feia molt que no l'escoltava, i podria ser la teva cançó antillapis per molts motius. Digue'ns per quin és el teu.
1: Perquè odien els pericots de Sarrià.
0: Ho diu.
1: Ho diu, ho diu. I però, o sigui, jo, des de... Vaig tenir quan una parella, que era l'Espanyol, i anàvem els dos a l'estadi, i a mi... El...
0: Sí, d'anglès, de Girona, baixàveu fins aquí.
1: Sí, sí.
0: Éreu molt pericos, eh?
1: Des dels 14 anys, ell en tenia 16, em sembla, ens vam fer socis, i fins a dia d'avui.
0: Amb tota la família blaugrana?
1: Sí, sí. Bueno, però m'és igual, ells que facin la seva, que jo...
0: Bueno, és una manera també de revelar-te, no?
1: Clar,
0: de crear la teva identitat.
1: I el fet de poder anar a l'estadi, de poder viure-ho de prop... ara ja no, perquè estic allà dalt, però abans ens havíem recorregut no sé quants estadis, agafant el cotxe, i ens havíem anat al País Basc a veure un partit, havíem anat a Madrid, a València, a Andalusia... Poder-ho viure tan de prop, de donar suport al teu equip, no pots fer-ho amb qualsevol equip, amb llistes d'espera per ser soci, de seients i més turistes que seguidors.
0: I després van els Catarres, no?, l'any 2011.
1: I fan la cançó.
0: I fan una cançó populista on es fiquen a...
1: Amb els pericots.
0: Costa ser de l'Espanyol a Catalunya.
1: Sí, però...
0: Per què costa?
1: Ja en primer suposo per el nom i perquè hem tingut grups d'animació que no han donat la millor imatge que podien donar, que al final que cadascú defensi la bandera que vulgui, però tu quan entres a l'estadi tu vas a defensar un equip. No hauries d'anar a defensar una posició política.
0: Si vols dir que potser en certs llocs es relaciona l'Espanyol amb certes ideologies d'extrema dreta.
1: Exacte. Però aquí em teniu a mi, que no.
0: Bueno.
1: Clar, i és que al final, com en tot arreu, fa molt més soroll lo que ens sembla negatiu, no? Que no, pues no m'agrada l'extrema dreta, vale, l'Espanyol, però també hi ha gent que no som d'extrema dreta i som independentistes, o no som independentistes, però no som d'extrema dreta. Vull dir, en realitat és molt plural, l'Espanyol.
0: Sí, home, és una obvietat, no?, que ho haguem de recordar.
1: Però sí.
0: I també entenc que hi ha un greuge comparatiu entorn al Barça, no?
1: Exacte.
0: Que s'ho porta tot.
1: S'ho porta tot. Jo a vegades, quan venen els grups i parlem de futbol, jo sempre estic allà en plan... Cristina, estàs treballant...
0: O sigui, tu eres molt hooligan.
1: No, perquè...
0: Allà surt la Cristina potent, eh? Amb el tema futbol.
1: Sí. És l'únic moment que deixo de ser professional.
0: És més fàcil ser de l'Espanyol a l'Àrtic que a Catalunya?
1: No, crec que té la mateixa dificultat. Ningú ho entén, en realitat. Quan parlem a tu, jo, de l'Espanyol, no ho hagués dit mai. Bueno, per què? O sigui... No,
0: clar, el Barça sí que... Ah, Catalunya-Barça, no? Això tu deus trobar moltíssim.
1: Sí, això sí.
0: L'Espanyol què és, no? Què és
1: exacte.
0: Això de l'Espanyol?
1: No, ja, el coneixen més que res per ser com una mica l'antagonista del Barça, no?
0: Tu el segueixes, l'Espanyol, des d'allà?
1: Sí, o sigui, ara, jo abans anava sempre a l'estadi cada cap de setmana, però des que estic allà dalt, pues, òbviament no, i quan baixo, és veritat que prioritzo més família que anar a veure els partits.
0: Però pots veure els partits des de
1: l'Àrtic. Sí, els puc veure o els puc escoltar a la ràdio. O...
0: Se senten els crits, no? Com hem sentit les balenes geperudes, sentim a la Cristina cantant els gols.
1: Bueno, cantar a vegades.
0: Bueno, clar, que el primer l'han de fer, això és cert. No em portis per aquest camí,
1: no.
0: Eh? Que ens farem. Com portes això d'estar lluny de la família?
1: Complicat. Les primeres temporades... Ui. Més fàcil. Ara em costa.
0: Cada vegada costa més.
1: Sí.
0: Que tens la sensació que t'estàs perdent moments.
1: Bueno, però la meva germana té una nena petita. Ui.
0: S'està emocionant, la Cristina, que està perfecta.
1: Soc padrina del fill de la meva millor amiga i el sento lluny.
0: I quan penses en el futur, et veus tornant?
1: No. És que és molt complicat, perquè al final jo faig la decisió de marxar i de voler estar allà, i m'agrada molt la vida d'allà. I... Que complicat. I quan vinc aquí és com, va, o sigui, és com la realitat de que m'estic perdent coses. Però és com... Ja no hi trobo el meu lloc.
0: Complicat, eh? Perquè tu, clar, és el que t'ho expliques. Sents que tu estàs a Kiruna i a la vegada saps que si vens aquí no estaràs tan bé com a Kiruna, però aquí està la gent que estimes. Aquí,
1: exacte. Jo si me'ls pogués emportar tots cap allà dalt, aquesta me'ls emportava...
0: Mira que és complicat, però és la solució més senzilla que ara mateix trobo al...
1: Sí, sí. Jo sempre dic que feina sempre n'hi ha. I tant de bo me'ls pogués emportar tots, però...
0: També t'he de dir que per molts anys t'emocionis quan toquis aquest tema, perquè vol dir que hi ha un nervi, hi ha una cosa que...
1: Clar, sí, sí. I, bueno, ara he trobat... baixo sempre que puc, però marxar és complicat.
0: Que suposo també que quan els pares fan grans, tot...
1: No, i quan te comencen a preguntar, no, tornaràs? Ens trobes a faltar? O la teva neboda ha fet això? O el teu fill l'ha fet això? I haig de dir que amb la meva germana i amb la meva amiga els estic super agraïda perquè... o sigui, m'involucren gairebé amb tot i m'envien fotos i m'expliquen i ens truquem. Però clar, és com... Ai.
0: Bueno, ets la tieta enrotllada, sí, que viu allà on el Pare Noel, no? Clar, t'han d'exigir... Perquè...
1: Clar, sí, sí. No? I tinc unes ganes que es facin ja grans i puguin agafar avions.
0: Doncs jo crec que pel que estem parlant, el teu llapis de memòria, Cristina, l'hem de tancar, em tanca els ulls de xarango, que és una manera, suposo, que quan surt tot això, no?, quan aflora, sempre et queda la música per tornar a casa. Això és tornar a casa amb els ulls tancats? Tothom busca un trosset de terra. Què? No pots ni parlar, eh?
1: No.
0: Hem començat parlant d'aurores boreals i hem acabat.
1: Ai, sí. No, és que és dur, eh?
0: M'ho imagino. Sí. Cristina Masferrer, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies.
0: Amparo Pérez a la producció, Andrei Vires a la web, Jordi Orós a la tècnica i un servidor. Us esperem demà divendres a partir de les 3 de la tarda. Demà és dia de Llapis de Memòria Col·lectiva i demà parlem d'una de les grans escriptores d'aquest país, sí, sí, Mercè Rodoreda. Gràcies per ser un dia més. Que tingueu molt bona tarda. Fins demà.

les estrelles són fars a l'horitzó. Jo sempre les he vist en els teus ulls. Dus a dins, inquieta i viva, la crida dels esculls d'una terra llunyana, somnis enllà. Quan de nit, nues i plenes de cançons, vinguin a buscar-te des del mar les sirenes del viatge, no ho dubtis i emprèn el vol. Aquí tens el meu desig. Camina, camina lluny, camina com qui vol saber-ho tot, camina fins a trencar-te. Camina.

0: Cadena SER.
1: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Blanca, estan buscant algú pel laboratori.
3: Ah, sí?
4: Saps per què ets aquí? Ets aquí per mentir.
3: Puc quedar-me embarassada o no?
5: Possibilitats sempre n'hi ha.
4: A tu només t'hem pogut treure dos òvuls que no serveixen.
6: Hem deixat una pasta.
4: Si el motor és vell...
7: In vitro, dilluns a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: Estimo... Que ell es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
9: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
10: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
11: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Estàs feta d'aigua, quasi t'homes capes.
13: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Avui, al balcó, parelles de fet amb Elisenda Roca i Manel Lucas. I després, les dades que demostren que la regulació del lloguer d'habitacions està funcionant i l'última hora de la unió o no de les esquerres. Farem Oasi Polític amb Miquel Noguer.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Bona tarda, no?
0: Això passava fa just una setmana.
2: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson for her bold and inventive
0: era. A Estocolm s'anunciava la guanyadora del Premi Nobel de Literatura per a l'escriptora canadenca Anne Carson.
1: El Nobel és el reconeixement literari més important del món, que havia canviat la vida dels guanyadors i desperta la curiositat dels lectors pels llibres dels que potser mai n'havien escoltat a parlar. I no només això, una part important de la baula. Què passa amb els editors que, amb bon ull i olfacte, ja havien publicat autors que acaben amb el Nobel? Com els canvia ells la vida? És gairebé com si els toqués la loteria.
0: Un cas curiós és el d'aquest any, i ara canviaré el castellà o no m'entendrà, per saludar a l'editora d'Anne Carson en català. Ens anem a Mèxic. Allà hi ha la directora de l'editorial Vaso Roto, Janet Lozano. Bona tarda, buenas tardes, Janet.
3: Buenas tardes.
0: Felicidades por la parte que te toca del Nobel de Anne Carson. ¿Te lo esperabas?
3: Bueno, lo deseaba porque creo que se lo merece, como muchos editores pensamos que algunos de nuestros autores se lo merecen. Pero estamos muy, muy contentos.
0: ¿Cuántos años lleváis editando Anne Carson?
3: Mira, yo empecé a trabajar Anne Carson en 1999 en un libro que me tomó 12 años traducir. La Escuela de Wallace Stevens. Sí, es un libro complejo porque incluye textos introductorios de Harold Bloom, pero lo que quiero decir es que allí es cuando yo le empecé a traducir en 1999 y está incluida en ese libro. Y de hecho Harold Bloom en su texto introductorio dice que es una voz inmensa y que lamentablemente él no vivirá para ver todo lo grande que sucederá a una poeta como Anne Carson.
0: Claro, Janet, Vaso Roto es una editorial creada para publicar en castellano poesía del resto del mundo. Ahora muchos oyentes se preguntan, ¿cómo acabáis publicando a Anne Carson en catalán?
3: Fíjate que tenemos interés y lo vamos a seguir haciendo, publicar a Anne Carson en catalán, porque tenemos interés de algunos de nuestros títulos que consideramos que son esenciales para la lectura del buen lector, los vamos a hacer en catalán. Nos interesa. El catalán es un lector muy serio.
0: ¿Ah, sí?
3: Y me percato cuando visito las librerías, tratan los espacios de librerías como templos. Eso yo nunca lo he visto.
0: Qué bonito esto. O sea, tractem les llibreries com temples. ¿Traducís más poetas en català?
3: No, solamente tenemos a Anne Carson. Creemos tanto en ella que consideramos importantísimo que estuviera también traducida al catalán.
0: Janet, ¿y notáis ahora qué ha pasado a partir de ¿no? Es vuestra premio Nobel. No sé en qué ha cambiado. Yo decía que es un poco como que te toque la lotería. No sé si es exagerado.
3: No es exagerado. Es muy bonito pensarlo así. Pero también desde mi punto de vista ya personal, como poeta, como traductora, considero que es un premio que le viene bien al mundo. ¿Por qué pienso así? Porque los editores pensamos, al menos la misión, la visión y la filosofía de Vaso Roto ha sido ser serios en la elección de nuestros autores. Uh-huh. Y hay otras casas editoriales, y yo respeto el modo de trabajar de cada una, pero hay casas editoriales que se meten a redes sociales a ver quiénes son las personas con más seguidores en redes, y a ellos publican, y a mí no me parece que eso pueda ayudar al buen camino que debe de llevar la literatura en los tiempos convulsos que vivimos.
0: Tanto. Janet, ¿y os han llegado más encargos de vuestros libros en español y en catalán, que es lo que nos interesa sobre todo?
3: Sí, se agotaron.
0: Se agotaron.
3: Se agotaron. Ahorita no tenemos existencias en nuestra distribuidora. Nosotros ya estamos con impresiones. y reimprimiremos en catalán también y sacaremos uno que teníamos pendiente, que es Economía de lo que no se pierde, que de lo que no la economía de lo que no se pierde, que es un libro bellísimo de Anne Carson. Y que creo que en Cataluña va a gustar también. Es un libro que habla de Simón y de Ceos.
0: Sí.
3: El primero en utilizar este cobrar, el poeta que cobra, es cuando se está introduciendo la moneda en Grecia. Pero lo más importante, Ana, para mí, es que Anne Carson incluye fragmentos de un primer poema de Simónides, y en uno de los versos dice: si lo visible fuese visible para ti, prestarías oídos a lo que digo. Y ese es el verso que marca la poesía de Anne Carson: hacer visible lo invisible y mirar las cosas pequeñas, el detalle. Y entonces no irnos con la grandilocuencia, los grandes eventos mundiales, no. El detalle.
0: El detall, que diríamos. La cosa petita. Dime algun libro que tengáis de Vaso Roto en català para que estos lectores catalanes que también nos has dejado puedan ir a buscarlo.
3: Sí, tenemos Albertín, Rutina de ejercicios, que me encanta, que trata de cuando ella está leyendo a Proust, que en Cataluña leen mucho a Proust.
0: Sí.
3: Tenemos La belleza del marido.
0: Sí.
3: Tenemos también, estamos por traducir Economía de lo que no se pierde. Y De creación, que es el libro que le mereció el premio Princesa de Asturias, y también Norma enrevesada, que es un libro lleno de ironía, y es todo lo que escribe Anne Carson para mí tiene una importancia vital.
0: Ens ha quedat claríssim, ja ho sabeu, lectors catalans, Vaso Roto ens tradueix la Premi Nobel al català. Janet Lozano, fundadora de l'editorial Vaso Roto, poeta i traductora, moltíssimes gràcies per haver estat avui al balcó. ¿Me has entendido, más o menos?
3: Por supuesto que te entiendo. Entiendo el catalán perfecto.
0: Cuando viajes algún día a Cataluña nos vienes a ver. Un abrazo muy grande, Janet.
3: Por supuesto, por supuesto.
0: Gràcies. Aquesta ha estat l'experiència de l'editorial d'Anne Carson, una setmana després del premi, però té el Nobel un efecte de llarga durada per les editorials. Ens escolten dues afortunades que han trobat els seus autors premiats recentment. La Mariona Bosch, que és responsable d'edicions del Cràter, que publiquen en català el Nobel de l'any passat, Laszlo Krasznahorkai. Bona tarda, Mariona. Hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: I la Rosa Rey, d'Angla Editorial, que és l'editora de la novel·la Annie Ernaux. Bona tarda, Rosa. No, la Rosa no la tenim. Mariona,
4: sí, digue'm.
0: En el teu cas, li preguntava també la Janet, va ser com la loteria que l'Annie Ernaux guanyés el Nobel?
4: Sí, quan Krasznahorkai va guanyar l'any passat.
0: Krasznahorkai, sí, que ara m'he creuat, sí, perdona.
4: Sí, doncs sí, o sigui, de fet, era un llibre que ja estava funcionant, era un autor molt desconegut, però estava a punt de fer la primera reimpressió i, de fet, ja l'havia encarregat. Però llavors el que vaig fer va ser haver de fer una segona edició immediatament, perquè es va esgotar també la primera reimpressió. O sigui, que ara ja anem per el que seria la quarta, sí, sí.
0: Clar, quan
4: a veure, és un tipus de llibre que no té un perfil de best-seller, per tant, no es convertirà en un supervendes, però és un llibre que de cop i volta de tenir una venda o un coneixement o una acceptació modesta, doncs passa a tenir doncs una venda bastant bona. Sí.
0: Clar, l'exemple, no? Tango satànic, d'en Laszlo, sí. Abans de tenir el Nobel. Quants periodistes et van demanar el llibre?
4: Quatre.
0: Quatre. I sis mesos després, quan ja li havien donat el Nobel?
4: Bueno, molts, tots.
0: De quatre a tots, sí, sí. A tots els periodistes.
4: Bueno, clar, en el moment, clar, el dia que es dona la notícia, és una notícia que té molt de seguiment i tothom et comença a trucar. Sí, sí, sí, és una allau. Jo ho definiria, el dia i el dia següent són una allau.
0: Una allau.
4: De trucades, de whatsapps, de correus, de coses que es creuen... Sí, sí, sí. O sigui, passa d'un interès molt nínxol, diria, o de gent molt llegida o que ja el coneixia de sempre, a un interès massiu. Sí, sí.
0: Clar, tu no t'haguessis imaginat que això us passaria, no, Mariona?
4: No. De fet, tampoc... Bueno, no sé si els dies abans ja va pujar en les apostes, però era un nom que havia estat bastant avall. I tampoc... Jo, de fet, pensava que el guanyaria Cartarescu aquell any,
0: sí.
4: I pensava que era com el que es quedaria com una mica el seu rol, perquè tenien com característiques bastant similars, o sigui, dos homes, literatura de l'est, que no és literatura eslava, amb aquestes etiquetes similars, no?, de literatura, sí, densa, difícil, especial, inclús experimental... I per mi va ser una sorpresa, sí, sí. Recordo el moment en què van dir el seu nom i em va costar 3 segons processar-ho, dic, l'ha guanyat, sí, sí.
0: Vas dir, sí, sí, el meu escriptor hongarès, tu li dius, em sembla que li dius Horkai, no?
4: Krasna Horkai.
0: Krasna Horkai, ah, val, Krasna,
4: sí,
0: Horkai.
4: Sí, sí, sí.
0: Mira, ens està escoltant la Rosa, dèiem, el 2022, una de les autores per les que va apostar Angla Editorial era... Era l'Annie Ernoix, que va guanyar el Nobel el 2022. Rosa, què vas sentir tu aquell dia?
5: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé.
5: Doncs va ser un dia molt, molt feliç i bueno, va ser una festa, realment, perquè bueno, jo no m'ho esperava que ella guanyés el Nobel. De fet, ja havien publicat 4 títols d'ella quan li van donar. I Ernoix tenia una característica que era una autora que en català només havia publicat un llibre feia molts anys, que no havia funcionat, i per tant, bueno, nosaltres vam entrar això el 2019, vam començar a publicar-la, i quan, bueno, quan va guanyar el Nobel va ser una alegria molt, molt gran, clar.
0: Clar, és sí, que sí. En el fons és una aposta, jo no sé com hi arribes tu, a l'Annie Ernoix.
5: Jo arribo d'una manera, bueno, com arribem els editors a aquestes coses, molt personal, perquè va passar que jo estava estudiant francès i vaig llegir Pura Passió en francès. Per què? Perquè era un llibre curtet, sí. Perquè era, no sé, era un llibre que em resultava fàcil de llegir, sabia qui era ella, però no l'havia llegit mai. I quan vaig llegir aquell llibre vaig pensar que realment que, bueno, que tenia moltes coses de les que ara estàvem parlant, tot i ser un llibre publicat feia anys. I a partir d'aquí doncs em vaig decidir a publicar-la. No em vaig barallar amb ningú. Segurament la Mariona tampoc, no ho sé. Eh?
0: No, Mariona, sé si Mariona, tu tampoc, no?
4: Absolutament amb ningú, no.
0: No tenia
4: pretendents. Primera oferta acceptada immediatament.
5: No. Que això són coses curioses, és a dir, que bueno, cap de nosaltres, per tant, estàvem mirant les llistes, no?, quan vam decidir contractar-la, i això també fa una mica més d'alegria i tot, no? Jo crec, sí, que no és una aposta per una possible guanyadora de Premi Nobel, sinó que és una aposta pel teu catàleg, no?, i per una, sí, literatura que t'agrada. Sí,
0: sí. Clar, Mariona, i després imagino que desperteu també l'enveja de qui algú segur que et va dir, escolta, Laszlo Krasna Horkai, no sé qui és aquest home, no?, i tu apostant quan els altres no ho acaben de veure, clar.
4: Sí, sí, sí. Bé, de fet, és una cosa que una de les primeres preguntes que et fan, això que li has també preguntat a la Rosa, que és com vas arribar, no? Perquè a vegades hi ha autors que guanyen el Nobel que precisament no són gaire coneguts. Llavors, una mica la pregunta molts cops és aquesta, no? A mi també em va sortir... És un autor que vaig llegir per primer cop en un fragment d'un dossier d'una assignatura, perquè precisament com que tenia, bueno, dins de la classificació d'autor postmodern, un exemple de text o de literatura que treballa el temps no lineal, etc, no? Com una cosa molt experimental i molt estranya, però clar, en el moment en què ho llegeixes dius, uau, jo he de tornar aquí i he d'anar a fons amb aquest autor, no?
0: Clar, un cop ja han guanyat el Premi Nobel, imagino que aleshores sí que altres editorials igual us el volen pescar. Això passa, Rosa? Tu t'han intentat treure l'Annie Ernoix?
5: Que jo sàpiga, no. Que jo sàpiga no, perquè també és veritat que aquí, bueno, dins del sistema editorial hi ha moltes baules pel mig, no? I en el cas de Dani Arnaud, que pertany i els drets se'ls gestiona la pròpia editorial francesa, que és Gallimard, he de dir que en això Gallimard sempre s'ha portat molt bé, tant amb Dani Arnaud com amb altres autors i autores que creuen molt en la continuïtat d'una editorial.
0: I en el teu cas, Mariona, i... te l'han intentat robar?
4: Bueno, de seguida la gent em va escriure i em va preguntar què vols fer i jo li vaig dir, home, el vull seguir publicant.
0: Home,
4: i va dir, val, pues amb ell li sembla bé.
0: Clar, i es tornen més cars, de totes maneres? En
4: sí,
0: què canvia?
4: Sí, sí, sí.
5: Sí.
0: En què es nota?
5: Sí,
0: és a dir, poseu-me un exemple. Com canvien les relacions en aquest sentit, econòmiques?
5: Bueno, clar, el que estàvem dient que jo no m'havia barallat amb ningú, doncs vol dir que l'avançament que tu has fet és un avançament molt prudent. Al mateix temps que fas un avançament prudent, sí que alhora, en el nostre cas almenys, jo sí que vaig fer una previsió, ja et dic que havíem publicat 4 títols fins al moment de guanyar el Nobel i ara portem publicats 10 títols.

0: Sí. Diria que
1: Mariona
0: sí,
1: també. Ah, m'he llançat a la piscina, no tenia ni idea. És com...
2: Seria això.
1: Sí. Seria això. Mariona,
0: però, bé, però està... Però, perdó, sí. Està justificat, en aquest cas. Vull dir que...
1: Té lògica.
0: Que en altres casos potser no, però en aquest cas sí que el veus justificat.
1: Ara, els vostres sous no s'han multiplicat per dos.
0: En el meu no. En el teu, Mariona?
2: No, el meu no. El meu no s'ha multiplicat per dos, però... Però sí, jo també veig que està justificat el que em va demanar la gent. A més que jo vaig sentir que, o sigui, que era un Nobel tan merescut, vaig dir, ostres, que s'ho mereix, que dius, clar, és que no m'estranya. Perquè també això, el primer avançament havia estat, com diu la Rosa, prudent. També sapiguem que era un autor que no era gaire conegut, no? Llavors, quan guanya el Nobel i et demanen el doble, doncs jo crec que és raonable.
1: És comprensible. Sí. En tot cas, la medalla del bon olfacte, d'haver encertat, això no us ho treu ningú ja. Un llibre de Laszlo Krasznahorkai, Mariona, mm-hmm. que ens haguem de comprar en català. Digue'n un.
2: Doncs vam començar amb Tango Satànic, que és l'únic que hi ha publicat, i ara en Carles Dax, que és el traductor magnífic de la primera obra, està en Melancolia de la Resistència, que és el segon.
1: Apuntat. Rosa, sí. Què fem amb l'Ani Ernaux? Quin llibre en té més?
0: Jo diria, mira, Ani Ernaux pot centrar per qualsevol lloc, perquè sempre parla sobre la seva vida, i és com si cada llibre fos un afluent que arribés a un riu, que és la seva obra, no? Però jo, si hagués de començar amb algú, començaria amb Memòria de noia o amb Els anys.
1: Els anys és el que he llegit jo, també.
0: Sí, a mi Els anys m'encanta. Sí,
1: meravellós.
0: Sí, sí.
1: Moltes gràcies, de veritat, a les dues.
0: Una coseta
1: digues,
0: només.
1: Digues.
0: Jo també volia dir que tots els ha traduït Valeria Gallard, que aquí la figura
1: molt bé.
0: Del traductor...
1: La feina dels traductors és importantíssim,
0: sí,
1: tens tota la raó.
0: I tant. Sí.
2: I tant, i tant. Moltes doncs, gràcies.
1: Gràcies, Mariona Bosch, responsable d'edicions del Cràter, editor de Laszlo Krasznahorkai, en català, la Rosa Rey, d'Angle Editorial, i editora de la Nernoja, en català. De veritat, gràcies per convertir les ganes de llegir
0: gràcies.
1: I a seguir
0: gràcies.
1: Creuant dits i apostant, que és la vostra feina, i la feu molt bé. Una abraçada.
0: Adéu, bona tarda.
2: Gràcies.

0: Cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Joan, què està passant i què recollim del dia?
2: És de fa poca estona aquesta notícia. La Junta Electoral ha obert expedient al president Pedro Sánchez pels anuncis sobre habitatge que va fer a la Moncloa. Aquesta Junta ha acordat obrir un expedient per possible vulneració dels principis de neutralitat, objectivitat i igualtat al president en la roda de premsa que va fer el dia després de convocar les eleccions. El PP va presentar denúncia i ara la Junta considera que quan Sánchez va comunicar en una roda de premsa el contingut dels dos decrets d'habitatge anunciant que els tornava a intentar aprovar després que Junts els tombés, doncs que aquells anuncis, aquella roda de premsa a Moncloa va trencar la neutralitat. Ara encara la Junta Electoral ha denunciat si hi ha o no sanció pel president espanyol, però de moment hi ha aquesta obertura d'expedients. I el Ministeri de Defensa ja ha traslladat al Ministeri de Justícia els àudios en què s'escolta a un grup de militars desplegats a Ceuta que presumeixen així dels cops i les pallisses que han fet a migrants.
3: Passa que si no van fer molt a mà, passa a mirar...
2: Con guantes duele, sin guantes mola más. És només un extracte d'aquests àudios en què se'ls escolta riure en aquests militars. Ja estan en mans del jutjat de guàrdia de Ceuta i també en mans de la fiscalia. També avui la SER està explicant altres testimonis, per exemple el d'en Walid, que el van despullar mentre li cridaven vete a tu país, desenes de testimonis que ha recollit Amnistia Internacional amb tractes inhumans per part d'alguns militars que trobeu que podeu veure a cadenaser.com. Tot això a 24 hores de la data límit perquè hi hagi acord o no entre els partits a l'esquerra del PSOE. De moment, cap novetat. En parlarem a les 8 hores i política amb Miquel Noguer, director del País a Catalunya, i també parlarem del bloc Papallona perquè quatre dels llogaters d'aquest edifici al carrer Llançà, a tocar de la plaça Espanya, s'han organitzat per deixar de pagar el lloguer al propietari. Denuncien que no els vol renovar el lloguer per fer-hi lloguer d'habitacions i han convocat aquests quatre llogaters aquesta vaga de lloguers. Així que a partir de les 8 també parlarem amb ells.

0: Núria Vilamar, avui al capdavant de la graderia del balcó. Com estàs?
1: Bona tarda, Anna. Què tal?
0: Què ens explicaràs avui?
1: Doncs que tenim una bona notícia en clau Barça, perquè Rafinha torna a entrenar. I això és bona notícia, Anna, perquè ara el Barça té per davant Betis, Paris Saint-Germain i Madrid. Poca broma.
0: Aquest... Necessitàvem en Rafinha recuperat.
1: Poca broma amb aquest triplet de partits que té el Barça. Per tant, bones notícies. Marxarem cap a Madrid per sucar una mica de pa amb tot el que està passant amb Mourinho, la polèmica arbitral i tot plegat. Sí. I ens esperarà, Anna, abans de tancar la graderia, un jove català, 23 anys, de Balsareny, que fa pocs dies s'ha proclamat campió del món de motocross. Per tant, parlarem amb ell perquè ens expliqui una mica aquesta fita i, sobretot, una mica el món del motocross a Catalunya, que sembla una mica llunyà, un d'aquests esports dels quals, malauradament...
0: Té molta tirada, no?, cada
1: correcte.
0: Cop més.
1: No, déu-n'hi-do. Per tant, parlarem amb el Guillem Ferrés, que fa pocs dies ha estat campió del món.
0: Doncs t'espero, a quarts de nou.
1: Fins
0: gràcies,
1: ara,
0: Núria. Fins ara. Carbo, com estàs?
2: Què tal? Bona tarda.
0: Que ve la pluja. Encara
2: sí.
0: No, però està venint. Ho noto.
2: Notes.
0: Sí, ho noto.
2: Notes que dissabte no t'has de preocupar, diumenge... Bé, estem al mes d'octubre, i perquè la gent s'estarà planificant el cap de setmana...
0: I que no es confiï, que avui feia molta calor.
2: Sí, però jo dic més en el sentit que tampoc la gent ara es pensi que no es podran fer activitats el cap de setmana, perquè dissabte sí. De fet, demà encara pràcticament tot igual. Petits canvis, com avui, sol, però estones de núvols abundants a la costa i al prelitoral, demà més abundants a les comarques de Girona, aquesta pròxima nit i demà al matí boira a tota la Catalunya central, compte si heu de viatjar o de circular per l'eix transversal, perquè aquí la visibilitat en molts moments serà reduïda, i temperatures d'augment demà sense canvis significatius, altes les mínimes, també les màximes, és a dir, on faci més sol, tornarà a fer una mica de calor. Avui, a alguns barris de la ciutat de Lleida s'han fregat de nou als 30 graus de màxima. I el cap de setmana? Doncs això, si voleu fer activitats a l'aire lliure, dissabte encara es podrà aprofitar força, perquè fins la tarda i sobretot ja la nit, no esperem que arribin els canvis de temps. Sí que dissabte ja hi haurà més núvols, començarà a baixar la temperatura, no farà calor, i la nit de dissabte a diumenge és quan començarà a ploure, sobretot diumenge. De moment no està clar
0: si... No sabem on, exactament.
2: No, sí. Plourà molt a les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona. Ara el dubte, ahir es veia més clar, ara tenim dubtes de si també plourà a les comarques de Lleida, on fa falta per temes agrícoles, i a les de l'interior de Tarragona. Això encara pot canviar una mica, però seria sobretot a les comarques de Girona, Barcelona i nord de Tarragona, on diumenge plouria, a estones amb intensitat, i amb un descens de la cota de neu, que anirà acompanyat, evidentment, d'un descens de temperatura, que farà que diumenge... o faci fresca o faci fred, depenent de la comarca.
0: Per tant, compta una mica amb les tornades de cap de setmana.
2: Sí, al final del diumenge ja haurà acabat, més o menys.
0: Ah,
2: és a dir, que en aquest sentit encara serà potable la cosa.
3: Que la gent faci coses a l'aire lliure dissabte,
0: exacte,
3: millor, que diumenge
0: claríssim.
3: Ja està.
2: Alta muntanya diumenge, sí. Això ja no ho sé, perquè...
0: Allò que dius tu sempre, allò que dius neu molt d'hora i torneu aviat.
2: Neu seria la paraula clau.
0: Neu.
2: Per això dic que si voleu fer activitats d'alta muntanya, millor que tingueu molt coneixement, que aneu ben informats, perquè la neu baixarà dels 2.000 metres al llarg de diumenge, de manera que molta atenció en aquest sentit.
0: Demà ho acabem de detallar. Gràcies, Carbó.
2: Que vagi bé.
0: Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:25 d'aquest dijous, 15 d'octubre. Joan, què ha de sonar?
3: Blondie.

Si hi ha un retorn que ha passat a la història de la música és quan Blondie, després de separar-se, va fer un gran retorn, i sobretot amb aquesta cançó, que de cop va ser un èxit que ningú s'esperava, amb aquesta cançó Maria. Recordem una mica què va passar amb Blondie. Era l'any 82, estaven en plena forma perquè ja havien publicat 6 àlbums, i ara atenció que venen hits, no només el de Maria, sinó que n'escoltarem uns quants. Què havia fet Blondie abans d'aquell any 82? Perquè tinguem una mica consciència de què estem parlant quan Blondie va decidir separar-se. El primer àlbum, Parallel Lines, a principis dels 70, que tenia aquesta, Heart of Glass.

0: Jo crec que ho hem de dir, és que tenim a l'Elisenda Roca aquí, el Manel Lucas ballant.
1: Perquè
2: és que això és el que volia.
0: Però superfans.
3: És que clar, som del mateix any, la mateixa generació, el Manel i jo, per tant, què escoltàvem quan teníem 18-20 anys? Blondie.
2: Quan fèiem primer de carrera, ja ens vam conèixer, vaig comprar el primer disc. O sigui, tu i Deborah Harry us vaig conèixer al mateix temps.
3: Alhora, sí, sí, exacte.
0: Tu pensaves que faria sol la música avui, possible?
1: No, però això m'agrada molt, perquè després anem amb àlbums següents. Van fer la banda sonora d'American Gigolo i una de les cançons aquesta, Call Me.

0: bé, sí, sí, eh, Elisenda?
1: Sí, ens les sabem totes,
0: ja, però entones, eh?
1: Ens les sabem totes.
2: Aquesta és una versió aquesta. Eh?
3: Aquesta és una versió? Ah, val. Sí, sí. Doncs l'he escollit malament, aquesta.
2: No, és un gran hit d'ells.
3: Us agrada? Vale.
2: No, ens agrada, però vull dir que no és...
3: No és original seva.
2: No és original seva, sinó que...
0: Consti que ha decidit parlar de Blondie, en Joan, sense saber encara qui venia de...
2: No, ara l'estem boicotejant, la secció.
3: Tinc una mica de pressió, perquè jo avui he fet recerca una mica i he anat buscant la discografia d'aquesta gent, però bueno...
1: Tu que ets jove, t'agrada el que estàs...
3: Sí, m'agrada.
0: Allò que es diu, és transversal per totes les generacions.
3: Totes les cançons les coneixia, les havia escoltat, el que passa que no ubicava cronològicament quin era abans, quin era després...
1: No, però la sents i t'agrada, vull dir, han vellit bé, diguem, oi?
3: Han vellit molt bé.
1: Com nosaltres, Manel.
3: I encara més les que us posaré ara. La cosa és que ells, any 82... pleguen, val? Decideixen plegar per les tensions, sobretot també per la malaltia del guitarrista i del fundador, en Chris Stein, que també era la parella de la cantant, de la Debbie Harry, i ella es va recuperar, ella el va estar cuidant, i no va ser fins 15 anys després que decideixen tornar ja sense ser parella, sinó mantenint una bona amistat, i tots dos, doncs, truquen a la resta de la banda. En Gary Valentin, el baixista dels inicis, s'hi suma, però en Frank Infante i en Nigel Harrison queden fora. De fet, tots dos, aquests dos últims, l'Infante i en Harrison, denuncien els seus antics companys perquè no els conviden a la reunió i qüestionen també l'ús que en facin de Blondie, dient, escolta, nosaltres també som Blondie.
0: Però no els conviden per alguna cosa.
3: Decideixen que en la nova etapa, doncs, ells dos no els hi volen.
1: Era saber que devia passar allà.
3: Exacte. I ens anem al...
2: La Yoko, no culpa de Yoko.
3: I ens anem al 97, quan ja fan el seu primer concert de retorn en un festival de Washington. He trobat el so, que m'ha estat difícil, però és el so d'aquest gran retorn de Blondie l'any 97 en un festival. És important, però tampoc és un gran festival i un gran retorn. I en aquí, alguna de les coses que fan és versionar a The Doors amb aquesta cançó. Si s'escolta una mica, però crec que s'escolta bé.

0: haguéssiu format, us hagués agradat ser en aquest festival de Washington a veure el retorn dels Blondie any 97?
1: Sí, segur. El que passa que tant
2: era una pregunta retòrica, no?
1: Sí, tant el Manel com jo hem viscut uns festivals que quan mires enrere, quan el meu fill em diu, tu vas ser a l'IFE? Tu vas ser? I li vaig dient sí. Sí, i tu vas veure Queen en directe? Sí. Ah. I clar, menys els Beatles, que jo, clar, es van separar al 89, no, eren, 70, eren bebès, sí. Tu i jo.
2: Ara no et pregunto, home, i vas comprar?
3: Perdona, jo me'n recordo.
1: Sí, home, però per favor, som del mateix any. Clar, home, 7 anys eren bebès, no estem per anar a concerts.
2: I no compràveu les entrades 3 anys abans, no, com ara?
3: No, això no passava.
1: Perdona, taquilles de Gran Via arribau, deien.
3: Exacte. I feies una mica de cua, i ja està.
2: I ara vas al festival.
0: Seguim a l'any 97, amb aquest retorn de Blondie.
2: Pensa que hem d'acabar a 2:15.
0: Sí. Però allò no va ser l'inici d'una gira de retorn, és a dir, després van començar a fer concerts, i de cop anuncien nou àlbum, que clar, era el primer àlbum dels Blondie en 17 anys, que es diu No Exit. Clar, després de 15 anys tornes i ho fas amb aquesta cançó que arrasa, Maria, número 1 a tot arreu.
2: Fer això amb karaoke és impressionant.
1: Clar. Impressionant.
0: I des de llavors, aquesta gent, des de l'any 97, han anat fent molta música, molts àlbums. El 2017, de fet, és l'últim que havien publicat, que es diu Pollinator, amb cançons com aquestes, que és Long Time.

0: Escolta, no és el 70 i 80, però és molt bona aquesta cançó.
1: Són l'alegria feta amb música,
0: eh? I aquest àlbum del 2017, sí, exactament. Està molt bé i us recomano que l'escolteu, perquè jo no el coneixia molt, la veritat, aquest últim àlbum. I m'he posat algunes cançons i estan molt i molt bé. Per què estic parlant de Blondie? Doncs notícia d'aquesta tarda és que gairebé una dècada després hi torna a haver nou àlbum dels Blondie.
2: Ostres.
0: Sortirà el febrer del 2027, es dirà High Tide, i avui han publicat...
1: Estan plorant, aquests dos.
3: No. És que m'acaba d'ensenyar que la Blondie té 81 anys.
2: El David Harry té 81 anys.
1: Però aquesta foto que m'estàs mostrant és de fa anys. Perquè
2: però és que ja era,
1: ara mateix que em digui la recepta.
2: Ja era de mitjana una mica més gran que la resta. La David Harry era més gran que els seus col·legues i que la mitjana dels
3: Sí, però vaja, el guitarrista en deu tenir 79, eh? Vull dir, veure.
2: Sí, clar, però vull dir que...
3: 81, Manel.
2: 81.
1: I nova música, tu.
0: Febrer del 2027. I avui podem escoltar la primera cançó d'aquest àlbum que han publicat fa molt poca estona. Així que, mira, és meravellós. Si voleu, l'escoltem.
1: Sou uns privilegiats,
0: l'escoltem. Es diu Spectral Eyes.

0: Veu inconfusible de la Debbie, els seus 82 anys.
1: I a més, escolta, meravellosa, no? Encara?
2: Sí, sí, meravellosa. Sí, sí. Avui ens esteu alegrant la tarda.
3: Sí.
2: Perquè
3: sí, sí,
2: nosaltres, sí, sí, que tenim 20 anys menys... No, tenim 20 anys menys. Escolta'm, 81, jo vull arribar com ella.
0: I us dono algun detall més d'aquest àlbum, per si us interessa, que hem dit al febrer del 2027, High Tide té 13 cançons que ha fet la Debbie, en Chris i també en Klemburg, que va deixar gravades les bateries abans de morir. Recordem que va morir amb 70 anys el 2025.
1: Va deixar gravades les bateries.
0: Li faran un homenatge. Ja feia des del 2022 que estàvem preparant aquest àlbum. Per tant, a més hi ha participat l'exguitarrista de Smith, en Johnny Marr, en Glenn Matlock del Sex Pistols. Vull dir que serà un àlbum interessant. Pregunta, això vol dir que si ve àlbum, ve gira? La pròpia Debbie, en una entrevista a la NME, va dir que
1: no ho veu
0: massa clar, això de gira, que tornen amb nova música, però una gira ja és una altra cosa.
2: Ho ha dit l'Anna.
1: Doncs
2: ens conformem. A veure,
1: bravo,
2: no tothom ha de ser Mick Jagger.
1: No,
3: a més, després t'obliguen a fer això, a entrar a la pàgina web, sí, estar allà esperant. No, estem per això.
1: Obrir-te una aplicació perquè t'has quedat sense entrades i estàs esperant tot el dia si en surt alguna.
3: Sí, no.
1: T'escoltarem, Debbie, amb el disc.
0: 27, al febrer de l'any que ve.
1: Molt bé. Ens quedem amb la Blondie, però res, 2 minuts que anuncis i comencem la nostra parella de fet. Ja ho heu escoltat, la Hisenda Roca i Manel Lucas amb mi.

0: 7:41, aquí estàvem amb l'Elisenda Roque Manel Lucas, encara parlant de Blondie,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Ha sigut, que encara no sé ni com redreçar això per començar a parlar dels nostres temes. No, va, però va, comencem.
2: Va.
0: Elisenda, vols parlar d'un tema que toca de prop al Manel?
2: Et juro que adoro el Manel, l'adoro. Ens coneixem, ja ho ha dit, des de primer a Bellaterra, quan fèiem Ciències de la Informació, que és com es deia la carrera aleshores. Ciències de la Informació.
3: Això em sembla increïble.
2: 5 anys, eh? 5 anys. No 1, 2 i 3, 5.
4: A classe, sí. I amb cotxe. Jo et vaig portar amb cotxe, potser?
2: Segurament. Jo havia anat amb cotxes de tothom, perquè jo no conduïa. De l'Àngels Lafuente, que està des de fa 1000 anys a Catalunya Ràdio, Crossfansal a Madrid.
4: Està jubilant.
2: Ah, clar, és que clar que jubilen els que poden, es jubilen, nosaltres no ho farem mai. Bé, una abraçada a l'Àngela Fuentes, si ens sent, que tenia un 2 cavalls Charleston, que m'encantava.
4: Sí.
2: Bé, tot, clar.
0: Tot sí, molt governable, aquesta parella, de fet.
2: Un moment, i
0: no,
2: hi havia anècdota.
0: Tot
4: el públic amb cara d'estupor, no, en aquests moments, tots els oients.
2: Anècdota per al balcó. A mi em ve un dia un noi pentinat i planxat i meravellós, amb uns ulls i alt, i hola, Elisenda, em diu, dic, caram. Jo que sóc tan, diguem, amb això, timidota, dic,
0: sí,
2: encara hauré lligat, encara hauré
0: segur.
2: Lligat. Oi, sí, molt.
3: A quin any, això?
2: Això eren, no sé, eren els 90, començaments. Sí. No, 80 llargs.
0: Vale.
2: Total, que resulta, clar, jo no el reconeixia, perquè jo, el meu company, era un company que portava melenes, les ulleres de cul de got, com Mr. Magoo. Bueno, era un tio que era hippie, de cop i volta me'l veig amb un trajo pentinat i planxat, era... el Jordi Llompart.
4: Ostres, clar, és veritat.
2: Ja. Jordi Llompart.
4: Va canviar.
2: I jo vaig pensar, si hem estudiat junts, ja, eh? Clar, com la Maria Sol Galdón, que anava amb un capatxo d'aquells...
4: Sí, feia dos com ella, sí.
0: La gent canvia.
2: Clar, no? La gent canvia. No, i de cop te la veig al programes aquests moderns, al Plàstic, i llocs així, dic, ostres,
3: quina
2: com ha canviat.
3: Quina promoció, no? Quina promoció.
2: Sí, sí, amb una promoció.
4: En
0: Creixet. Oh, que va tots, eh?
2: L'Àngels Barceló, Creixet, crec que feia... La Barceló... No, la Barceló
3: també.
2: I Pellicer em sembla que és un curs més que nosaltres, diríem. Sí.
0: I tots van acabar TV3.
2: Són un any més gran.
4: És que nosaltres vam començar a la carrera l'any 81 i TV3 es va fundar el 83, clar.
2: Ah,
4: va haver molta gent que va anar a parar allà, a Catalunya Ràdio, i tant.
0: Sí, és a dir, que vau tenir...
4: Però aquest és el tema que tenies preparat.
2: No, et dic que no sabia...
4: Parlar de nosaltres.
2: No, et dic que no sabia que bueno, són una mica batalletes de blondis, també, de blondis que som nosaltres. No, el que
0: no sabia que venia avui en Manel Lucas, havia tret un tema que té a veure amb tu.
2: Que té a veure amb tu, perquè últimament estic veient... m'agraden molt les sèries, intento mirar, bueno, les que més em sedueixen i puc recomanar, no?
4: Sí, clar.
2: I curiosament, s'estan fent molts biòpics. A TV3, a Gènesi, amb un extraordinari, Ivan Massaguer i Miquel Fernández,
0: Miquel Fernández
2: que estan estupendos.
4: Una gran sèrie.
2: Una gran sèrie. Sí, és veritat que tu
0: prometeix. Que té a veure, clar, de minoria.
2: Avui sortiràs d'aquí amb l'ego inflat, eh? No, el Miquel Fernández, perdona,
4: encara
2: que és un gran cantant de musicals. Té una veu extraordinària, però dels millors cantants de musicals que hi ha, de veritat t'ho dic. O sigui, canta com els àngels.
0: Sí.
2: Bé, aleshores... I avui he començat...
0: No hi ha manera.
2: Estic molt dispersa.
0: 3:15 d'avui, no passa res.
2: Avui he començat a veure aquell... que, com el seu nom indica, va sobre Rafael.
4: Home!
2: Mireu, he triat aquesta música. Anem a posar Adriano Celentano.

0: Rafael, val.
1: L'any 72, Adriano Celentano, per això he triat aquesta cançó, va parodiar la música anglesa que estava envaint Itàlia. Tu saps que Itàlia valora molt la seva música, d'acord? I aleshores van veure que hi havia una invasió brutal. L'any 72 va fer aquesta cançó que es diu Prison Calling Anson and Shusel, que no vol dir res.
0: Que s'escriu tot seguit, no?
1: Sí, tot seguit. I aquesta cançó, que tenia una gogó a darrere, que era joveníssima, Rafaela Carrà, que eren molt amics, i està allà ballant com una gogó, aquesta cançó és una cançó fake. És a dir, no hi ha ni una sola paraula
0: que s'entengui.
2: Ostres!
1: S'ho va inventar tot. I si a l'escolta es fa molt darrere, perquè és... And the one they must gonna be to die... No diu res.
2: Sí.
1: Bueno, va arribar a ser número 1 a molts països d'Europa. Itàlia, sens dubte, perquè Adriano Celentano era superestimat.
0: Impossible cantar-la, no? Perquè, clar,
1: no et pensis, eh? A mi em surt. Please and call in Anson and Chusel. Perquè ja tu saps. Ah. Bueno, va ser...
2: És l'antecedent de Serge.
3: Sí.
1: Perdona, Serge, ja és una còpia, és un homenatge.
2: Sí.
0: Però això què tenia a veure
1: i amb això té a veure
0: Rafael.
1: En què? Clar, hi ha biopics...
0: Necessito un croquis avui.
1: Hi ha biopics que els actors el que fan és intentar... És molt difícil el que fan. Intentar recrear aquella persona, sovint són vius, com en el cas de Rafael i com en el cas de Gènesi, del Bulli. Sí. Sovint van al rodatge ells i els fills d'ells, perquè es veu que el Jacobo Martos, un dels tres fills de Rafael, anava cada dia al rodatge. Clar, estan actuant amb una pressió.
2: Clar.
1: I, a més, ells mateixos s'imposen el no et passis, perquè, si no, ens en anem a Polònia. Clar, ens anem
0: a la paròdia.
1: A la paròdia, clar, que ja clar, està buscada, la paròdia.
2: Sí, no,
1: és molt difícil, trobo, i està molt ben fet, l'Ivan Massaguer fa un Juli Soler, que molta gent que va conèixer el Juli Soler, el Celsia, diu fins i tot que es queda curt, perquè el Juli era una força a la natura.
0: Clar, i tu estàs parlant ara amb Franco.
1: Clar.
2: Però no ve els rodatges.
1: Millor.
2: Ni els fills.
1: Quin ensurt.
2: La filla no ve, tampoc.
1: Millor, també, eh?
0: No hi ha pressió.
2: Tampoc
0: no hi ha pressió.
2: Li va bé
1: no,
2: el tema.
1: Però aleshores, vull destacar, jo sé que el Carlos Santos, que fa el Rafael ja quan és més gran, el noi que ho fa de jove està molt bé, no canta res, ja ha dit ell que no canta res, que és molt dolent cantant, però Carlos Santos sí que canta. I és més, ell ha explicat en alguna entrevista que ell, quan la seva mare estava allà cosint, doncs el Carlos diu, home, jo el que cantava era por Rafael, a més jo canto. Diu, i clar, em va fer una mica de ràbia, he buscat qui ha posat la veu, que ho fa perfecte, eh?
0: Sí.
1: No és Rafael qui canta, és un actor de doblatge musical que es diu Sergio Romero, des d'aquí el felicito, perquè és...
0: Perfecte.
1: O sigui, no, és que jo em pensava que era Rafael. Vaig haver de buscar-ho. Jo, això, periodista que soc,
2: vaig
1: a buscar qui canta, si són ells. No, és Sergio Romero. Aleshores, vull destacar que és molt difícil, tant Gènesi com aquell, buscar aquell punt de no passar-te... Clar, en el cas de... Tant en el cas de Ferran Adrià, com...
0: Sí.
1: Clar, superimitat. Com en... Era el Cesc Casarobas, no?
2: Però,
1: clar, superimitat, per molta gent, per l'altre, per un munt de gent.
0: Sí, tant.
1: Com en el cas de Rafael, que és molt histriònic, és molt fàcil caure amb la paròdia.
0: I no.
1: I no tu. I fan una recreació...
3: L'altre dia vaig llegir que la Madonna té molts problemes per fer la seva biòpic perquè ella mateixa ha escollit l'actriu que vol que li faci d'ella, que és la Julia Garner. I ella està controlant absolutament tot el procés del biòpic. Universal s'ha tirat enrere ara i no se sap ben bé què està passant amb aquest biòpic, però la Madonna vol tenir absolutament tot controlat.
1: Això és un problema.
3: La pel·lícula sobre ella.
0: Quina pressió.
2: Això és una mica de màniga ampla, no?
1: Jo no sé que
0: tu,
1: si si el Ferran Adrià, tu com a productor, va estar molt al damunt i va...
2: No t'ho sé dir, perquè és la meva productora, és minoria absoluta, però jo no hi vaig estar directament, però sí que hi ha estat, i el Ferran, a més, ara està fent... D'alguna manera, ell està fent promoció amb els mitjans.
1: I tant.
2: A la Revuelta, a altres llocs, i parla de la sèrie.
0: Vindrà al balcó algun dia, està demanat.
2: I ha quedat content, i és veritat que la sèrie s'ha fet complicitat amb el Bulli Foundation i això, però bueno, li ha donat un marge i realment la imitació és una imitació...
1: És que no és una imitació.
2: No és una imitació,
1: és una creació.
2: Però clava el tipus de veu de Ferran Adrià, que és tan característic...
1: Sense passar-se.
2: Clar. És que en comparació amb el Cesc Casanovas, que de Polònia, el Cesc Casanovas va més enllà. Exagera...
0: I fa paròdia.
2: Exagerada imitació,
1: bueno, això és paròdia.
2: Que és el que li correspon a un programa d'humor.
1: Ho fa molt bé i t'està bé.
2: En canvi, en l'altre cas...
0: Ara, Ferran, una cosa, el procés perdó. És el mateix, no? Estudiar-se'l.
2: Sí, sí, el procés clar. És el mateix. El que passa és que llavors has d'anar a que s'assembli o que exagerar i que faci riure. I
1: jo etcètera. Mai hagués dit que el Miquel Fernández, mira que el conec, va gravar fins i tot, que no va poder fer-ho, però s'anava a fer una sèrie a Madrid, un musical del Guillem Clua que es deia 73 raons per deixar-te, el primer que va gravar allò, a Oído, va ser ell, amb la Mercè Martínez, cantant meravellosament. I el Miquel mai m'hagués imaginat que es pogués assemblar o que pogués recrear Ferran Adrià.
2: És que es va presentar el càsting per un altre personatge.
1: Veus?
2: Ah. I un cop va estar allà li van dir, i què tal, Ferran Adrià?
1: És que clar, i aleshores ara el veig i penso, no, havia de ser.
0: Clar, jo aquests dies que l'escolten molt, i va estar també aquí a Catalunya, ha arribat a explicar que el Miquel, que un dia el Ferran Adrià estava a casa amb la seva dona, però estava la sèrie posada, i la dona va dir...
1: Què dius,
0: Ferran?
1: Dius?
0: No,
1: és que de veritat, jo el que voldria destacar en aquest món convuls que vivim és que un bravo ben gran per a aquests actors que s'arrisquen, perquè és que hi ha una línia molt fina entre arribar a la paròdia o realment fer una creació de personatge.
0: Però deixa'm preguntar-li al Manel, si ara et fessin fer ara una pel·lícula molt seriosa i et fan fer de Franco, no?
2: Sí.
0: Manel, i no has de fer paròdia, l'has de fer, també el faries.
2: Sí, el que passa és que jo no sóc actor.
0: Però t'atreviries?
2: Jo faig això perquè, mira...
0: Ja, però t'atreviries?
1: Perquè t'ho passes bé, digues.
2: Perquè m'ho passo bé i perquè, mira, vam començar com una tonteria quan fèiem ràdio i va fer gràcia i a partir d'aquí hem seguit endavant i ja fa més de 20 anys, però bé, 25. Si ho faria... Sí, perquè no, a mi m'agrada fer aquestes coses, però no em triaran mai a mi, perquè precisament per això, perquè hi haurà
1: perquè
2: gent,
1: ja hi ha la paraula.
2: Molta gent que ho farà molt millor. A més, tothom veuria el personatge, és a dir...
1: Veuria el personatge de Polònia.
2: Ningú es prendria en sèrio la pel·lícula perquè tothom veuria el personatge.
1: Això també té raó amb això, no, però no realment, no, des d'aquí voldria felicitar els actors i les actrius que... fan el paper que sigui. Jo recordo el Ministerio del Tiempo, clar, hi havia dones, actrius que havien de fer, doncs, de Clara Campoamor. Sí. Clar, perquè era una sèrie històrica, no? Que la gràcia era aquelles portes que s'obrien, es tancaven i passaves ara al segle XVII, ara te'n tornaves a 1930. I, clar... Ostres!
2: El que passa que nosaltres no sabem com parlava Clara Campoamor ni com es movia.
1: Sí, però hi ha les fotografies, hi ha la recreació...
0: Sí, és difícil, eh?
1: Però està bé, està bé. És a dir, agafar aquest punt i crear un personatge, a vegades a partir de res. Jo preferiria això que no tenir el pressing del Jacobo Martos cada dia en el rodatge
2: la Madonna.
0: Deixa'm anar al tema del Manel, que podria semblar una paròdia, però no ho és. Ens vols parlar d'un festival?
2: De cinema.
0: D'un
2: festival de cinema de vídeos de gats.
0: Eh? Així és l'última cosa que ja ens podíem esperar.
2: Que hi ha una cosa al món que es diu el Cat Video Fest des de 2016.
0: Que només podria descobrir, Manel Lucas.
2: Que és un... No, he de dir que la Font en aquests moments és una persona del teu equip, eh?
1: No.
0: És una persona... té a veure amb un vídeo, un curt... que ha trobat en Claudio...
2: És que sí, és el Claudio.
0: Que explica com, tot i viure una vida de luxe, un gat està deprimit, no. Ja no ronroneja, no?
2: Sí, bueno, és a dir, des del 2007 hi ha un senyor que es diu Will Braden,
1: on?
2: Americà,
1: clar.
2: Especialista en mirar vídeos de gats, que es mira tots els vídeos de gats que hi ha, com la Laura, pel que m'ha explicat.
0: Clar, és que també aquest equip mira... està ple de gent que estima els gats.
2: I llavors, un bon dia, aquest senyor, a més, fa ell vídeos de gats, ha creat un personatge que es diu Henri de Chat Noir, Henri el gat negre, que fa minivídeos, 10 minuts, el gat parlant... Bueno, parlant, fent veure que parla i tal. I llavors, de cop, un dia va decidir crear un festival de cine... com si fos el Can...
1: Protagonitzat per gats.
2: El Can, però no per cans, sinó per gats, protagonitzat per gats. Llavors són 70 minuts de vídeos de gats, un darrere l'altre, i llavors tu vas a una sala de cinema, igual que es anessis al Festival de Venècia a veure l'últim de qui sigui, i veus aquests vídeos, 73 minuts o 70 minuts, més o menys, depèn dels anys, de vídeos de gats. I porta 10 anys ja amb això, eh?
0: Mira, jo, el curt que ha trobat el Claudio, jo no sé si és... estar en el festival o no, però crec que ajudarà els oients a entendre el que dius.
4: Mon nom és Henri.
0: Henri?
2: Sí, sí, és el primer vídeo inaugural.
0: I què passa aquí?
2: És un gat que es va movent en blanc i negre. És com si fos una pel·lícula de la Nouvelle Vague, eh? De Godard o de Truffaut i tal. Es va movent un gat que va, és d'aquests blanc i negre, per tant sembla que vagi amb traje, i va comentant aquestes coses. Però a part, al costat d'aquests hi ha els típics vídeos de gats graciosos que s'espanten per no sé què, o que donen voltes amb una pilota...
1: Ah, el cogombre, que els hi posen un cogombre i salten, i jo que n'he vist.
2: Sí, sí, llavors fa tota una selecció, i escolta, a Estats Units, Austràlia, Nova Zelanda, Canadà, Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, a tot aquest, a cinemes de tots aquests països hi ha sessions del Cat Video Fest, que a més a més...
1: Molt anglosaxó, això,
2: eh? És bastant anglosaxó, a part de Dinamarca. La recaptació va per ajudar als refugis de gats.
1: Bravo.
2: És a dir, té una finalitat
0: benèfica.
2: He entrat a veure... Quan em costava. He estat a punt de... Una mica més i em registro per anar a Seattle demà a veure una pel·lícula, a veure 70 minuts de gats. Per sort, al final he pogut anul·lar-ho. Els preus van des de 8 lliures, per exemple, en algun cinema del Regne Unit o d'Irlanda, bueno, lliures del Regne Unit, fins a $20.
0: Sí.
2: $20 a un cinema dels Estats Units. I llavors una part d'això, no tot, una part d'això va per...
1: protectores.
2: Per les protectores i tot això.
1: Això em sembla bé, eh?
0: I una mica es parla dels sentiments dels gats.
2: Bueno, es parla... Tu vas a veure gats i llavors hi ha els teus sentiments. El Will Braden diu que el que ha fet és intentar convertir el que és una experiència individual, d'allò, tu a casa teva, tancat, amb la pantalla i tal, veient vídeos de gats i tal, una cosa que pot arribar a ser sòrdida fins i tot, amb una experiència col·lectiva, amb una cosa de grup, no? Tots allà, conjuntament, a veure vídeos de gats, igual que anem a veure l'Odissea, diguem, una mica més curt.
0: La pregunta és òbvia, però, Manel, tu tens gat?
2: Gata? No, no.
0: Mai?
2: No, no he tingut mai gat. No, no em desagraden, però no. Estic rodejat d'amics que tenen gats i...
0: I bueno, és tema de conversa.
2: És tema de conversa i tenen una important passió. Una cosa més.
1: Això no s'acaba, Anna.
2: He entrat a l'IMDB, a la web aquesta que registra totes les pel·lícules, sí, i actors, sí, i totes les persones que intervenen, per veure què ens diu de Will Braden, i diu que està reconegut per la BBC... la televisió pública britànica, com la persona que ha vist més vídeos de gats que ningú a la història de la humanitat.
1: Encara li donaran un premi d'aquests del, sí, Guinness, sí, del Guinness Record Guinness.
2: I de la seva targeta de presentació, allò, quan et saluda, hola, soc Will Brady, et dona la targeta, entre altres coses diu, es banya només amb la llengua.
0: Es banya només amb la
2: clar,
0: llengua.
2: Clar, l'home s'ha immergit en el tema i ja només es llepa.
0: I alguna teoria...
1: Ha de ser o molt divertit, amb molt sentit de l'humor, o molt raret, eh? Aquí hi ha les dues vessants.
2: Les dues coses.
1: No és incompatible. Molt divertit i raret,
2: no és incompatible,
1: també.
2: Sí, sí, sí.
0: Has tret una música, no?
2: He tret una música, sí, amb això no he sigut molt original. No és Blondie, però clar, parlant de gats...
0: Va, a veure. Gato Pérez, no?
2: Gato Pérez.
0: Gato Pérez.
1: A favor.

0: I no va de gats, va de gossos per tancar aquesta parella de fet?
1: Us ha passat mai, no sé si teniu animal de companyia, que s'us ha perdut alguna vegada?
2: No, jo he tingut un... Vaig tenir una gossa tenia por al veterinari i un dia, quan vaig girar la cantonada ja pel carrer del veterinari, va sortir
0: del collaret
2: i va arrencar a córrer carrer Marina cap avall.
0: El va recuperar, però.
1: És angoixant.
3: Jo, la cosa més trista que recordo és quan el Bailet, que era el gos de Tura que teníem a casa, es va haver de sacrificar, tenia un càncer molt agressiu. El drama que va haver-hi a casa meva... O sigui, no us ho podeu ni imaginar.
1: Això em va parlar la Judit Mascó.
0: Em va parlar la Judit Mascó i ens va deixar fets pols.
1: Però és que aquest matí, al Tot es mou, al TV3, l'Elena García Melero li ha passat que ha perdut el gos i l'han trucat en directe mentre ella estava tan
3: angoixada
1: fins i tot per dir que l'havien trobat.
4: Ha passat el que ha passat? Expliquem-ho, perquè això és la vida. A veure, la Melero havia perdut la seva gossa.
1: Això mentre ella està parlant per telèfon en directe.
4: Això és vida. Que també m'anima. Això és...
5: Felicitats.
4: Ei,
6: disculpeu, perquè no m'havia passat mai, però és que he vist veterinari de Vallvé, dic, necessito agafar aquesta trucada, és que no podia...
4: Escolta una cosa, com se diu aquesta?
6: Lola, es diu Lola, la tenim.
4: Escolta'm.
6: Uau.
0: El que no li passi a la Melero, com quan la va trucar la seva mare una vegada en directe, que és fantàstica, l'Elena, i ha trobat a la Lola...
3: Helena, que bé, un petó.
0: Elisenda Roca, Manel Lucas, quin gust escoltar-vos.
3: Quin plaer venir al balcó. Vinc al balcó i sempre surto millor.
0: Ai, que bé. Mira, i ara us poseu Blondi aquesta nit, i us cuineu, i la felicitat completa.
3: O Gato Pérez.
0: Gràcies. Sabíem que tornem a coincidir. Petons, nosaltres fem 2 minuts d'anuncis i tenim Oasi Polític, que hi ha teca i teca per comentar. Puede ser que t'equivoque.
7: Cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. Ràdio Barcelona. Cadena SER.
8: Gran Casino Costa Brava s'omple de sons íntims i emoció. Casino Acoustic Nights presenta...
9: El pop folk íntim i enèrgic de Cesc Santsalvador. El 21 de novembre, els seus nous temes, versions i els grans clàssics.
8: Sopar amb actuació per 49,95 €. Pàrquing inclòs. Reserves a gscb.com. Només majors de 18 anys.
10: Ahora en Ipujagán, pagar menos está de moda. Canapé Bairo de 135 por 190 centímetros a tan solo 199 euros. Ven a tu tienda Ipujagán más cercana o compra online en ipujagán.com.
11: En las residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
12: Imagina despertar cada día frente al mar en un destino distinto. Cuando subes a un crucero, empieza algo más que unas vacaciones. No es solo un viaje, es una forma diferente de descubrir lugares únicos. Reserva tu crucero en solocruceros.com.
13: Hi ha olors que et fan reviure instants de felicitat. Ho veiem cada dia quan la gent passa davant dels nostres forns. Pa, coques, i ara que tot comença a fer olor de castanyada, panellets i bescuit de castanya. Descobreix l'elaboració artesana a les botigues i a forngil.com.
14: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
15: La belleza más pura es Cupa Stone Colección Terra, trabajada por los talleres de marbristas artesans. Piedra natural sostenible y elegante. Cupa Stone Colección Terra y marbristas artesans. Elegancia para siempre. Entra en marbristasartesans.cat.
7: A la cadena SER y SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 4, Miquel Noguer, director del País. Com estàs?
1: Què tal? Molt bona tarda, molt bé.
0: Dic com estàs, és dir, entretingut, segur, perquè ha estat la setmana que es va complicant, cada cop ho serà més, ara que tenim les eleccions, però aquesta ha estat la setmana del culebrot de les esquerres.
2: Conversaciones hay siempre y que lo más importante es que cuidemos las cosas y tratemos de hacer que finalmente lleguen a buen puerto.
3: Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y por lo tanto hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo.
4: Algunes de les, moltíssimes coses que han anat dient en diferents entrevistes, Irene Montero ha de Colau en les darreres hores, que hi ha temps per un acord, però no sabem exactament aquest acord de qui depèn, perquè segons una o l'altra depèn de l'altra part. Bé, hem de saber si el Frente Amplio s'amplia i suma Podemos, o si al final no és Frente Amplio i Colau fa un pas al costat. La cosa és que queda un dia. Marge n'hi ha fins demà a les 12 de la nit per decidir si a les eleccions el 29 de novembre hi haurà una o dues paperetes a banda de la dels socialistes. Hi ha dubtes a Madrid, però a Catalunya sí que és pràcticament segur que no hi haurà acord i que com a mínim tindrem tres paperetes de partits d'esquerres. A banda de la del PSOE hi haurà la de Comuns, que serà Frente Amplio, i la d'Esquerra Republicana, en què sota aquesta marca també hi haurà Podem, perquè Rufián i Montero sí que faran campanya junts. Tot i les apel·lacions que s'estan fent a Gabriel Rufián, Esquerra dona per tancada aquesta possibilitat, i Elisenda Alemany ho deixava clar aquest matí.
5: Però som l'esquerra nacional del nostre país, de la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora.
4: Esquerra no renunciarà al seu espai. Els Comuns busquen que almenys hi hagi una integració en Podemos a tot Espanya. Jessica Albiach.
6: Tornem a tindre els monstres a les portes. Per això és fonamental aturar, per una banda, els feixistes de l'Aguilucho, però també els voltors, que estan acaparant habitatge, i per això també,
4: demà,
6: com sabeu...
4: Demà, a l'últim dia, doncs, Front Ampli vol anunciar el seu equip aquest dissabte, mentre Esquerra ja tirat pel dret i ha tancat els primers espais de la llista amb persones de confiança d'Oriol Junqueras.
0: Miquel, en quin punt estem? La gent no entén per què no hi ha acord.
1: Doncs la gent no entén per què no hi ha acord, però jo crec que sí que la gent entén per què no hi ha acord. És a dir, es veu cada vegada més aquí hi ha una disputa de personalismes. Per què? Perquè de projecte no se n'ha parlat. És a dir, ningú, si ara preguntéssim quina és la diferència entre el projecte polític de Podemos i de Sumar, doncs segurament tindríem seriosíssims problemes per explicar-ho, i no perquè no fem els deures i intentem informar-nos, sinó perquè ells no ho expliquen, i no ho expliquen perquè no han tingut temps d'explicar-ho, perquè estaven entretinguts amb altres coses, sobretot barallant-se per aconseguir llocs de sortida a les llistes, que és aquest argot que fem servir per llistes i polítics per col·locar cadascun dels dirigents en llocs i en províncies on creguin que poden aconseguir l'escó. I per això hem vist coses tan estranyes com que durant alguns dies o algunes hores Ada Colau podia anar a una llista per Madrid, o inclús que s'estava parlant si Gabriel Rufián es presentava per alguna província de fora de Catalunya. Tot per, diguem-ne, assegurar-se llocs, que és molt important. És a dir, qualsevol persona que sàpiga com es guanyen les eleccions a Espanya sap que les eleccions a Espanya es guanyen província a província. Es tracta d'anar aconseguint escons i diputats província a província, i que no n'hi ha prou amb les dues o tres més grans, sinó que has de fer una feina a l'Espanya buidada, que és absolutament ingrata, perquè hi ha molt pocs escons que es disputen en aquestes províncies, però que s'ha de fer, i has de poder presentar algú. Però vaja, jo ho reduiria, desgraciadament, molt a una qüestió de personalismes, que fa que segurament quan demà es tanquin els acords que es puguin acabar tancar, que em temo a aquesta hora que ja seran pocs, doncs la il·lusió que molta gent havia dipositat en el que estan intentant fer, o el que han dit que estaven intentant fer, doncs aquesta il·lusió, doncs òbviament, s'anirà cap avall.
4: O sigui que tu creus que això quedarà tal i com està ara. No sé a qui creus que pot beneficiar i perjudicar més la situació d'ara. Penso en els votants d'Esquerra Republicana, si això els pot fer una mica més de basarda, o en les altres formacions, com ho veus?
1: Doncs, a veure, en el cas de Catalunya, jo crec que els votants d'Esquerra Republicana ja donaven per fet que Gabriel Rufián seria el seu candidat. És veritat que el votant que jo podria dir tradicional d'Esquerra Republicana, el nom de Gabriel Rufián fa que arrufi una mica el nas, però Gabriel Rufián té també l'avantatge de que fa que pugui votar a les files d'Esquerra Republicana gent que segurament no s'ho plantejaria en unes altres eleccions. I, per tant, la suma i la resta, per entendre'ns, crec que acabes tenint un balanç positiu. Què ha passat amb Esquerra Republicana? Doncs que molta gent no ha digerit ni internament ni externament una aliança amb Podemos, doncs que fa que es desdibuixi una mica, o creuen que es pot desdibuixar una mica el projecte. El que passa que ahir va sortir l'enquesta del CEO,
0: sí,
1: que en vau estar parlant àmpliament, i si vas a buscar, quan pregunten a la gent això de la fidelitat de vot, que és vostè qui va votar fa 3 o 4 anys i a qui votaria ara, no?, doncs resulta que Sumar o els comuns, sí, tenen fugues de fins a un 45% sí, dels vots, precisament cap a Esquerra Republicana i precisament sí, cap a Podemos, cap a Podem. I això, doncs, entenc que ha fet pesar molt a les files d'Esquerra Republicana, a la direcció d'Esquerra Republicana, de, ostres, si podem fer una bona queixalada a aquests vots que s'anaven cap a Podemos, procedents dels comuns, i a més, vots dels comuns que ja s'anaven directament cap a Esquerra Republicana, doncs això és molt llaminer electoralment. Això és la teoria, eh? Falta
0: sí, sí,
1: que en aquest mes i escaig que ve de precampanya, més campanya, siguin capaços d'il·lusionar, perquè si alguna cosa no tinc cap dubte és que la il·lusió entre els votants de les esquerres, diguem-ne, alternatives, està sota zero en aquests moments veient l'espectacle dels seus dirigents.
0: Sí, sí, espectacle és la paraula. Miquel, aquestes eleccions estaran marcades per la crisi de l'habitatge. Avui estem explicant que diversos veïns del famós bloc Papallona, l'edifici del carrer Llançà, allà tocada a la plaça Catalunya de Barcelona, s'han organitzat i no pagaran el lloguer a la propietat.
4: Sí, aquest bloc modernista a prop de la plaça Espanya s'ha convertit en símbol dels moviments en defensa de l'habitatge perquè la propietat, el fons New Amsterdam, doncs assegura als inquilins que fa temps que està intentant fer fora els llogaters i reformar els pisos buits per fer-hi lloguer d'habitacions.
0: Ens escolta l'Anna Olesti, que és veïna del bloc Papallona, és la portaveu del sindicat també socialista d'habitatge. Anna, com estàs? Bona tarda.
7: Hola, bona nit.
0: Quants veïns deixareu de pagar el lloguer? Sembla que sou... n'hi ha 6. Quants de vosaltres al final no pagareu?
7: 4 pisos, amb una vintena de veïns, més o menys.
0: I els altres no s'han decidit?
7: Bueno, al final nosaltres enteníem que aquesta vaga l'havíem d'iniciar ja i de treure pública ja, perquè creiem que és un bon moment, no?, aprofitant també les mobilitzacions que estan havent-hi entorn a la problemàtica de l'habitatge i de més. I, per tant, de moment és un tret d'inici que veurem quin seguiment adopta, i no només a interns, sinó també, doncs, és una crida, no?, per les entitats veïnals, pels col·lectius, pel moviment per l'habitatge, no?, i per col·lectius del barri, de la ciutat, no?, perquè puguin donar suport en aquesta vaga.
4: El que feu és no ingressar el lloguer mensual al propietari, però el consigneu en un altre lloc, no? És a dir, com és l'estratègia d'aquesta vaga de lloguers? On poseu els diners?
7: Vull dir, aquesta vaga de lloguers és un no pagar la totalitat del lloguer. I de moment el que estem fent és el que ens estem guardant nosaltres mateixes, està custodiat sota les veïnes, no? I al final el que volem és forçar que Nat, que és la propietat, marxi de l'edifici i vengui al bloc.
0: De moment el que han fet aquest fons, dius Nat, bueno, que és New Amsterdam,
7: sí,
0: han comprat, han reformat pisos i ja estan fent les habitacions. No sé si fins i tot ho estan fent ara, no sé si les obres les estan fent ara aquests dies.
7: Nosaltres, això és interessant, perquè nosaltres des que vam rebre el primer Burofax, el primer que vam fer va ser acudir al Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i ens vam organitzar i ens vam afiliar. Llavors, aquesta afiliació, aquesta organització, el que ens ha permès és una primera victòria sindical. És a dir, Nat, quan va comprar el bloc, volia instaurar el negoci del co-living. Han passat 2 anys i mig i Nat no ha aconseguit instaurar el negoci del co-living, que el bloc Papallona, i això és degut perquè ens hem organitzat i perquè hem dit que d'aquí no marxaríem. Llavors, no, a dia d'avui no hi ha cap negoci del co-living instaurat, les obres estan aturades i les hem aturat gràcies a tota la campanya sindical que portem treballant en aquests últims anys.
0: Mira, en aquest sentit, crec que t'interessarà. Ser Catalunya ha comprovat que algunes empreses que es dediquen al negoci del co-living, d'habitacions amb la nova regulació del lloguer de temporada i habitacions, ja no els surt tan a compte a aquest negoci. Pol Valero, bona tarda.
8: Què tal, Anna? Bona tarda.
0: Pol, això podria ser la fi del negoci dels co-livings?
8: Podria ser el principi de la fi d'aquest negoci, que és un model que ha fet moltíssima fortuna a la ciutat de Barcelona, aprofitant l'escletxa del lloguer d'habitacions, que no es va regular fins aquest gener. És un model totalment orientat a persones estrangeres, sobretot estudiants internacionals que busquen pis compartit. Segur que molts teniu el perfil al cap, gent que ve de fora que no coneix ningú la ciutat. Aleshores, aquestes empreses van detectar aquesta necessitat i què van començar a fer? Doncs comprar blocs sencers, reformar-los. Bé, primer, no renovar els contractes de la gent que hi havia, reformar els pisos i llogar-los per habitacions i, a més, oferir tot el que són serveis com la neteja, el manteniment, espais de coworking i zones comunes. Llavors, fons del sector admeten que, des de la limitació al lloguer d'habitacions i de temporada, s'ha posat una mica contra les cordes aquest negoci i que fins i tot hauran de començar a buscar-se alternatives.
0: És a dir, no els hi surt a compte.
8: No els hi surt a compte. Han deixat d'ingressar o estan ingressant uns càlculs a la meitat del que ingressaven per un bloc de co-livings i fins i tot, ho dèiem, el surt més a compte tenia alguns pisos buits, perquè què passava? Abans de la regulació del lloguer d'habitacions, ells podien demanar el preu que volguessin a cada persona que vivia a cada habitació, encara que el conjunt, la suma de les 3 o 4 persones que vivien en un pis, superés el topall de preus. Per exemple, doncs, demanar-li 1.500 euros a una persona per viure en una habitació. Això ja no es pot fer. Les habitacions sumades han d'estar per sota del topall, per això dèiem que ara no els hi surt tan rendible, i a més el lloguer de temporada també està regulat. Es pot fer lloguer de temporada només en uns supòsits molt concrets, són lloguers d'oci, lloguers recreatius,
0: que ho han de justificar molt bé.
8: Per tant, estudis, feina, ja tu no pots fer un contracte d'11 mesos, o bé, perdó, sí que el pots fer, però no pots superar el topall. Clar. Tu només pots superar el topall si és per oci o recreatiu. I llavors, el que també expliquen des del sector és que aquestes empreses ara van molt en peus de plom, perquè sí que és cert que han rebut molt poques inspeccions, perquè hi ha pocs inspectors, però s'ho miren molt bé quan fan, per exemple, un lloguer de temporada per fins recreatius, es miren molt bé que encaixi amb la norma, s'ho miren amb lupa cada persona.

0: Això el Constitucional s'ho ha de mirar, però també tenen un altre problema, un obstacle insalvable, seria que la llei la regulés directament l'Estat, el Congrés dels Diputats, posés fi a aquesta escletxa només està frenada a Catalunya. Això, si ho fes l'Estat, el Congrés, seria igual si la llei catalana és constitucional o no, perquè l'Estat ja ho hauria regulat.
1: I tot pot canviar després de les eleccions.
0: Bé, ara semblava que hi havia voluntat amb aquests decrets d'habitatge, una de les demandes dels moviments socials era limitar a tot Espanya aquests lloguers d'habitacions, aquests lloguers de temporada. Veurem, realment és complicat de predir. El que sí que és cert és que les conseqüències de la regulació que Catalunya porta ara fa 10 mesos, que està en vigor, ja s'estan notant per un negoci que va créixer molt gràcies a aquest forat que hi havia a la llei, però que ara s'ha tapat.
1: Caldrà veure què passa amb aquestes habitacions buides, també, que ara no les omplen, esperant.
0: Mira, normalment aquestes empreses dominen molt bé el mercat i sempre troben maneres d'oferir productes immobiliaris, i sobretot també perquè és que amb la demanda que hi ha d'habitatge també és absurd tenir pisos buits, i sempre es troba la manera de posar-hi gent.
1: Pol Valero, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Ana Olesti, que dèiem, veïna del bloc Papallona, portaveu del Sindicat Socialista d'Habitatge. Això que ens explicava en Pol Valero, que ja no els hi surti rendible, no sé si és també una escletxa esperançadora.
2: Bueno, jo no sé si ho tinc tan clar. Al final crec que hem vist durant aquests anys, i no només en aquest cas del bloc Papallona, sinó en general, que Catalunya és la comunitat autònoma amb més legislació en matèria d'habitatge de tot l'estat espanyol, alhora que és la comunitat autònoma amb més desnonaments executats de tot l'estat espanyol. Llavors, jo crec que mesures legislatives en matèria d'habitatge no donen una solució al problema. Sí que és cert que un topall de lloguers ajuda desarticular una mica el mercat, però jo crec que aquí és important és entendre que nosaltres, com a bloc, el que ens ha permès que no s'instauri cap negoci al co-living ha sigut a través de l'organització sindical. A través de la lluita del dia a dia de les veïnes contra un fons d'inversió i afiliades a un sindicat. Jo crec que això és important que s'entengui, perquè sense això no aconseguirem millorar les nostres condicions.
1: Miquel, que és el director de... Miquel Noguer, director del País. Miquel, en 2 minuts, l'última pregunta per l'Anna Olesti.
3: Doncs sí, veig que efectivament ells estan en aquesta lluita i ha dit que ells el que estan intentant, és que no es puguin fer aquests co-livings, bàsicament, en aquest edifici, i que New Amsterdam Developers abandonin, venguin l'edifici. No sé si teniu esperança de que el vostre edifici fos un dels que es pugui comprar per part de la Generalitat amb el fons que es va anunciar fa poques setmanes, precisament per evitar desnonaments i per evitar que gent se'n vagi al carrer. És a dir, podeu acabar sent inquilins, per entendre'ns, d'un bloc de la Generalitat?
2: Vull dir, nosaltres, la nostra demanda principal, i això és una cosa que ja hem repetit a l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament de Barcelona, però que també fem la demanda extensiva cap a la Generalitat, és l'expropiació a benefici zero d'aquest bloc. I quan parlem d'expropiació a benefici zero, em refereixo a que no poden rebre ni un euro més del preu d'adquisició pel qual van adquirir l'habitatge el 2024. Mm. És a dir, el que no podem fer és anar comprant blocs i finançant el rendisme que surtin ells ben millor parats del que vam sortir nosaltres. Per tant, per això parlem de l'expropiació de benefici zero, que marxin per on han vingut, però que no s'emportin ni un euro de benefici.
1: Ana Olesti, veïna del bloc Papallona i portaveu del Sindicat Socialista d'Habitatge, us anirem seguint.
2: Perfecte.
1: Venen dies definitius, anirem veient com acaba aquesta vaga de lloguers, que de fet és la primera que hi ha a la ciutat de Barcelona. Una abraçada.
2: Sí, vinga, gràcies per l'atenció.
1: I Miquel Noguer, director del País. Gràcies, Miquel. Ànims.
3: Bé,
1: ànims. Tothom ens diu, ei, periodistes, aguanteu, que això acaba de començar.
4: Exactament.
1: Una abraçada.
3: Que vagi molt bé. Adéu.
1: Nosaltres ara expliquem el dia en 5 minuts i després la Núria Vilamala arriba amb la graderia del balcó. Així que no us desconnecteu.

0: directamente. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
1: Y la previsión del tiempo. Está avanzando un frente de fuertes lluvias y frío que trae abundantes reuniones de trabajo al día de Ana. En casa, cielos despejados y temperaturas muy agradables.
2: Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic. Al mal tiempo, buena casa. Disfruta del máximo confort gracias a la tecnología japonesa más innovadora fabricada en Europa. Aquaria de Panasonic.
3: Cuando los niños tienen miedo, llaman a mamá. El problema es que algunos llaman y nadie responde. En Mamás en Acción hacemos que ningún niño enfermo pase solo por un hospital. Tú también puedes quedarte a su lado. Hazte socio de Mamás en Acción. Mamás en Acción. El amor cura. Científicamente probado.
4: ¡Ay, qué rápido pasa lo bueno!
5: Ya ves, las vacaciones, los fines de semana.
4: O los 10 días Nissan.
5: ¿Cómo?
6: Del 9 al 19 de octubre descubre las ofertas exclusivas en toda la gama Nissan híbrida y eléctrica. Porque lo bueno siempre pasa rápido. Aprovecha ya los 10 días Nissan en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
7: Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 25 de octubre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Aprovecha la nueva temporada. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
8: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que tú estás todo el día con la ilusión de que te toque el premio del cupón diario. Y David tiene su perro guía que le acompaña a todas partes y le hace sentirse más seguro.
9: ¿Solo por comprar el cupón diario?
8: Por comprarlo tú y todas las personas que jugáis a las loterías de la ONCE. Porque así hacéis que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
9: Oye, pues qué bien, ¿no?
8: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
10: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Última hora. Los estudiantes del máster online en proyectos periodísticos digitales avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, La Cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
12: És dijous 15 d'octubre i aquestes són les notícies de Catalunya.
13: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
12: Granollers està de dol per la mort del Rami, el nen de 12 anys que va desaparèixer durant les inundacions. El menor amb autisme va sortir de casa seva de matinada espantat per la tempesta. Ahir un pescador va trobar el seu cos surant davant de Castelldefels. Un minut de silenci aquest migdia, ha tancat 10 dies de recerca amb centenars de voluntaris i bombers que buscaven el nen aquests darrers dies, ja sobretot a la llera del riu Besòs, que finalment l'ha arrossegat fins al mar. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial. Alba Barnusell és l'alcaldessa de Granollers.
14: Lamentem profundament la mort d'en Rami. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí agrair les més de 700 persones voluntàries de la ciutat que també han treballat amb aquesta recerca amb un únic objectiu, trobar-lo en vida. Però malauradament això no ha estat possible.
12: Amb en Rami ja són 4 les víctimes mortals dels aiguats de fa 2 setmanes. En total, en el que portem d'any, hi ha hagut 9 morts per inundacions, una xifra pràcticament sense precedents. Perquè se'n facin una idea, des de l'any 2000 han mort 44 persones ofegades, 44 en 26 anys, i més d'un 20%, un de cada 5, han estat enguany en aquests primers 10 mesos. Per això els bombers demanen a la ciutadania que faci cas de les recomanacions, que no agafi el cotxe si plou torrencialment i que no travessin rieres, perquè el 65% dels morts anaven en cotxe. Oriol Pallissa és sotsinspector dels bombers.
15: Ens estem trobant amb trams de mitja hora, amb una demanda de 130-140 serveis, entre els quals un 10% són salvaments urgents amb risc vital per a les persones. O sigui, estem parlant que de 150 serveis, 15 són persones atrapades, arrossegades, i això la població hauria de ser conscient de que porta el límit al servei de resposta.
12: El govern ja ha activat el pla d'emergències per inundacions aquest cap de setmana, a partir de dissabte, quan s'esperen nous aiguats. Més coses, l'Autoritat Catalana de la Competència alerta que part de les ajudes que el govern espanyol ha aprovat per abaratir el dièsel poden acabar a la butxaca de les empreses distribuïdores. És el que ja va passar després de la crisi de la guerra a Ucraïna, quan les benzineres, en lloc d'aplicar directament els 20 cèntims de descompte als clients, es van quedar més de 5 per augmentar els marges de benefici. Jordi Perdeguero és un dels autors de l'estudi que adverteix que això pot tornar a passar ara.
16: A la benzina 95, pràcticament el 100%, si no el 100% de la subvenció, arriba al consumidor final, però en el cas del dièsel, entre un 25-30% de la subvenció acaba en mans de les companyies que posen marges, perquè saben que aquesta bonificació els permet poder cobrar un preu més elevat al que cobrarien sense la bonificació.
12: Encara en el terreny econòmic, a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat augmentar fins un 150% l'IBI dels pisos turístics. L'impost serà més alt en funció del número d'apartaments que tingui el propietari. Escoltem el tinent d'alcalde del PSC a favor i el líder de Junts en contra.
17: Els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica.
18: Aquesta proposta, al nostre entendre, és feble, té poca seguretat jurídica i, per tant, per responsabilitat institucional ens abstindrem.
12: L'Associació d'Apartaments Turístics Apertur ja amenaça amb accions legals. La directora de l'entitat, Màriam Muro, ho troba desproporcionat i carrega contra altres pisos d'ús comercial.
19: Peluqueries, centros de massajes, acadèmies d'idiomes... ¿Eso no son también viviendas? Que solo se está haciendo referencia al uso del alquiler turístico.
12: Això en ple debat pel dret a l'habitatge, un tema central en la campanya electoral en la que ja estem immersos i en la que avui el PSOE ha confirmat com a número 1 de la llista a Lleida a la seva portaveu Montse Mínguez. El líder dels socialistes tanca files amb ella després que s'hagi fet públic que la seva parella té 30 pisos a lloguer, dels quals ja ha desnonat alguns inquilins.
20: Desconozco cuáles son las actividades profesionales de la pareja, pero... Y me sorprende mucho que el Partido Popular e incluso la señora Ayuso, con todo lo que hemos escuchado sobre su aticazo, diga que está dispuesto a abrir un debate sobre la vivienda.
12: Encara un últim apunt, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andic ha citat a declarar com a testimoni els tres marmessors que el magnat va designar al seu últim testament perquè expliquin quines eren les seves últimes voluntats. Són dos directius de Mango i també un amic íntim seu, Josep Creueras, president del grup Planeta, grup, per cert, que anuncia aquesta nit el nou Premi Planeta en la seva 75a edició. I acabem amb música.
21: No me obligues a pintar cielos azules.
12: La dels Estopa, que demà publiquen aquesta cançó com en toca dimarts en exclusiva, Bicho Raro, primer tastet del seu nou disc, La Maqueta. Així arribem a 9:15.
13: El dia en 5 minuts.
22: Arriben els esports.

tarda. Benvinguts a la graderia del balcó. A poc més d'una setmana pel clàssic, el Barça de Hansi Flick continua imparable i el Real Madrid de José Mourinho està centrat només en les crítiques a l'arbitratge i poc o gens en intentar millorar el pobre joc de l'equip. Som dijous, 15 d'octubre, amb el Toni Suárez al control tècnic. Tenim bones notícies a Can Barça.

0: Passa un minutet de 9:15 de la nit. Nil Solà, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria Vilamala? Molt bona tarda.
0: Deia ara que tenim bones notícies al Barça, perquè avui, Nil, l'hem vist a Rafinha i a Frenkie de Jong entrenant ja amb l'equip, no?
1: Sí, és la gran novetat del dia d'avui. Primera sessió que fa el Barça a la ciutat esportiva Joan Gamper després d'haver-se quedat ahir a entrenar o com a mínim fer sessió de recuperació al gimnàs a Turquia. I ha aparegut Rafinha sobre la gespa, és una gran notícia. De moment, és el primer entrenament que havia fet amb el grup des que va tenir aquest edema muscular en Brasil, que l'ha fet perdre's el partit contra el Getafe i també contra el Galatasaray. Flick ens explicava fa just una setmana, divendres passat, que en principi tant Frenkie com Rafinha haurien d'estar pel partit contra el Betis. Dissabte al matí feia saltar les alarmes a Joan Laporta dient que Rafinha igual fins al dia del Paris Saint-Germain. Doncs avui ja s'ha entrenat amb l'equip. Jo crec que el més normal seria que com a mínim anés convocat, però el que està clar és que el guió de tota la Flick, l'estaf tècnic i del Barça amb Rafinha és clar, s'ha de tenir calma, s'ha d'anar a poc a poc, perquè és un futbolista molt sensible a tenir aquest tipus de lesions, i el Barça sap de la importància que té aquest jugador, per tant, calma i tranquil·litat amb Rafinha, però insisteixo, el més normal seria que viatgi amb l'equip cap a la Cartuja el dissabte, on també hi hauria d'haver, si no hi ha novetat, Frenkie de Jong, pendent de com estigui aquest genoll, que a poc ha anat avançant, ja es va començar a entrenar amb el grup la setmana passada, avui una mica més, demà hi tornarà, i en principi, segons el que ens va explicar Hansi Flick, doncs també hauria d'estar preparat per poder viatjar amb l'equip al partit contra el Sevilla.
0: Clar,
1: contra el Betis, a Sevilla.
0: En el cas de Rafinha, Nil, el tema és aquests dies, aquestes setmanes curtetes que porta d'inactivitat. Clar, veient sobretot la setmana que l'espera el Barça, entenc que la Cartuja, no? La idea seria, com a mínim, rascar algun minutet per PSG-Madrid arribar en bones condicions. Imagino que especialment al Madrid, no?
1: Sí, això seria, jo crec que és l'escenari ideal, tenint el focus clarament amb el Madrid. És veritat que Hansi Flick almenys va demostrar la temporada passada que no hi ha cap partit que ell dongui per partit fluix o que vulgui fer massa rotacions. El que està clar és que el Barça té 17-18 futbolistes que poden competir, que estan a un gran nivell, i que el missatge que li han enviat Gordon Adeyemi i Gabriel Jesús a Hansi Flick és tranquil, que si no hi ha Rafinha nosaltres podem solucionar la papeleta. Inclús l'altre dia amb Dani Olmo, que malgrat no marcar, va fer un bon paper. Per tant, en principi és això, calma amb Rafinha. L'escenari ideal, depèn de com estigui, seria el que has comentat tu, tenir minuts dissabte a la tarda al camp del Betis per poder entrar progressivament en aquests dos partits claus que té el Barça contra el Paris Saint-Germain i contra el Madrid la setmana que ve.
0: És que ara, mires, Nil, la setmana que li ve el Barça per davant, Betis, PSG i Madrid, i fa patxoca, eh?
1: Sí, no sé si patxoca, espanta o hi ha il·lusió. El que està clar és que són tres reptes molt i molt complicats, perquè el Betis ara mateix és segon, empatat a punts a l'Atlètic de Madrid. A casa seva va guanyar el Madrid, ahir es va carregar el Porto, jugant a casa, un equip amb alegria, amb res a perdre, i que realment ha trobat el joc que li faltava a les últimes temporades. El Paris Saint-Germain ahir van veure que per mi continua sent el millor equip d'Europa, va destrossar el City com va voler en mitja hora, i després tens el Madrid, és un clàssic, els jugadors del Madrid venen ferits per l'orgull, no és fàcil mai guanyar el Madrid, és evident, és una cosa òbvia i clara, però doncs, aquest partit que serà segur complicat, segur que si demà li pregunten a Flick que ho faran, els dirà que encara queda molt i que hi ha dos partits importants per davant.
0: Nil, tu ets team Tyler the Creator o no el coneixies gaire?
1: Doncs la veritat, si he de dir la veritat, no sé si
0: ho
1: dic la veritat o no tenia ni idea de qui era Tyler the Creator, però bueno, sé que té 40 milions d'oients mensuals a Spotify, per tant alguna cosa deu fer bé.
0: Doncs va, ara l'anem a conèixer a la graderia del balcó. Nil, gràcies!
1: A tu!

0: Passa un minutet de 3:45 de la nit. Moment pel bàsquet aquí a la graderia del balcó, perquè demà el Barça buscarà allargar la bona ratxa i sumar la tercera victòria consecutiva, la segona a l'Eurolliga. Arnau Montserrat, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria, bona tarda.
0: La cita de demà no és fàcil, però és al Palau Blaugrana i contra l'Olympiacos.
1: L'examen més difícil que ha tingut el Barça fins ara aquesta temporada. Els blaugranes reben el Palau a l'Olympiacos, que és l'actual campió de l'Eurolliga, i tenen l'oportunitat de sumar la tercera victòria consecutiva després dels triomfs davant del València a la Lliga i contra el Maccabi a l'Eurolliga amb un triple de Robinson en l'últim segon de partit. Els de Sekulić s'han exercitat aquest matí al Palau Blaugrana, on el tècnic ha parlat precisament d'aquesta oportunitat de mesurar el nivell de l'equip en aquest moment de la temporada.
2: Volem jugar el nostre joc. Volem veure quan hem millorat des de l'últim partit. I amb sort, si juguem com volem jugar per executar el pla de joc, també podrem ser competitius amb l'Olympiacos. No només això, crec que jugant de la manera correcta, potser fins i tot podem fer més que només ser competitius.
1: El tècnic eslové també ha dit que no només han d'estar centrats en parar a un vell conegut com és Jan Montero, ex del València, sinó que Olympiacos té un gran ventall d'opcions ofensives a aturar. Arriben a Barcelona després de completar una gesta pràcticament impossible de repetir, remuntant 28 punts a València Bàsquet a domicili i un balanç de 4 victòries i una derrota en el que va d'Eurolliga. Ha parlat també Oleg Balcerowski, el pivot ex de Panathinaikos, etern rival d'Olympiacos. Li hem preguntat si és un extra de motivació per ell.
3: Debería ser una motivación para todos nosotros, ¿no? Es un gran equipo, está jugando muy bien. Así que personalmente para mí cada partido es una motivación, ¿no? Para intentar mejorar, para ganar partidos y mañana eso no va a cambiar.
1: El Barça tancarà així una ronda de 4 partits consecutius a casa abans de visitar diumenge l'Olímpic de Badalona a la Lliga, un altre partit pels de Sekulić, que sumen 3 victòries i 2 derrotes en aquest inici d'Eurolliga. Demà, Núria, a 8:45, Palau Blaugrana, Barça, Olympiacos.
0: Arnau, moltíssimes gràcies.
1: Adéu, Núria.
0: Falten 11 minuts per les 9 de la nit. Tenim protagonista a la graderia. Perquè fa poques setmanes a Austràlia el motocross català va fer història quan dos pilots de casa nostra, el Guillem Ferrés i la Daniela Guillén, van proclamar-se campions del món el mateix dia. El Guillem Ferrés, un jove de 23 anys de Balsareny, va convertir-se en el segon pilot de l'estat espanyol en ser campió del món a la categoria MX2 i ara, un cop acabades totes les celebracions, el que toca és fer balanç i per això ja ens escolta aquesta hora aquí a la graderia del balcó. Guillem Ferrés, què tal? Bona tarda.
4: Molt bé, ja molt content i aquí a casa amb la família.
0: Primer de tot, enhorabona, això el més important.
4: Moltes gràcies.
0: A veure, Guillem, et vas proclamar campió del món el 20 de setembre, per tant, fa gairebé un mes. Les celebracions encara continuen o ara ja s'han acabat?
4: Ara ja s'han acabat. El dissabte les vam donar per acabades aquí a Balsareny, que vam fer una celebració molt maca amb tota la gent de l'Ajuntament i tots els amics, companys, família, i ara ja podríem dir que s'han acabat.
0: Et volia preguntar precisament per això, Guillem, perquè aquesta setmana vas viure un dia molt especial, no?, al teu poble, Balsareny, amb la teva gent, per celebrar ni més ni menys que un títol mundial que es diu Ràpid, eh?
4: Sí, va ser molt maco, sobretot veure gent que feia temps que no veia, però que directament o indirectament han format part de la meva carrera, rivals, la veritat que una experiència única.
0: Al final, clar, significa, no?, celebrar-ho amb la teva gent, el teu poble, els carrers que t'han vist créixer, no?, i d'alguna manera que, tot i ser campió del món i haver arribat a l'elit, el poble sempre el tens present, no?
4: I tant, al final els meus amics de tota la vida, tota la meva família viu aquí al poble i tota la gent, és un poble petit i ens coneixem tots i és molt maco poder celebrar algo així davant de tota la gent que estimo.
0: Ara torno, Guillem, al 20 de setembre, el dia que et proclames campió del món a Austràlia. Un cop saps que ets campió del món, Guillem, què és el primer que et passa pel cap?
4: Doncs la veritat que mai treu un pes de sobre, però bueno, el primer que et passa pel cap, doncs, El dia que vaig començar a anar amb moto, tot el camí, penses en els moments dolents, en tot el que ha costat arribar aquí, i és una satisfacció molt gran amb tota la gent que m'ha ajudat. Penso en totes aquestes coses.
0: Per què un pes de sobre, Guillem?
4: Perquè al final he estat tota la temporada lluitant, hi han hagut moments dolents, a Suècia vaig tenir una caiguda molt forta, que no sabia si podia córrer el diumenge. Per això diria que em vaig treure un pes a sobre.
0: I comentaves que un cop et proclames campió del món, vas recordar, no?, tot el camí que havies recorregut per poder arribar a guanyar un títol mundial. T'ha estat molt difícil, Guillem, poder arribar fins aquí?
4: Sí, molt difícil. La veritat que porto des dels 4 anys anant amb moto. Professionalment diria que vaig començar als 18 anys, ara en tinc 23, però hi ha molta feina al darrere. Tota la vida anant amb moto, envoltat de la meva família, de gent que m'ha ajudat, sponsors. No és una cosa que hagi sigut del dia a la nit.
0: Des dels 4 anys amb moto, eh?
4: Sí, me la van passar als Reis i des d'allà que ja no m'he pogut baixar de la moto.
0: I els teus pares com ho portaven? Perquè també imagino que des de fora els pares, la família, també deu haver-hi aquell puntet de patiment quan et veuen competir, no?
4: Sí, una mica de patiment sempre hi és, però al final ja estan acostumats. Porto tants anys, he estat vivint a fora moltes temporades i al final jo diria que ja s'han acostumat.
0: Al final, clar, nosaltres et truquem ara, que ets campió del món, veiem la part positiva, no?, de l'esport, però clar, em deies, també vas tenir una caiguda complicada, has d'estar molts mesos fora de casa, clar, imagino que estar lluny de casa, del poble, de la família, de la gent, dels amics, això també deu ser una part difícil i un dels grans sacrificis que has de fer per arribar on ets, no?
4: I tant, el més fàcil per mi seria poder viure aquí a casa, estar amb els meus amics, amb tota la gent que conec, però bueno, estic la majoria de l'any a Bèlgica, vivint en un pis sol, bàsicament perquè la base de l'equip i és la part central d'Europa, és allà a Bèlgica, ens és més fàcil per viatjar, i bueno, no és fàcil, però al final és el que he triat fer. M'encanta anar amb moto i disfruto molt i estic molt content de que pugui ser la meva feina.
0: A principi de temporada, Guillem, ja et marcaves l'objectiu d'aconseguir el títol?
4: Sempre ha sigut un objectiu, però un objectiu llunyà. Sí que vam començar la temporada amb un podi, però al final les temporades són molt llargues, hi ha 19 carreres, no tot depèn de mi, hi ha molts altres factors i sempre havia sigut l'objectiu, però diguéssim a llarg termini.
0: Al final, Guillem, tu mires el palmarès i a nivell estatal ets el segon pilot espanyol en aconseguir-ho, que això també es diu ràpid.
4: Sí, el segon pilot espanyol en aconseguir-ho. La veritat que per mi ha sigut impressionant. Encara ho estic assimilant i és algo que recordaré tota la vida.
0: Et vas proclamar, a més, Guillem, campió del món, i aquell mateix dia també ho va ser la Daniela Guillén, també una pilota catalana. Clar, al final va ser un dia absolutament històric pel motocross català, no?
4: Sí, i tant. Al final la Daniela és companya meva, la conec de tota la vida, l'he vist anar amb moto de petita i també va ser molt maco que ho poguessin fer els dos el mateix dia.
0: Al final és històric, no? Perquè dos pilots catalans sent campions del món al mateix dia, jo crec que és una cosa que recordarà per sempre tu, la Daniela, les vostres famílies i també la història de l'esport, al final.
4: I tant, molta gent. Al final el motocross és un esport petit, però la gent que està ficada hi és molt ficada. Una llàstima que l'última carrera fos tan lluny a Austràlia, perquè jo crec que si hagués sigut aquí a Europa hagués vingut molta gent a celebrar els dos títols.
0: Aprofito ara, Guillem, que comentaves que el motocross és un esport petit, perquè, bueno, habitualment, no?, quan fem programes d'esport parlem del Barça, parlem d'equips grans. És difícil, Guillem, perquè els oients també se'n facin una idea, triomfar al món del motocross aquí a casa nostra?
4: És molt difícil. Al final és un esport individual, però al mateix moment necessites molta gent al teu voltant. És un esport econòmic, és molt car i també necessites molt temps, entrenaments, viatges i, com he dit abans, molts diners. Els començaments són difícils i cada cop, diguéssim, el túnel es va fent més estret per arribar fins a dalt.
0: Doncs Guillem Ferrés, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquí a la graderia del balcó, acabar de gaudir aquest títol mundial, que no cada dia un es proclama campió del món, s'ha de celebrar com toca, per tant, enhorabona, acabar-ho de gaudir i et seguirem molt de prop.
4: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: I tanquem aquesta graderia del balcó amb més coses que han passat al món de l'esport avui dijous. Dani Pinto, què tal? Bona tarda.
5: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Hem tingut una tarda amb molts partits europeus.
5: Doncs sí, a l'Europa League, Unió Sant Gilloas 1, Real Societat 1, el Celta de Vigo jugarà a les 9 amb la Juventus i a la Conference League, Craiova 1, Getafe 1. Amb Jalbi 2 i Inter d'Escaldes d'Andorra han quedat a 0.
0: Doncs aquests són els resultats europeus d'aquesta tarda i avui s'han anunciat els guanyadors dels Premis Nacionals de l'Esport i hi ha protagonisme pels catalans.
5: Exacte, el pilot de MotoGP Marc Márquez i la nedadora artística Iris Tió estan considerats com els millors esportistes del 2025, segons un jurat d'experts del Consell General d'Esports.
0: I tanquem amb el Barça d'handbol perquè ja ha jugat el seu partit de la fase de grups de la Champions.
5: Ho ha fet amb el Dinamo Bucaresti a Romania, ja ha guanyat per 22 a 36.
0: Gràcies, Dani.
5: Moltes gràcies.
0: Quan falten 2 minutets per les 9, la graderia es va buidant.

0: Atenció, spoiler. Dissabte 17 d'octubre al Tot és Comèdia us explicarem el final de la pel·lícula.
1: Moment de fer balanç del Festival de Sitges i de conèixer quins premis atorga el jurat. Perquè tots sabem, Clàudia, com d'important és tancar bé una ficció.
2: Qualsevol que hagi vist una pel·lícula de Christopher Nolan o Shyamalan entendrà el que diem. Quins finals.
1: Quins finals.
0: Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo, des del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Dissabte 17 d'octubre a partir de la 1 del migdia a la ràdio i a l'app i web de la SER.
3: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria 24 hores al dia, totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
4: 6 centres Amavir a Catalunya. 901 30 20 10 o entra a amavir.es. Amavir, la nostra casa és casa teva.
5: Can Lampazas és el restaurante referència de la cocina gallega en Barcelona. Carne rubia gallega hecha a la brasa con carbón de encina. Pescados salvajes, excelente pulpo en caldeiro de cobre. Postres caseros. Menú ejecutivo diario de lunes a viernes por 27,50 euros. Y la mejor relación calidad-precio. Can Lampazas, calle Buenos Aires 2, cerca de la plaza Francesc Macià. Más información en canlampazasbuenosaires.com.
6: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
7: Que n'aprenguin!
6: Escolta el Què t'hi jugues, Barça.
8: Això és Jauja.
6: Descontrol i animació. Presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
9: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Tu deus do futebol! Tu deus do futebol!
0: Aquest dissabte, Betis-Barça. A partir de 4:45 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
10: És tremendo.
6: Què t'hi jugues, Barça? Amb Sique Rodríguez.
11: L'únic que ha de fer el Barça... és menjar crispetes.
6: A SER Catalunya.
12: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
13: En Clínica Dentium somos expertos en hacer dientes en una visita. Con tecnología TAC 3D y el equipo de la doctora Sabariego, directora del máster de cirugía e implantología. Dentium, 691-019-351. Tu sonrisa en un día.
14: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.